0: explicat que aquesta abraçada, quan ha marcat el gol de falta, té a veure amb que en Rafinha ho havien assajat. És a dir, és un equip sí que destila connexió, que destila sintonia, que destila que hi ha 20 tios que estan agafant el to, que tots es van connectant, perquè avui si agaféssim el bombo i féssim la relació de bones notícies, totes, és que tocaríem 12 cops el bombo.
1: Totes.
0: Però quantes bones notícies avui té Hansi Flick? Adeyemi és bona notícia, sí. Gabriel Jesús.
1: Una altra.
0: Sí que bona notícia. Per cert, amb tota la intenció, el tio fa jugar a Bernal i a Rodri. El debat que no poden jugar, a la merda.
1: Mira,
0: el tio fa jugar
1: a
0: Olmo i fa jugar a Pedri. Pa, a la merda.
2: Venga, fora.
0: I va desactivant debats el senyor Hansi Flick.
1: Següent tema, següent tant, problema.
0: Sí, sí que, sincerament, quants partits portem ja marcant 5 gols consecutius?
3: 3.
0: Avui ha dit el Jorge Escorial, eh? I ara ho ha dit el Fermín, que acabem de fotre 24 rematades.
2: Hola,
0: com a València, com a Rayo Vallecano, etc, etc. Per tant, jo no em vull il·lusionar més del compte. Avui em deien, començant el programa, vostè firma la Lliga i la Copa? No, no la podem firmar en la fotografia d'avui.
3: Ja
0: sé que això pot ser molt agosarat. Sé que això pot ser molt agosarat. Però em temo, Flaqui, que amb aquesta connexió i amb Rodri, amb la presència magnífica de Rodri, que millora tothom, em sembla que la nostra distància al Champions s'ha escurçat. Ho dic sincerament.
1: El millor mig camp del món.
3: Jordi, heu jugat contra el Feyenoord, eh?
0: Jo cada dia, el que ens toquen, a casa sopem el que ens posen.
3: Quan venen els rivals importants, després no vull sorpreses com cada any, eh? Ho dic perquè ho sàpigues.
0: Escolta, aquest que jugues Barça ja el farem. Avui ens toca fer aquest cotiu Barça. I avui a la colorada crec que està emocionada, sincerament.
1: I tant.
4: El Jordi Martí està emocionat, suposo que també Lluís Flaquer. Flaqui, què tal, com estàs?
5: Ostres, hola, sigue, com esteu?
4: El primer, deixa'm felicitar-te perquè els teus flaquicinis, sí, has dit que marcaria Gabriel Jesús.
1: Flaquicinis.
4: Clavada.
1: Sí.
4: Has dit que el Barça guanyaria fàcil. Clavada.
3: Sí. Check.
4: Has dit que la Lamine Yamal reivindicaria la pilota d'or. Clavada.
3: Sí, sí. Check.
4: Has dit que Cancelo i Koundé quedarien retratats. Clavada.
3: Sí. Check.
4: I només ens queda el dubte de si creus que avui Olmo s'ha reivindicat o no, perquè has dit que sí.
5: Yeah.
4: Que te la donem per clavada també?
5: No, anem a ser exigents. Anem a ser exigents i deixem-ho un 4 de 5.
4: És molt bèstia, eh? O sigui, de 5 coses que has predit abans del partit, s'han complert sense cap mena de dubte 4. Sí. I la cinquena podríem debatre-la.
5: Sí.
4: O sigui, ets nostre flaquis.
1: Nostre flaquis, m'agrada. Nostre flaquis.
3: Nostre flaquis.
1: Nostre flaquis.
5: Nostre flaquis.
1: Compro.
5: Nostre flaquis. Fes-me la travessa del cap de setmana, Flaqui.
4: No, però Flaqui, m'ho expliques això, Flaqui?
5: Vaja, però avui els he encertat i altres dies no. He de dir que Nil Solà m'ha ajudat amb una. M'ha dit que avui guanyaríem. He dit, bueno, doncs la posem.
4: Sí, home. No et fot.
5: I la... En fi, escolta'm. No, mira, qüestió de preveure coses. No sé.
1: Ara...
5: És un joc.
1: No, i el tema de la minfla aquí, o sigui, estem veient història del futbol.
4: Sí.
1: És que és història.
4: És que 19 anys i porta el braçalet de capità.
1: És que no som conscients de la dimensió del tema de la minfla.
4: Sí, és història.
1: Amb el braçalet, el primer, el capità més jove de la història del Barça.
4: I a sobre marca un gol de falta, fa l'assistència d'un altre...
5: Sobretot és història la naturalitat amb què assumeix tots els escenaris i els reptes que es lleven plantant al davant, no? I que va superant etapes, sent encara gairebé abandonant l'etapa adolescent, doncs s'està mostrant amb una maduresa brutal. Avui amb el braçal de capità, que segurament amb ell l'ha impressionat, però és capaç de que aquest nervi que pugui sentir o aquesta emoció que pugui sentir per un jugador com ell que s'ha format a casa i que és culer, doncs escolta, m'ho transforma en un motiu més de celebració, marcant el gol de falta i després fent una assistència brutal al gol de Gabriel Jesús. Sí, estem em sembla que és això, que és igual que amb Messi havies d'anar activant tota la teva capacitat memorística per anar guardant a la memòria tot el que anava fent Messi dimecres, diumenge, doncs amb Lamine veurem per quants anys, tant de bo siguin els màxims possibles, però estem amb un jugador d'aquestes característiques també, no?
4: I com expliques la dada que donava el Fermín de 3 partits consecutius fent 5 gols?
5: Doncs per la fam de l'equip. Em sembla que si alguna cosa caracteritza el Barça de Flick en aquesta inici de temporada és que és un equip de moltíssima fam i que no es conforma amb el primer. Em crida l'atenció dues coses. La primera, com surt els partits. L'altre dia més talla, minut 5, gol de Lamine, minut 7, gol de Lamine, que l'anulen i després l'equip continua, és a dir, no es permet el luxe de fer migdiades d'aquelles tan perilloses que acaba regalant una primera part en camps compromesos i t'acaba complicant un partit. I avui, doncs, més del mateix. Minut 4 i Rafinha ja havia embocat el primer i a partir d'aquí domini pressió per generar ocasions fins que arriba el segon. Em sembla que és un equip que no té aturador, que l'altre dia Hansi Flick deia, home, després del 5-0 parem, però és que tu veies avui amb 5-1 al marcador i Fermín apretava per robar, Lamine apretava per robar, Gabriel Jesús apretava per robar, perquè en volen més i més, i em sembla que ens hem d'acostumar a que aquest equip és l'equip de la fam, no? Són els jocs de la fam transformats en equip de futbol.
3: Blacky, pot ser que l'Atlético Madrid us hagi fet un favor no deixant-vos comprar a Julián Álvarez, perquè estem veient la millor versió de Rafinha, que potser és inclús millor que del seu prime de fa dues temporades, i també que molts jugadors estan donant un pas endavant. Potser és una bona notícia en el fons, el que sembla una mala notícia acaba sent tot el contrari.
5: Doncs tant de bo sigui així. Jo segueixo pensant que el Barça hi haurà moments de la temporada en què la figura del nou la necessitarà, i veurem si Rafinha és capaç d'estar a l'alçada dels escenaris més exigents, sobretot quan arribin partits importants a Europa que impliquen que el davanter centre s'enfronti als rivals de centrals de moltíssima jerarquia i de moltíssim pes. Tant de bo allà no el trobem a faltar. Jo crec que si poguéssim fitxar Julián seria una excel·lent notícia, ho segueixo pensant. Dit això, xapó pel que ha inventat Hansi Flick. Tots pensàvem que el trànsit cap a la figura de fals nou la faria Lamine Yamal des de la dreta cap al mig, i el que l'ha fet és la Rafinha des de l'esquerra cap a dins. Així que em sembla un encert, i a més la presència d'aquest Rafinha que abandona tant, que no és un nou fixe, doncs provoca que els arribadors que tens doncs també tinguin capacitat golejadora.
4: I la capacitat aquesta que té el Barça de pressionar, d'anar-hi, de córrer, brutal, de perseguir els rivals, de recuperar pilotes.
5: Sí, sí.
0: Mira, ara no sé si tindrem en Vaquero, no sé si podem escoltar
4: d'aquí una estona, sí.
0: Però en Vaquero té un titular que jo crec que és molt bo, Flaqui, que és el equipo és la plantilla. Em sembla molt encertat. Com a resum, em sembla molt encertat que l'equip és la plantilla. Perquè tu ara deies sí que a la qüestió de la pressió l'anar-hi, però després hi ha la qüestió de l'eficàcia. I l'eficàcia, la punteria, té molt a veure amb la concentració i amb l'estar ficat i connectat en el partit i en l'equip. No sé, de moment tots són bons indicadors i esperem que no s'entorci cap.
1: O sigui, ara podem dir allò que a Flaqui, que el Sique ens criticava fa uns anys, quan dèiem el Barça té un equipazo o té una gran plantilla.
4: Home, és que ara la té bastant
1: millor.
4: Ara
1: sí que la té, ara sí que la té, no? Ara ho comprem, no?
4: Dit això, crec que Hansi Flick ha millorat a pràcticament tots els jugadors.
0: Tots, sí.
5: Això ara va dir, la té, però pel potencial que tu estàs exprimint de cada futbolista. I perquè al final aquest any està generant el que Flick volia ja des de la pretemporada. Ell va enarborar la bandera de la competitivitat. Aquesta és la paraula que Flick ha subratllat aquest any per aquesta temporada. La competitivitat. Vol que cada posició, evidentment en tens alguns que són intocables i que saben que són intocables, però tens la parella Gordon Adeyemi, que entre ells es retroalimentaran, tens la parella Fermín Dani Olmo, que avui han conviscut uns minuts però que es retroalimentaran per ser titulars a la posició, tens migcampistes on triar que faran que tots vulguin ser-hi, fins i tot en defensa, tot i que no hi hagi tant noms, doncs també hi haurà garrotades per poder jugar, així que em sembla brutal. I després sobre Pedri, que avui l'estalvies mitja hora, jo comentava Carrusel, crec que aquest any pel gruix de jugadors que tens al mig del camp i per les característiques, que sobretot per l'arribada de Rodri, que l'estalvia un munt de quilòmetres, crec que no hi ha excusa. Aquest any Pedri ha d'arribar platòric, físicament parlant, al tram decisiu de la temporada.
4: És que aquesta és la clau, eh? Arribar al tram final de temporada, que és el mes d'abril, abril-maig, i la final seria el juny, pletòrics. Aquesta és una de les claus de la temporada.
5: Absolutament, perquè és quan tu jugaràs tot. Ja han vist que en passades temporades arribaves doncs amb jugadors lesionats, que això no ho pots controlar tant, però sí que arribaves amb un Pedri molt fos, no, ja per, no tant per la quantitat de partits que també és, no per la quantitat de quilòmetres que li feia recórrer cada partit, no havia de pujar, baixar, organitzar, recuperar. Ara amb Rodri tot això s'ordena, i aquests quilòmetres que acumulava Pedri, clar.
0: Això que dius, Flaqui, li he sentit dir avui amb en Creixit el que t'hi jugues. El Creixell ha vingut a dir que el Rodri una mica, si convé frenar el cotxe, el frenarà. Si convé donar una mica de pausa, la farà.
4: Tot i que el Fermín comentava al partit que al Barça encara li costa això, eh?
2: Sí.
0: Bueno, però Pedri jo crec que...
2: A ells no, però la resta sí.
0: El Creixell deia que el Rodri pot ser un futbolista indicat per ajudar això. Sí, sí. Ei, alerta, frenem una mica el cotxe, sí. Una mica més a pausa, una mica
1: més d'equilibri. Com la veu del Sique, no, Flaqui? Està fos,
5: que, o escapa que fos. Ha cridat sí. Molt els gols, o què?
1: Sí, però vaja, clar, què t'hi jugues, Bar, tal... I, clar.
4: Bueno...
1: Tu què fas per mantenir la veu, Flaqui? Clar, tu narres els gols al carrusel a fondo... Agafes a fondo, què fas tu?
4: Són molts anys d'experiència del Flaqui, ja.
5: Cuidar molt la veu.
4: Però el meu problema és que estic constipat dels aires acondicionats.
0: És que l'aire acondicionat és
4: carrat, no és la veu.
5: Això, l'aire acondicionat és el pitjor, és el nostre.
6: Nois, apareix Rodri, a la zona mixta, farà una única parada a la zona mixta, només davant de les televisions. Un Rodri que en principi vol demanar disculpes, ha volgut demanar ell. L'escoltem a la primera pregunta. Abans de qualsevol pregunta, Rodri parla.
7: Bueno, antes de...
3: Aviam si podem escoltar Rodri.
7: Sí, me gustaría decir unas palabras porque se ha generado un poco de controversia con el vídeo el otro día. Sí, me gustaría, en esta vida cuando uno comete un error, pues hay que salir a pedir disculpas, este es el caso. Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que han sentido ofendidos, seguidores del Valencia, aficionados, jugadores, cualquiera que se haya podido sentir ofendido por mis palabras. Bueno, ya tuve una llamada pertinente con mi amigo y compañero José Gallá, el que le pedí disculpas y ahora toda la plantilla. También quiero dejar claro que fue una expresión de sorpresa, cualquiera que vea el vídeo lo puede ver, en ningún momento quise burlarme o sacar de contexto en un mal momento de ningún equipo, todo lo contrario, todos deseamos que, o en mi caso, que el Valencia vuelva al lugar que le corresponde, en la que es nuestra, a ser uno de los mejores clubes de la liga. Eso sí, me gustaría decir que era una conversación privada, que de ahí creo que todos deberíamos aprender un poco más, que es verdad que se sacan las cosas un poco de contexto a veces, pero en ningún momento quise faltar respeto y de nuevo remitir mis disculpas al Valencia Fútbol Club. Así que ahora ya está y cualquier pregunta que tengáis del partido, por favor.
6: Bueno, sí, hola. Aquestes són les paraules de Rodri, demanar disculpes, diu que entén el català. Li pregunta en català Xavi Lemus com han estat aquests primers dies com a jugador blaugrana i si és el començament somiat.
7: Bueno, está claro que es importante empezar bien. Yo siempre digo que lo más importante es cómo se acaban las temporadas, pero evidentemente que hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego, y donde todos los jugadores, pues los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Y lo que dices, estamos haciendo las cosas muy bien al principio, así que hay que seguir en la línea.
8: Hola, Rodri, aquí. Buenas noches. Has llegado este verano al Barça, pero ¿notas en este grupo que hay esa espinita clavada con la Champions por lo que ha pasado los últimos años, que pues se ha visto cerca de llegar a la final y no ha podido ser? ¿Tú notas ese hambre, esas ganas? ¿Es el principal objetivo?
7: Bueno, es el pasito que nos queda. Está claro que es un club de los grandes de Europa, que es verdad que tenemos que reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas, y en eso estamos, en intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions, que es lo que queremos todos. Tampoco nos marcamos objetivos muy a largo plazo, vamos a ir poco a poco, lo que he dicho a tu compañero, creciendo en la idea para que cuando lleguen los momentos importantes estemos preparados.
9: Hola, Rodri, aquí. Alberto Hernández, de Televisión Española. Estos días se está hablando mucho del Balón de Oro. Están los nominados. Mbappé se ha postulado, Lamine a medias. No sé si tú también te quieres postular y si tuvieras que votar a alguien, ¿a quién votarías?
7: Bueno, no quiero entrar mucho en ese debate. Al final son... Por eso hay 100 periodistas que votan. Al final yo creo que hay que dar la enhorabuena a todos aquellos que han estado nominados y sobre todo también a muchos otros que no lo están, que también lo merecen. Y eso se encargan otros. Pero está claro que me encantaría que fuera un español.
6: No s'ha mullat, Rodri, diu que li agradaria que fos espanyol. Sí,
3: no en queden gaire, si no és ell.
6: O ell o la ment.
3: S'ha mullat molt. Semblava que no es mullava, però s'ha mullat molt al final.
10: Bona nit, Mireia Ruiz per Catalunya Ràdio. Et volia preguntar com has vist el vestidor i si t'ha sorprès aquesta fam, aquesta voracitat, aquestes ganes de voler tenir gols sempre i que un altre dia... Son 5 gols, si eso se ha de convertir en norma. Gracias.
7: Bueno, sabemos de la dificultad que entraña cada partido. De los 4 que llevamos, está claro que hemos hecho un trabajo sensacional y que no es fácil marcar los 5 goles, pero bueno, esto demuestra un poco la voracidad de este equipo, que tiene hambre, que tiene ganas de conseguir grandes cosas. Y a lo que te referías del vestuario, es un vestuario que conozco muchos de antes y bueno, lo que proyectaban desde fuera era eso. Y evidentemente también es esos dos motivos por estar aquí, ¿no? Una generación que tiene hambre de conseguir grandes cosas y aquí estoy para sumar.
11: Rodri, aquí, Clara Rodríguez, Andrés Tacu. l'afició dotadora ja es va veure com es arribar ovacions a cada partit que has jugat. No sé si això també et dona com un punt més d'aquesta responsabilitat a tot el que esperen de tu. Gràcies.
12: Sí, nota el cariño muy de cerca de la afición, evidentemente que contentísimo por eso, porque para un jugador nuevo llegar en estas condiciones es mucho más fácil todo, está claro, sentir el cariño de la gente y bueno, aquí estoy para demostrar el jugador que soy, es el nivel que esperan y sobre todo no solo individualmente, sino hacer que también mis compañeros crezcan.
6: Pregunta Santi.
13: Aquí estoy. Se ha hablado mucho de un debate que hay de si Pedri y tú podéis jugar juntos. No sé qué opinas tú de ese debate, si te hace gracia, si le das bola, si te sientes cómodo jugando con Pedri, ¿qué opinas?
14: Bueno, yo sinceramente no lo entiendo muy bien, pero bueno, entiendo que haya opiniones distintas. Pedri es un grandísimo jugador, cuando juegas al lado de él es muy fácil asociarse con él. Está claro que evidentemente que te tienes que adaptar, pero no a Pedri, sino a una estructura de un equipo nuevo, a los mecanismos nuevos de Hansi, en esa demarcación de pivote. Y yo creo que jugar con jugadores al lado como Pedri te facilita las cosas, no te las dificulta. Entonces no entiendo muy bien esa opinión de que es más complicado o que no casamos bien. Somos dos jugadores que creo que de buen trato de balón y que creo que nos entendemos a las mismas maravillas, aparte que llevamos bastante tiempo jugando juntos.
15: Rodrigo, Alfredo Martínez, Andacero. Habéis ganado todo el partido.
6: Tancar a Wipro, Alfredo Martínez le preguntará a Rodrigo.
15: No es normal empezar tan bien. ¿Tú crees que estáis empezando demasiado bien y que es difícil mantener este nivel?
14: Bueno, si alguien espera que vamos a ganar con 5 goles todos los partidos, está equivocado. No, para nada es nuestra meta. Nuestra meta es ganar cada partido. Está claro que hemos empezado, y no es fácil porque hay muchos jugadores internacionales que venimos tarde y con menos ritmo, y estamos demostrando que competir contra otros clubes que quizás tienen más rodaje o más pretemporada, y esa es la nota positiva que saco. A partir de ahí no pensamos mucho ahora. Queda mucho, es muy largo y en parte yo vengo también un poco a transmitir esa tranquilidad, de calma, de que esto es muy largo.
6: Doncs fins aquí les paraules de Rodri. Sí que heu escoltat demanant disculpes i també dient que no entén a la gent que no diu que no poden jugar ell i Pedri.
4: L'heu pogut escoltar en directe al Que t'hi jugues, i en breu ja podeu veure'l també a les xarxes socials del programa, en vídeos a X, Instagram i TikTok, perquè el Nil tenia amb una mà el micròfon i a l'altra el telèfon per gravar a Rodri mentre l'escoltàvem en directe al Que t'hi jugues. Flaqui, abans d'alliberar-te i que vagis a descansar, perquè no descartis demà fer tu el bar i el programa de ràdio Sol. Espero que la nit serveixi per curar la meva gola, però en tot cas, si no, ho deixarem bé a les teves mans, bàsicament perquè després tenim un anunci per gravar. I una reunió amb Catalunya Ràdio per fer. Demostra tenir molta personalitat, Rodri. Però molta,
16: home, va sobrat de personalitat. Em sembla que és un dels seus grans, que és, no?, més enllà de la qualitat futbolística, el que té de personalitat, el que té de lideratge, el que té d'ascendència i el que té de... també de normalitat, et diria, Em sembla que, escolta, mira, qualsevol altre, doncs, davant del que va passar amb les càmeres, hagués pensat que no era cosa seva i que el millor era passar pàgina, sí, i deixar córrer el temps. Doncs ell resulta que no, que la primera que ha tingut oportunitat truca a Gaià primer en privat i després no en té suficient amb això, sinó que surt en públic a demanar disculpes per si algun seguidor o jugador del València s'hagi pogut sentir ofès per unes paraules que ell no pretenia que fossin ofensives, no? Per tant, personalitat, ascendència, crec que el Barça ha fet un tros de fitxatge pel que aportarà Rodri de futbol a la gespa, de lideratge al vestidor i de mestratge pels joves.
4: Flaqui, demà abans d'obrir el bar, a les 11, com sempre, hora catalana, als canals de YouTube del grup Prisa, al diari As, a Carrusel, també el Que t'hi jugues, quedem per anar a tirar una travessa, perquè veiem com les claves abans del partit. Jo vull fer-me milionari amb tu. Una abraçada forta.
16: Una abraçada a tots.
4: Ha començat el Liverpool Atlético de Madrid amb Julián Álvarez titular i també Araujo.
17: Araujo de lateral dret, titular en aquest Liverpool. Esquema d'Iraola. S'està farmant poc a poc, com a lateral dret, i en partits importants, en aquesta estrena, per exemple, de la Champions. Termina. I veiem a un Liverpool, per cert, Gonzalo, amb molta pólvora a dalt, amb un Isak recuperat de la lesió i que fa por.
1: Ja t'agradaria tenir-lo a Espanya.
3: No està Víctor Muñoz,
1: per què dius pobre Liverpool?
17: Avui no, perquè juga a Barcola.
1: Ja t'agradaria tenir-lo. encargaria Dani Araujo al español? Seria el millor jugador de la història.
3: Perdona, el primer que he faltat al respecte a Araujo ha sigut els propis culers que us heu cagat en ell durant molts anys.
1: No, no, però...
3: Literalment parlant.
1: Perquè el Barça té qualitat.
3: No, literalment parlant.
1: Deixa'm acabar, Cristóbal.
3: Literalment no. Simplement vull dir que crec que el gafe del Barça a Europa era Araujo. Aquest any no està. I ojo, Jordi, el que et diré jo ara, eh? I potser és la clau de que arribeu més lluny del que us heu arribat.
0: No, no són aquestes les claus. T'ho agraeixo, la voluntat. T'agraeixo la voluntat. Jo t'agraeixo la voluntat, però són la clau. Per cert, sí que està jugant Julián de titular.
3: Sí.
0: Ahir en el Larguero, a la prèvia, el Xolo, espero no trair el que va dir. No está para que empiece mañana, no está para que empiece mañana y está en fase de crecimiento. No sé qué pasar.
3: Sí, es verdad que va a decir eso.
0: Perdona, no, no, está, lo va a decir.
3: Mira, le pregunté a José Mari Vaquero, que ya lo tenemos al que te jugues Barça.
18: Al que te jugues Barça.
3: No será Simeone el primer entrenador que mentéis a la previa de un partido, José Mari.
0: Te pongo de una forma tan clara.
19: Pero escolta una cosa, he de parlar de l'Atleti Madrid o ara?
1: No, el tema és Rodri, José Mari, que és una vergüenza que tenga que salir a explicar una conversación privada que el madridismo sociológico se ha encargado de filtrar y de grabar con toda la mala leche del mundo. Eso es lo que la noticia de ahora, lo de Rodri.
19: De todas formas, mira, i puc parlar català, però com porto quasi 3 hores parlant en castellà, prefereixo parlar en castellà.
3: Que en euskera. Sí, també podria.
19: En euskera. Parlo euskera. Vale, sí. Vale.
1: Com se dice que te jugues Barça en euskera?
19: No la jocatzen de su, Barça.
17: Que doncs m'agrada, eh?
1: Bravo. Grande.
10: Ens encantava molt.
1: Aupa!
19: Bueno, no, lo que quiero decirte es que yo creo que los entrenadores antes de los partidos pueden tener sus propias dudas, después algunos jugadores que pueden estar mejor o peor, y yo te soy sincero, el otro día el partido, aunque lo perdió contra el Athletic Bilbao, el rato que jugó Julián lo hizo bien y a un nivel bastante alto, por lo tanto, para mí no es una sorpresa, más allá de las propias declaraciones. Respecto a lo de Rodri, yo lo he comentado antes en el Larguero, que yo creo que estuvo desafortunado y hay que decirlo, es decir, las cosas son como son, pero... Es una frase modo jugador.
0: Eso
19: cuando es. un jugador está en el banquillo, cuando has estado en el City, estás en el Barça, estás en este tipo de equipos, pues te da la sensación a veces de que igual el otro equipo no tiene tanta calidad, ¿no? Y con mucha naturalidad lo digo, pero también es verdad que Rodri seguramente, si algún día es entrenador, se dará cuenta de que yo, por ejemplo, he estado con la Real en descenso, he estado cuando la Real se ha salvado y hemos jugado contra otros equipos, que el nivel de los otros equipos, por temas extradeportivos, es decir, que las cosas no van bien, baja su rendimiento incluso a más de un 50%. Por lo tanto, el partido del otro día, además, lo dije yo en la retransmisión, que me parecía que el Valencia estaba mucho más, mucho peor en el aspecto anímico que en el aspecto físico-táctico. Por lo tanto, y ya está, una vez que le ha pedido perdón, oye, chapó, punto y cerrado.
3: Pero si es verdad, más allá del perdón de Rodri, que transmite en el campo y también fuera lo que tú reivindicabas que al Barça le faltaba la temporada pasada, que es esa personalidad, esa experiencia de jugadores que toman decisiones en los 90 minutos sin que el entrenador tenga que estar constantemente dirigiendo, y que en los grandes partidos esto se nota.
19: Claro, pues mira, hoy hemos visto ya, ha habido cambios, ¿eh? Porque la gente dice, no, mira, la Champions es más importante. Bueno, todo el mundo puede decir lo que quiera. Yo sigo pensando que la Champions es un reto y que los objetivos tienen que ser la Liga y la Copa. Pero mira, hoy han salido John García, Cubarsí, Pedri, Rodri y Rafinha y Lamin. Estos son la columna que, en principio, Flick va a sostener el equipo. A partir de aquí, todos los demás van a tener que currar, aprovechar a Flick el estado anímico, el estado físico, las circunstancias durante toda la temporada, cosa que hasta el momento lo está haciendo muy bien. Y a partir de aquí, como digo, Rodri es una pieza angular, es la pared maestra, porque con 2 partidos casi, solo lleva 3, pero 2 para mí, oye, ha jugado ya 80 minutos, ha jugado más que otros muchos jugadores. Eso ya te dice mucho de lo que Flick ve, siente, porque una cosa, tú fichas a un jugador y luego es lo que tú sientes. Y no tengo ninguna duda que Flick ha sentido clarísimamente que él tiene una trascendencia muy importante en el equipo, psicológicamente y futbolísticamente.
3: Jordi Martí acaba de destacar una frase tuya en Carrusel. Has dicho que el equipo es la plantilla.
19: Sí, mira, lo he apuntado, lo tenía aquí, pero como hemos empezado con lo de Pedro y tal, he dicho, este Barça es plantilla, equipo, equipo, plantilla. Yo lo titularía así. Y ese tiene que ser el reto, ¿eh? Es decir, a partir de aquí, claro que unos van a tener que jugar a otro más. Con Jordi tenemos esta discusión sana, que si Fermín, que si Olmo, que si... Vamos hablando de cosas como tiene que ser, porque cada uno... Claro. Aparte que tiene que ser así, el fútbol es para esto, también los aficionados. Pero lo que está claro es que este Barça no tiene jugadores absolutamente excepcionales para marcar las diferencias a día de hoy. El éxito está en la plantilla. Yo creo que Flick se ha dado cuenta, tiene un equipo en ataque rapidísimo, en medio campo tiene un medio campo fantástico, y en defensa, pues siempre por el estilo que tenemos, vamos a tener que... Ahora, aquella frase de Agüipa Tirén también, ¿eh?
4: Sí, pero fíjate con los debates que hoy Flick ha puesto a primero a Rodri con Pedri, que si pueden jugar juntos o no los pone a los dos. Luego pone a Bernal con Rodri, que si los dos eran mediocentros han jugado juntos. Y luego lo que decías ahora, el debate de Fermín Olmo, y han terminado los dos juntos también. Parece como que quiera desactivar debates y demostrar que estos también pueden jugar juntos.
19: Pero yo no creo que quiera desactivar, sino que ese es el plan y ese es el análisis deportivo. Yo, por ejemplo, tengo clarísimo cuáles son las cualidades, vamos a decir, de Fermín. Vamos a decir, pasión, corazón y trabajo. ¿Cuáles son las cualidades de Olmo? Cabeza, frialdad, táctico y juego entre líneas. Claro, entonces, a unos les gusta uno, a otros les llama la atención otro, pero el entrenador tiene que jugar con todas estas cosas, y Bernal es un chaval que tú sabes que, por ejemplo, el primer día me dolió que le cambiara, porque dije, joder, sí, qué bien está jugando Bernal, qué pena me da, tiene... Por decir algo, con cariño lo digo, tiene huevos que me enfade porque entre Pedri. Sí. Y así fue. Pues claro, ahora Pedri está ahí y Bernal, bueno, hay partidos, sí, minutos para todo el mundo. Y es ahí es donde creo que va a estar la diferencia del Barça esta temporada. Y luego a partir de ahí...
20: Está clarísimo, está clarísimo. Sí. Está clarísimo. Tú tienes, por ejemplo, para salir a cazar, tú puedes salir a cazar con el animal que quieras. Y si tú tienes dos animales que son muy buenos cazadores, uno, por ejemplo, ya te digo, como lo decíamos el otro día, un guepardo. Tú tienes un guepardo que puede cazar de maravilla. Y el otro, pues yo qué sé, pues una pantera. Y tienes un guepardo, una pantera. Y un día, si quieres cazar, yo qué sé, antílopes, lo decíamos, pues, coño, pues igual te va mejor la pantera porque claro, es más inteligente. Y otro día el guepardo porque es más rápido.
4: El guepardo sería Olmo y la pantera Fermín.
19: Pero,
20: efectivamente, no, correcto.
19: Pero te digo una cosa. No, te digo una cosa. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú haces...
1: ¿Quién es el guepardo?
19: No, haces una cuadrilla de bisontes, de unos 20, 30 bisontes, los pones tipo, como hacen los ciclistas cuando van ahí, ¿sabes? En pelotón ahí, pero
20: el
19: bien.
20: Pelotón. Claro,
19: los líderes van por delante, los más fuertes en la esquina, y vas contra el cazador Penélope ese que has dicho tú.
20: Penélope. Era la de la Odisea. Que tejía y destejía. Eso es.
1: Ay. A ver, José Mari, tírame atención porque, claro, yo he entrado a José Mari que estaba tenso y nervioso con un tema Rodri. Hay dos temas, José Mari, que estoy a punto de estallar con este tema. El primero es Rodri. Rodri, hasta hace dos días, antes de fichar por el Barça, era un emblema, un símbolo, un intocable, el orgullo de la Premier, pero ha sido enfundarse la camiseta del Barça y ya tenemos campañitas de desprestigio. Esa es la primera.
19: ¿Y qué importa esto?
1: Pero tú te has vestido con la camiseta del Barça, tú has sufrido eso. ¿Eso es lo que le están haciendo a Rodri ahora? Esta falta de respeto de grabar una conversación fuera de contexto, privada, y ponerlo en el ojo del huracán.
4: Pero si van fechando, a lo que el ojo no ve.
19: Yo empecé en la Real en los 80, era durísimo, por lo tanto he vivido unas cuantas cosas, no solo con el Barça. Dicho esto, las cosas son como son y tú no las vas a cambiar. Lo más importante es centrarse y olvidarse de lo que dicen de ti, sino estar pendiente de lo que tú haces. Y yo,
20: efectivamente, correcto.
19: Yo voy esta temporada, he dicho, van a venir los puentes aéreos bien cargaditos.
21: Y con Karim Adeyemi, el jugador del fútbol.
4: ¿Perdón? No, termina, vaquero.
19: Que lo que te quiero decir es que siempre, históricamente, uno de los grandes problemas del Barça ha sido que las cosas externas siempre le han afectado mucho. Tenemos que centrarnos en lo que hace el equipo, en lo que es capaz de hacer y en temas deportivos. Los temas que son extradeportivos y tú no puedes controlar, una de las cosas de cualquier persona que quiere tener éxito, ¿sabes qué es? Es, primero, dar lo mejor que tiene y, segundo, hacer lo que depende de ti. Y hay cosas que no dependen de lo que claro, en Barcelona claro. se hagan.
1: Como lo de France Football, ¿no? Como sí, no, tener a, la, no, no tener a Pedri, no tener a Pedri entre los 30
20: Cristo,
1: primeros.
20: Cristo.
1: Que es una vergüenza.
20: Tú no puedes cambiar la selva. Tú no puedes cambiar la selva. Tú lo que puedes hacer es esmolar las tebagarras. ¿Sabes lo que te digo? ¿Me entiendes?
4: José Mari Vaquero, nos vemos mañana en el bar y nos escuchamos en el que te jugues. Un abrazo fuerte.
19: Molt bé, bona nit a tots. I, quan guanyes, tot és més fàcil.
4: Exacte, claro. Moltes gràcies. Claro. Ha començat el Liverpool Atlético de Madrid. Fermín, qui domina els 15 primers minuts?
17: El que estic veient és més expansió del Liverpool, més recuperació a últim terç, i al final entre Barcola, entre Birs, entre Szoboszlai, més Isak, té realment molt potencial, i a l'Atlètic li està costant sortir del seu camp.
4: El Barça ha guanyat 5-1. Alejandra, hi ha 4 encertants de la porra?
2: Sí, teníem 4 encertants. Albert Gram, Teo Falguera, Juanito i Educat 23, i hem fet un sorteig entre els 4.
4: Els encertants havien encertat el 5-1 i el primer golejador,
2: Sí, sí, exacte, vale. Tot Rafinha. I finalment hem fet un sorteig entre els 4. El guanyador és Albert Gram.
4: Albert Gram.
2: Xulíssima,
1: Vaig a un hotel l'altre dia, la portava, i la recepcionista em diu: "Que camiseta tan guapa."
4: És que és molt guapa.
2: És que és molt xula, eh?
4: És molt guapa. És molt guapa.
1: Vacila.
2: Jo l'aconseguiré per la teva germana.
4: L'aconseguiràs, no pateixis, si no te l'aconseguirem nosaltres. Per la teva germana i per la teva dona.
2: I tant, Rafael, i tant,
4: que ha participat,
2: també.
4: No,
2: ha participat, però no ha guanyat.
4: El concurs ja està
2: no
4: a punt de...
2: No fa cada dia, participa sempre.
4: Molt bé records.
1: Tongo. Tongo.
2: No, perquè no ha guanyat.
4: Tongo. Què tal està jugant, Julián?
17: De moment és que estan tocant poqueta pilota, però, és a dir, no només
5: no només
17: Julián, sí, està tirant alguna desmarcada, està bé.
5: Recuperant pilotes, sacrificant-se defensivament, bé.
4: En un moment ens demanen pas el Santi i el Nil amb Adeyemi. Per què rius, Jordi?
0: No sentir lo que té el xolo de fondo. El xolo de
20: talón. A correr.
4: Patada. Abans de Adeyemi, parla Dani Olmo a la tele. L'escoltem a Movistar Plus.
22: Pero bueno, nos alegramos de que la Mil la haya metido.
23: Yo luego buscar a Rafinha, que nos ha dicho. Dices, yo es que le he visto durante el partido porque le conozco, que a veces se va si no marca su gol, que estaba contento, y le he dicho, sigue, que al final el premio llega. Es así la Mil, ¿verdad?
22: Sí, la Mil es ambicioso siempre quiere marcar, contribuir, ayudar al equipo a ganar y siempre lo hace, marque o no, pero bueno, cuando marca pues siempre estás feliz.
23: Y cuéntanos, lleváis 23 goles, 5 partidos, no sé si me baila alguno gol, pero bueno, el ritmo al que lleváis no es normal de un inicio de temporada con tantos jugadores viniendo del Mundial, con algunas incorporaciones nuevas que han llegado, con algunos cambios no estructurales, porque al final lleváis, es el tercer año con Flick, pero no es normal, entiende, que estéis a este nivel tan pronto en los 5 primeros partidos.
22: Bueno, para nosotros sí puede ser normal, ¿no? Tenemos ese
23: pues
22: nivel.
23: Pues cuéntame la clave, porque eso es lo que queremos saber. ¿Por qué, no? ¿Cuál es la clave precisamente de eso?
22: No, trabajar, te diría. O sea, somos un equipo con mucha llegada, que quiere tener siempre la iniciativa, que crea muchas ocasiones, y al final tenemos la calidad necesaria arriba para acabar marcando esos goles que a lo mejor pueden parecer muchos, pero al final creamos esas ocasiones y tenemos ocasiones claras para marcar, y las difíciles también porque tenemos esa calidad que de sobra para realizarlas.
23: Hablar de trabajo de calidad, y no sé cuánto también hay de instinto, lo digo porque sois muchos jugadores con mucha movilidad, que ocupáis muchos espacios y que además con muchos cambios, quiero decir, porque hoy te ha tocado a ti, otro día le toca a Fermín, hoy a Adeyemi, otro día a Gordon, y vais cambiando constantemente, y quiero decir, y no parece un equipo en construcción, parece que lo trabajáis como por instinto, parece que lo hacéis como por instinto.
22: No, somos un equipo que nos adaptamos a la perfección, somos muy flexibles, somos jugadores que podemos jugar en distintas posiciones y a la vez, al final es el míster el que decide el 11 que empieza, pero empiece quien empiece, vamos todos a una y se demuestra. Al final todos vamos a ayudar y a contribuir para que el equipo acabe ganando.
23: La parte buena, son 5 partidos, 5 goleadas, el equipo está feliz, estáis marcando muchos goles. La parte menos buena, por decirlo de alguna manera, las expectativas y la ilusión están ahora mismo aquí. Claro, lo que sea bajar un poquito, como decía Rafinha, hay momentos de altos y bajos, lo que sea bajar un poquito va a ser un paso atrás.
22: No, siempre van a estar arriba las expectativas. Somos el Barça, vamos a competir por todo y lo estamos demostrando desde el principio y es lo que queremos hacer. No va a ser fácil continuar en esta línea porque siempre digo que lo más difícil es mantenerse, pero creo que aún tenemos margen de mejora en algunas facetas, seguiremos haciendo, como bien has dicho, es el inicio de temporada, aún queda mucho, así que seguiremos trabajando.
23: Gracias, enhorabuena.
22: Bueno, gracias.
23: Ya habéis escuchado las palabras.
4: Les paraules de Dani Olmo a la tele a Movistar Plus, mentre ha marcat l'Atlético.
5: Assistència de Julián Álvarez, per cert.
17: Ha marcat Llorente al minut 17 i l'assistència és de Julián.
4: Gonzalo, té ganes de donar notícies, eh?
17: És voraz.
1: Sí, i de tocar el que no sona, també.
7: De Gilo.
1: Julià, que no ha venit.
5: M'agrada recordar les coses.
4: Sí, però per requadrar i que els oients ho tinguin clar, que d'això es tracta al final. Ha marcat l'Atlético, qui ha marcat?
17: Ha marcat Llorente.
4: Assistència de...
17: de Julián Álvarez.
4: I ara pots opinar, Gonzalo.
5: Bueno, que al final és un jugador superlatiu que de moment no és vostre. Simplement era això.
1: De moment.
4: Pim-pam, ha quedat ben requadrat.
17: També ha marcat Dembélé. Paris Saint-Germain 1-0, està guanyant l'Slovan al minut 17 i també està guanyant la Galatasaray amb gol de Torreira, 0-1, està guanyant l'Sporting Club de Portugal.
4: Recuadrem els resultats que hi ha ara mateix.
17: Liverpool 0, Atlètic de Madrid 1, Napoli 0, Arsenal 0, Paris Saint-Germain 1-0, està guanyant l'Slovan de Bratislava, gol de Dembélé, i Sporting 0, Galatasaray 1.
5: Dembélé, un altre candidat al Balón d'Oro.
1: Un traïdor.
17: Correcte. O sigui, correcte, a candidat a pilota d'or.
5: Sí, bueno...
1: un tio que recordem...
17: S'ha escoltat de fons el Cristóbal.
1: Dembélé, un tio que no és benvingut aquí a Barcelona.
5: Bueno, serà per tu, hi ha molta gent que l'estima.
1: A més, el Barça li pagava un home despertador, notícia que has d'explicar el que t'hi jugues. Sí, bueno, sí, hi havia un senyor que anava a despertar-lo cada dia, perquè aquest tio era... poc professional, mal company...
5: Bueno, això l'estima molt el vestuari, entre ells Gavi, que sempre parla d'ell.
4: Va, que ens demanen pas el Santi i el Nil, que estan a mal de Yemi.
8: Aquí estamos con Karim Adeyemi. Vamos a hacerle un par de preguntas. Karim, how are you? Congratulations for your goal and for being here in Barcelona.
4: Felicitats pel gol i per haver arribat a Barcelona. Que benvingut.
9: Really happy. Unbelievable night. First time Champions League in Camp Nou.
4: La primera nit al Camp Nou.
9: Unbelievable feeling. And can't
4: incredible
9: wait
4: feeling.
9: To help the team more often and play more games here.
8: ¿Cómo has visto al equipo així? Que lleva 5 partidos? 4 partidos con 5 goles. How did you see your team that in 5 games you scored 5 goals 4 times? What do you think about that?
9: As I said right now, I'm not surprised. We have huge quality
4: and no everybody surprised perquè tenim molta qualitat.
9: And score goals. So yeah, the expectations are high of course. From us and of course from the coach. But yes, we are just happy with the results that we win.
4: Que estem molt contents, vaja.
8: Vamos a preguntar cómo es la adaptación. How's your adaptation here in Barcelona? How are you feeling this first month playing as a Barcelona footballer?
9: I think good. As I said, I got my minutes and I try to help the team. I'm happy for every minute I get.
4: Diu que ell té els minuts i que intenta ajudar l'equip.
9: Of course, it's not easy to get the minutes always, but
4: que no
9: at the end,
4: és fàcil
9: I'm
4: tenir
9: happy,
4: minuts
9: happy
4: a sempre.
9: When I can help the team, it's always a pleasure for me.
4: I que és un plaer poder ajudar l'equip.
9: For the next games and can't wait for Sunday.
4: I que vol jugar el diumenge.
11: The main objective for the team this season?
9: I think every competition is main because we want to win everything.
4: Totes les competicions són importants perquè les vol guanyar totes.
9: To win everything. So this is why we are so hungry. You see it in every training, in every match, how we play. We want to win things and of course Champions League is a dream of every big club. So
4: vol guanyar-ho tot i que la Champions és un somni per a tots els clubs.
24: Offensive, fantastic, amazing, eh?
4: Les paraules de Adeyemi. Escolta'm una pregunta, Jordi, l'han segrestat entre el Santi i el Nil?
5: M'ho crec.
17: Ha estat un tema meva, eh?
4: O sigui, l'han pillat Santi i Nil, ha fet un tema, un tic-taca, el Santi i el Nil.
0: Escolta, aquest paio és esquerrà, no?
17: És esquerrà, i amb la dreta l'ha aconseguit avui.
0: Però ha fotut una castanya amb la dreta i després ho ha tornat a intentar, eh?
17: Sí, però és que colpeja amb les dues, eh? És prou ambidextre, és a dir, no és nivell Camorra o Dembélé, però està prou bé.
5: Bon partit, però té que millorar el tema de les pèrdues de pilota.
0: Sí. Però té molta amenaça aquest nano, eh?
5: Sí, no, i crec que la competitivitat que hi ha entre Gordon i ell beneficia el Barça.
0: Jo crec que Hansi Flick ha encertat amb aquests dos nanos, eh?
5: Tant amb Gordon com ell. I Deco també ha hagut d'haver de veure, no, Jordi?
4: Home, i tant.
0: Diguem-ne que són indicacions precises i Deco les ha executat.
4: Va, són les 9:24, hem escoltat a Adeyemi amb el Santi Ovalle i el Nil Solà i ara escoltarem a Hansi Flick amb l'Albert Llimós. Estem a tot arreu, Jordi. Un desplegament de la cadena ser tremendo, eh? Cap altre mitjà fa el mateix.
5: Apagar.
25: 19 vegades a porteria. Creus que en aquest inici de temporada la diferència entre l'equip titular i els suplents és molt més petita que la temporada passada? Gràcies.
9: But this is what I can see in the training. I think we have a huge quality in the training, so it's always.
4: Torna a repetir lo important que és la qualitat dels entrenaments i com l'està veient.
17: Però ha calat, perquè Adeyemi també ha parlat de training.
4: Sí.
1: Es juga com s'entrena.
4: Sí, senyor.
3: És veritat, és així, però em sorprèn, em crida l'atenció, ara connectem amb Flick, que hem perdut el so de la sala de premsa, destaca a cada roda de premsa la qualitat que veu als entrenaments. Continuem escoltant Flick.
6: Hola, Hansi, Marta Ramon, en directe a RAC1. Avui hem vist una nova actuació remarcable de Lamine Yamal, acabat amb el braçal de capità, just l'endemà de conèixer la llista dels candidats a la pilota d'or. És un dels grans favorits. Creus que Lamine Yamal hauria de guanyar la pilota d'or?
7: Of course, it's my player. It's a player from Barca, and I think also he deserved it also to win the Ballon d'Or. So for me, it's great. He's an outstanding player. You can see it in
3: every... que per suposat que és un jugador seu i que vol que guanyi la pilota d'or, que és un futbolista d'un nivell altíssim.
7: And I think he deserved it.
3: O sigui que...
12: Albert Llimós, per al Carrusel Deportivo i per al que t'hi jugues Barça de Ser Catalunya.
3: Molt bé, Albert.
12: Has hablado mucho del delantero durante este pasado verano y hoy han jugado tres delanteros diferentes, de tres maneras diferentes, tres jugadores con características diferentes. ¿Qué aporta cada uno de ellos jugando, no? Tienes Rafinha, ha jugado Dani también un rato, también al final Gabriel Jesús.
7: No, I think in every situation, in every moment, we can change. This is a good thing.
3: És el que m'ha explicat que buscava Hansi Flick, mobilitat i possibles variants durant el mateix partit.
7: And Rafinha, you saw it today. His intensity is great. He's also when he attacked the deep, also with the pass from Petri. This is unbelievable. We have a lot of situations.
3: Rafinha's intensitat és top, és molt bo.
17: Increïble com ataca la profunditat.
3: Sí. A la passada de Pedri s'ha vist.
7: So when we have to keep the ball, playing and waiting about situation we create, and then we are in the right moment. We are there, and today, of course, the free kick from Lamine was fantastic.
3: I ha destacat la pausa i la capacitat d'aguantar la pilota que té d'Olmo, que a més ha forçat la falta que ha transformat Lamine.
17: Falta fantàstica, diu.
3: Sí, una falta fantàstica de Lamine Yamal.
13: Me aburrí yo, y se aburrieron incluso los seguidores del Real Madrid en el partido en que ganó el Real Madrid al Inter de Milán 2-1.
3: ¿Cómo?
13: Y hoy me he divertido muchísimo, como todo el mundo que ama el fútbol se habrá divertido en el día de hoy.
3: Madre
13: ¿Qué te
3: mía.
13: Parece esa diferencia abismal de estilo de fútbol para ganar un partido?
7: I'm really happy that I only can speak about having fun. You know, it's for me it's like this. I'm the coach of Barça and I'm really happy.
3: Diu que ell està molt content pels aficionats del Barça i que s'ho passin bé veient el seu equip.
7: We did really good, so we scored a lot of goals, but
3: estan marcant molts gols.
7: Most important thing is that we are playing like a team, like
3: però que el més important és que juguin com un equip.
7: Also we control the game, we are dominant and this is fantastic to see.
3: Que quan controlen el partit, quan dominen el joc, és fantàstic.
7: That our supporters, that the culés are enjoying our game, and I think at the moment they are enjoying it.
3: Són les paraules de Hansi Flick en roda de premsa. Si diu alguna cosa més, la destaquem al que t'hi jugues, quan ha estat a punt de marcar el segon l'Atlético de Madrid a Anfield.
17: I era Julián, eh?
3: Fuatada
17: des de fora de l'àrea i sí, a poc a poc s'està entonant, està participant molt, l'assistència ha tingut molt de mèrit, també de mèrit de la estructura del Liverpool, i és un tros d'aturada, una bona gardela de Julián.
1: Brutal.
3: La rematada és espectacular,
17: Molt bé, Alisson.
1: Des de fora de l'àrea, Que haurem de pagar,
3: Jordi.
1: Haurem de pagar.
17: 2-0 del PSG, ja.
1: Si està a aquest nivell, haurem de pagar.
3: El segon, el PSG?
17: Doblet de Dembélé. 2-0 està guanyant.
3: Doblet de Dembélé,
17: Ojo, Dembélé, Guanyant PSG. En fas a l'Sporting.
1: Ofereixo 100 milions i mig. Va, 100 milions i mig.
3: Per qui? Per Dembélé?
1: Per Julián.
3: Ah, per Julián. Vale.
1: 170.000.
3: Ara anem amb les dades del Fermín. D'escollir lo millor i lo pitjor del partit, també el millor futbolista, però Jordi et deia que veurem com acaba la temporada, però les sensacions en aquest inici són immillorables.
0: Jo crec que són immillorables, i el que és el millor, avui per exemple aquesta dada de que a Pedri se li hagi estalviat mitja hora, ho trobo fonamental, que a Pedri avui li hagi estalviat mitja hora, perquè Pedri fos, ens costa arribar a la Champions amb un Pedri platòric i amb un Rodri que l'acompanyi de lloc tinent, escurça la distància amb els Champions. Jo crec que aquest home s'ha ficat entre seia i seia aquesta qüestió de la competitivitat. I després, el Jofre, ho tinc clavat, va dir l'altre dia una cosa. Aquest any veurem a Hansi Flick amb la mirada més severa. I si, com diuen en castellà, hay que fruncir el ceño, se fruncirà. Perquè si surt alguna careta, alguna carona que podria ser normal, algun jugador que no està massa conforme, etc., Hansi Flick s'ha d'imposar, perquè per tenir 20 tios connectats sí que has de portar una mica amb mà de ferro, i és el seu objectiu. Tots connectats, tots amb to i tots amb benzina.
3: Va, anem amb les dades del partit, les que ens aporta el Fermín.
10: Les dades del Fermín amb CaixaBank.
17: Quatre partits dels cinc que porta el Barça aquesta temporada amb 5 gols. En total, 22. 3 partits seguits marcant 5 gols al Barça. Sabeu l'últim cop que això va succeir?
0: No.
17: Això va ser la temporada 16-17, en aquella concatenació de partits que va acabar amb la remuntada contra el Paris Saint-Germain 6-1. Aquell és l'últim precedent de 3 partits que el Barça ha encadenat amb almenys 5 gols. Rafinha avui doblet, ja porta 8 gols a 10 rematades a porteria. Compte això, Rafinha amb el Barça a la Champions 21 gols, avui empatat amb Neymar i Kluivert. Amb el Barça, la Champions.
3: Kluivert, que estava a la lluita avui com a observador de UEFA.
17: Ha superat el Luis Enrique, que tenia 20 gols amb el Barça, la Champions, i Rafinha està a només 2 de Lewandowski, i després tindrà a tir a Luis Suárez, que enduia 25, i Rivaldo 25, i després ja està nostre senyor Messi amb 120. Això a gols de la Champions. És a dir, que aviat, i jo diria, aquesta temporada, Rafinha pot acabar sent el segon màxim golejador del Barça a la Champions de la seva història.
3: Això és molt bestia, eh?
17: I això pot succeir aquesta temporada.
3: Va dient que si el Santi Jiménez...
17: Que pot succeir, home.
3: Home, li queden 2 gols.
17: Però és que pot jugar 11 partits de Champions, Rafinha.
0: Perdona, això ho has dit bé? 8 gols amb 10 rematades?
17: 8 gols de 10 rematades a porteria.
3: No hi ha un davanter més eficaç que Rafinha a Europa, ara mateix. Ni Haaland.
17: Lamine Yamal, 5 gols ja. 5 gols en els últims 3 partits.
1: Tu pateix, a
17: primer de falta en la seva carrera al primer equip. Avui gol i 2 assistències. Avui Lamine Yamal empata amb Xavi i Ferran amb gols com a màxim golejador, és a dir, com a golejador del Barça a la Champions. 12 gols, 12 per Lamine, 12 Xavi Hernández i 12 Ferran. 11 assistències de Lamine Yamal també en 34 partits de Champions. Déu-n'hi-do l'impacte de Lamine Yamal a la Champions. Per posar alguna màcula, 16 partits consecutius del Barça rebent almenys un gol a Europa, que això s'arrossega des de la 24-25. Avui partit número 50 de Joan García amb el Barça, 45 gols rebuts, molta pèrdua avui de Cancelo 15, Olmo 13, Adeyemi 12. Això sí, veiem un Barça molt coral, 6 golejadors diferents ja, 9 assistents diferents, perquè Lamine no havia assistit fins a dia d'avui i avui n'ha fet 2. I per últim, Rodri. Des que ha arribat, només ha fallat 8 passades de 217 intentades.
3: Uau, joder. Uau. Gràcies, Fermín. Ha estat a punt d'empatar el Liverpool, una rematada de Birs, gran intervenció de Oblak. Ara vaig amb tu, Santi Jiménez, però abans, per alliberar el Bermu, que pugui anar desmuntant al camp, lo millor i lo pitjor, Bermu.
20: La pluja. Vinga, va, anem-hi. Per què començo?
3: Sempre per lo millor, no?
20: Sempre per lo millor. Vinga, va, un partit de Champions a l'èpica. Jo sóc molt fan de la pluja, m'encanta, i quan jugava a futbol em creixia, perquè a més jugava en gespa artificial, perquè quan jugava en camps de terra i la pilota era una micassa, ja si de cas, ja ens cagàvem una mica més.
3: Una micassa.
20: Però a sobre...
14: No estem perquè ens expliquis la teva vida.
1: Era un arma.
20: Ah, bueno, vale, però a sobre el 5-0 de Mourinho va ser en pluja. Per tant, sempre firmaré a favor de la pluja.
14: I la Champions contra l'Arsenal en pluja.
3: Sí, senyor.
20: Ah, efectivament. I la pitjor, doncs, que hem anat a dinar avui amb gent de la ràdio a una pizzeria i encara em torna la pizza carbonara. Encara la tinc... Encara la tinc a reflujo, diguéssim. Encara la tinc al coll,
14: per
20: a mig baixar.
14: Faràs un estèreo.
3: Algun problema més intern que tinguis del teu dia a dia?
20: Demà l'U-Perú serà sobre...
14: Pizzas.
20: Demà l'U-Perú serà sobre capitans.
3: Sobre capitans.
14: Va.
3: Sobre capitans del Barça o en general?
0: Està molt ben triat.
20: No, Han Solo, capità Jack Sparrow. El capità Haddock.
3: Ah, vale.
20: Exacte.
3: Vale, doncs demà a partir de les 12 el que t'hi jugues, i podreu escoltar l'U-Perú del Bermúdez, del Barça 5, Feyenoord 1. Gràcies, Bermú.
14: El capità d'Aranya.
3: I el capità Siam, espero que surti.
0: Home, el capità Siam.
20: Per exemple.
3: Wow. Sí. Santi, què? Parla tu, perquè jo no puc.
14: Ja et veig, està
17: al límit. Està al límit, Santi, ja no pot més.
14: L'eufòria.
3: Que li poden cridar els gols del Barça.
14: Doncs,
3: tant de bo fos la festa.
1: La festa molt mala.
14: Com has dit?
0: No, que la festa molt mala.
1: Que la festa molt mala.
3: El problema és no sortir de festa, que llavors ja no estàs entrenant.
14: Estem a principis de setembre, i si aquesta temporada segueix igual, et veig al...
3: No, però això és culpa dels aires acondicionats. Tranquil, que a l'octubre ja no passarà.
14: No, el canvi climàtic t'està matant. El cas és que el Barça, com va dir ahir la Lamine Yamal, hi ha dues coses. S'està pagant les vacances de la seva vida i ja no suplica, exigeix. A mi em sembla que jo no sé si això...
3: Tia, és bona aquesta. No suplica, exigeix.
14: Sí, jo no sé si... Si això...
3: Aquesta l'apunto.
14: Si això... És el titular de la crònica de demà.
3: Ah, Llavors no te l'apuntis. Sí.
1: No, ja apunta-te-la, baix Santi Jiménez.
14: No cal, te la regalo. El cas és que el... Jo no sé quan durarà això, però fins ara està sent divertidíssim.
1: Festa.
14: Perquè a més li sentia les dades ara al Fermín i deia... És que si això acaba així, això és el Santos de Pelé.
17: Home, sí.
1: La Porta parlava de que vol guanyar tots els títols.
14: No, clar. I tu també, però sí. És que jo intento...
1: Jo estava mirant els bitllets de Madrid.
14: Amb gent seriosa. Sí. No, amb tu.
1: Doncs amb
14: sí.
1: Mi no.
3: No, amb tu no. Mai.
14: Sí, però sí. El que si jo miro i veig el dia a dia és que... I em sembla que hi ha una frase que va dir el Besa amb el Flegui, és que els partits es fan curts. És allò, diu, ja s'acaben?
17: Passen moltes coses, sí, sí.
1: Abans es feien llargs i ara es fan curts.
14: Home, hi havia dies que acabaves i et despertaves, però...
17: També et dic que una mica d'avorriment li provaria al Barça.
1: No.
17: Sí, perquè això implicaria menys risc.
3: Ja arribarà.
17: A favor d'avorrir-se una mica.
3: Calma, tot arriba.
14: A veure, tu vols que el Barça el dirigeixi Martin Scorsese... I a mi em mola Robert Rodríguez i
1: rock and roll.
14: I rock and roll.
17: I primers plans, i dinàmic, i...
14: I Sam Peckinpah. Això és una pel·li de...
3: Oh, quin mite, Sam Peckinpah.
14: Això és una pel·li de tiros, de que acaba... Això és Comando. Això...
1: És Comando.
14: Segurament la millor pel·lícula de la història del cinema. Yeah. Però això és tremendo. És que... A més, passant facturetes. Vull dir... A Rafinha no l'han nominat a...
1: Un escàndol.
14: No, jo no crec que sigui un escàndol, eh?
3: Home, però entre els 30 podria estar...
14: No, a mi però... em sembla
1: més... Teoria sí que Rodríguez, és pels noms.
17: L'escàndol és...
1: Pedro González, i la gent no sap qui és aquest.
14: A mi escàndol em sembla que nominin a Cucurella o a Bocinha.
3: Això em sembla un escàndol.
14: Que no nominin a Rafinha no em sembla un escàndol.
1: O a Pedri.
3: Però lo de Bocinha t'ho compro, però Cucurella ha sigut el millor atleta d'esquerra de la selecció campiona del món. Jo crec que
14: però si tu havies de triar jugadors, Gonzalo, si havies de triar jugadors de la selecció espanyola, em surten 5 millors que Cucurella. Em surt Pedro Porro, va fer molt millor mundial que Cucurella.
3: 100%.
14: Però quasi Oyarzabal va fer quasi molt baixa. Millor, home, molt millor mundial que Cucurella.
1: Rodri.
14: Dani Olmo va fer molt millor mundial que Cucurella. O sigui, a Cucurella l'han posat perquè fa pàrquings a la ciutat esportiva.
1: Madridisme sociològic.
14: Sí. Ja està. O sigui, i no va res en contra de Cucurella. Magnífic jugador. Honrado picapedrero del futbol. Però, vamos, per posar això, posaves a Pedro Porro.
1: Totalment.
14: Ja. Però deixem el tema a part. A mi em sembla que hi ha unes reivindicacions, la de Rafinha, la de Pedri. Adeyemi marca un xitxarro que tothom deia, bueno, Adeyemi ve, no sabem de què serà, si és Barça, no. Ostres, li dones una titularitat i et fot un gol que no sap.
1: La minya mal als 5 minuts de convertir-se en el capità més jove de la història del Barça, pam, de falta.
14: De falta, i Mica Mármol li paga un sopar per obrir-se la barrera.
3: Per això es va criar la Masia.
1: Per cert, us demano que reconsidereu als diaris una tradició que sembla que s'està perdent. Els pòsters. Jo demà...
14: Sí, a l'as farem un pòster del...
1: No, però companys de, també...
0: Estem
1: de
0: a favor d'això, Santi. Hauries
1: d'estar al pòster. El pòster de la minya mal. Que els nens, la canalla, s'ho pengen tots un paper en tota l'habitació.
3: Ara has de comprar la Jugón.
14: T'has equivocat de Vilastreta.
3: Per cert, Santi.
14: Li dius a l'Ivan Sant Antonio.
1: Ivan Sant Antonio, pòster de la min.
3: Tens la IA de l'as o l'he d'anar a comprar?
14: Encara no m'ha arribat.
3: Surt avui, no?
14: Surt demà, crec. Bueno, demà.
3: No, pensé que era avui.
14: Demà. Però hauries d'anar a comprar perquè...
3: Però som del mateix grup, tio. Tu creus que he de comprar la guia de l'as cada any? Carai, aquí no hi ha favoritisme. Sí, aquí no hi ha favoritisme.
2: Sempre, les tinc totes.
14: Aquest any no la compris, que te la guardo.
0: Gràcies.
2: I la tinc reservada.
0: I jo una altra. Sota, i tu, Santi?
2: No, perquè és la guia de l'As.
17: Actualitzada.
2: A mi m'encanta en si, perquè és l'única que està tot actualitzada, amb els fitxatges d'última hora.
0: Al dia.
2: I tens totes les dades, o sigui, és una passada.
17: I estèticament sol ser molt maca.
2: I a més que si hi ha paper, que m'encanta.
0: No,
2: en sèrio, sóc un gran fan de la guia de l'As, però clar,
14: la reservo, és la millor.
2: La reservo i la compro i a vegades penso, collons, però si és el diari que és el mateix grup que el de l'As, me la podrien donar.
0: Té pòster la guia? Té pòster?
17: No, jo crec que no tindrà.
2: Té informació dels equips de primera, té informació dels equips de segon, del futbol femení, de la Lliga de Campions, de l'Europa League. No, no, és brutal. La feinada que...
14: Tots els àrbitres.
2: Tens tot.
0: Allà pots apuntar.
14: La classificació històrica de la Lliga.
2: Pensava que sortia avui i m'ha estranyat que el quiosque no m'ha avisat. Ah, deu ser perquè surt demà.
14: Te la puc passar en PDF, si vols.
2: No, però avui en paper.
0: En paper. Ho volem en paper. No, en PDF, de la mateixa de forma que tu... No,
14: a veure, quantes voleu?
2: De les dues maneres.
0: Com a mínim, parell o tres.
2: El Nil diu que també la vol.
15: Jo també la vull, i que surti-ho de segona, també.
0: Sí, el Nil t'està, perquè sona allò...
2: Ah, estava en Flick. Nil. Ha acabat ja la roda de premsa de Flick, no?
15: Ha acabat la roda de premsa de Hansi Flick. El més destacat, crec que...

0: una assistència. Correcte. I el tercer de Ferran.
1: Sí.
0: Tele,
2: Gonzalo.
1: Bon inici de Ferran amb el PSG, amb els minuts que ha disputat, perquè ha jugat moltes vegades de suplent i està demostrant que potser tenia...
2: No m'està agradant les coses que...
1: Més del que la gent espera.
0: Porta tres gols, ja. T'agrada, que Ferran marqui amb el PSG. Mira
1: com
0: riu.
1: Crec que ens ha fet molt feliç a molts aquest estiu.
2: Se'l queden, el PSG.
3: Però si no passa res.
1: Gol del Liverpool.
2: Mira,
1: ja ho tens. Soboslai.
4: L'empat. Mira, empat al minut 40, Liverpool 1, Atlètic de Madrid 1, estava atacant més el Liverpool.
3: Canta els gols amb una alegria.
2: Gol.
0: Imagineu-vos que ho faig jo ara, això.
1: Jo és que a medida que va la noche, voy para arriba.
3: O sigui,
1: ja us lo digo ja.
4: Però, compte, assistència d'Araujo, estic veient. Mira.
0: Sisplau, expliquem l'assistència d'Araujo.
4: Mira, hi ha una jugada enrevessada dins de l'àrea. Apareix Araujo, que està jugant de lateral dret, i fa un toc d'esperó.
2: Una Araujinha.
4: Delicadíssim per Soboslai.
0: És Araujo o Ronaldinho?
4: No, és Araujo. Araujo Nazario.
1: No sabeu lo que habéis perdido.
0: Increïble, l'assistència d'Araujo.
2: No s'ho creu ni ell.
0: Va, molt ràpidament. El millor jugador del partit d'avui del Barça, Jordi.
5: El millor jugador del Barça avui ha sigut Lamine.
2: Lamine Yamal.
1: Lamine, capità i golejador.
3: Que si, per no repetir, et diria Rafinha.
2: Rafinha,
3: perquè hi té una jugada en el que l'ha posseït Ronaldo Nazario de Lima.
0: Jo també voto Rafinha. Palet.
6: Em quedo amb Rafinha també.
0: Rafinha, ojo, que ja estem empatats. 1-4-3. Víctor. Lamine, 5-3. Josep.
7: El nou capità, Lamine Yamal.
0: I qui més hi ha per allà que no us veig? Ja està? O hi ha algú més?
6: El Miquel, el realitzador.
0: Què diu el Miquel?
3: El realitzador no val.
0: Sí que val, i tant.
6: Diu, uf, difícil.
0: Vale.
3: Rafinha ha dit.
6: Diu que és de l'Espanyol.
2: Ah, bravo, Miquel!
0: Bravo, bravo, bravo!
2: Ara, però com
0: no
2: puc passar filtre? Ara ho entenc.
3: I què té a veure que sigui per l'Espanyol amb què no pugui opinar de futbol?
1: No, ja ho entenc.
2: Avui ha estat
0: Lamine Yamal, i ara saluda tu, si vols, el tio Faja, que ja està sortint del Camp Nou i arribant a casa.
1: Tio Faja, hace falta esto.
2: Tio Faja, aquesta temporada...
8: Hola!
2: Ei!
0: Tio Faja! Es tracta primer de saludar i després fot el rotllo.
2: Hola!
8: ¿Os estáis tomando lo que hemos visto a cachondeíto o me os
2: parece? No.
1: Sí.
2: Está muy caliente.
8: ¿Sois conscientes de lo que ha pasado esta noche en el Louvre?
2: A ver, que no es ella, ¿no? El Louvre.
8: Bueno, yo os avanzo que iros preparando para que en breve...
1: Vaya, qué pena, se ha ido.
8: La iglesia jesuita Los Gabrieles. Estamos ante un talento. ¿Hola?
2: Sí. Tira.
8: Estamos ante un talento que si se descuida, se planta el delantero centro del FC Barcelona con dos goles en cuestión de 5 minutos. No sé si ese gol entra, no sé si por estadísticas habría algún delantero centro con dos goles en cuestión de 5 minutos. No somos conscientes de lo que ha fichado Deco.
0: La iglesia jesuita de Los Gabrieles.
5: Però escolta, sí que en el que t'hi jugues Barça acabi de sortir que hi pot haver una escissió dels jesuïtes amb una branca, que és Els Gabrieles, això és extraordinari. Això no podia aparèixer a cap guió que ningú pugui preveure.
0: Em sembla, això posa balàs a la propera crònica de Santi Jiménez.
3: Ja m'ho pensaré.
8: I luego una cosita, el hambre. El hambre que tienen esos muchachos.
5: Hungry.
2: Y nosotros.
8: El hambre, si parece la sala de fiesta en La Paloma, eso. Eso es bárbaro.
5: Ay, amb quines queixalades.
2: Qué gran el tío Faja y todos los culés que avui, tot i la pluja...
8: Noche de fiesta y sobre todo...
5: Noche de fiesta.
8: Sobre todo, ponerme en valor a la hermandad que se ha puesto de agua hasta el mocho.
0: Ah, sí, perquè avui s'havia de tenir molta fe en el Barça, sí. Entrant al Camp Nou amb el que ha plogut.
2: Tio Faja, t'ha calado todo?
1: És un campo preparado para la lluvia, Javi?
2: Ha calado
8: Cristóbal, todo, estoy viviendo un sueño, te echo mucho de menos, pero soy muy feliz de escucharos a dueto con el Heavy.
2: En breve
8: hacéis
2: vuelvo.
8: Una pareja extraordinaria, cabrones.
3: La cuestión, humildad perfil bajo y que...
2: Nada, Javi, que nos vamos a comprar los billetes a Madrid ya, que nos vamos al Metropolitano.
9: Perfil bajo.

0: junio.
1: Ya, ya,
0: me reservan billetes.
2: Ya, ya, ya, ya está bien.
3: Venga, tío, baja, que vaya bien.
4: Yo el otro día ya celebré la Liga y en 15 días estoy celebrando la Champions.
0: Claro.
3: Luego ya veremos si se gana.
2: Así te va la vida.
0: Perfil bajo.
2: Venga, gracias.
3: Que vaya bien, tío.
2: Que vaya muy bien. Cuídate mucho.
5: Siguiente llamada.
3: Venga. Llegim demà al diari.
5: Adeu, carinyo.
0: Adeu, Sergi.
3: Jordi Martí, ens escoltem demà el que t'hi jugues i abans ens veiem al bar.
6: Sí, senyor. Tot això.
3: Gonzalo.
2: Sí, què?
3: No canviïs mai.
2: Gràcies, igualment. I recuperat.
3: Espero que la nit em serveixi per recuperar.
2: I demà tens doblete o triplete una altra vegada.
3: Demà tens doblete.
2: Factures et dona bé. Sí.
3: Bueno, ya, pero vaya show fix aquí.
2: Ah, bueno, bueno, sofà, bueno, ja, ja, jo ja no entro ja en coses internes.
3: No tinc incentius. Ai, gràcies a tots per escoltar-nos.
0: Sí, diu, diu que gràcies a tots.
3: Ara podreu escoltar la segona meitat del Liverpool Atlético de Madrid, a la primera. Fermín, com deixem el resultat?
7: Mira, estan a punt d'acabar els partits a la primera meitat. Liverpool 1, Atlético de Madrid 1, Napoli 0, Arsenal 0, PSG 3, Slovan 0, amb doblet de Dembélé i un de Ferran, i Sporting de Club de Portugal 1, Galatasaray 1.
3: El partit que escoltaré a continuació, bàsicament, és la segona meitat del Liverpool Atlético de Madrid, que s'ha avançat amb un gol de Marcos Llorente, assistència de Julián Álvarez, empatat el Liverpool amb una assistència de Araujo.
0: Comprar los billetes a Madrid ya, que nos vamos al Metropolitano.
1: Mira,
0: a
1: bueno, 5
0: mira, de junio.
1: Ya, el perfil,
0: me reservan billetes.
2: Ya está bien, hombre, ya está bien.
3: Venga, tío, baja, que vaya bien.
4: Yo el otro día ya celebré la Liga.
3: Sí. Jordi Martí, ens escoltem demà el que t'hi jugues i abans ens veiem al bar.
6: Sí, senyor, tot això.
3: Gonzalo.
2: Sí, què?
3: No canviïs mai.
2: Gràcies, igualment. I recuperat.
3: Espero que la nit em serveixi per recuperar.
2: I demà tens doblete o triplete una altra vegada.
3: Demà tens doblete.
2: Factures et dona bé.
3: Bueno, ja, però vaya show fix aquí.
2: Ah, bueno,
3: bueno, sofà, bueno, bueno,
2: ja, jo no entro ja en coses internes.
3: No tinc incentius. Ai, gràcies a tots per escoltar-nos.
0: Diu que gràcies a tots.
3: Ara podreu escoltar la segona meitat del Liverpool Atlético de Madrid, a la primera. Fermín, com deixem el resultat?
7: Mira, estan a punt d'acabar els partits a la primera meitat. Liverpool 1, Atlético de Madrid 1, Napoli 0, Arsenal 0, PSG 3, Slovan 0, amb doblet de Dembélé i un de Ferran, i Sporting de Club de Portugal 1, Galatasaray 1.
8: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
9: Que sí. Yo lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
10: En un moment, Ricky Rubio, el que t'hi jugues. També obrim la gàbia del Tigre Creixell per parlar del Barça Feyenoord, però abans...
11: Sí que... Aquí... El madridismo está más desubicado que el que lanza un te quiero en una orgía, mientras sus voceros y chirigoteros en Twitter les dicen que su equipo es el quinto Beatle. Una alcachofa de un medio de comunicación no prostituido al capo hace una encuesta a pie de campo, donde el socio abonado lanza mugre a borbotones. No jugamos a nada. Mourinho, ¿a qué ha venido? Nos están estafando. Que vendan a Vini. Vini está gordo. No puedo seguir. Venga. Besitos.
8: One shot.
12: Al trabuco.
8: Al tío Faja. Gracias.
10: Això l'Eno fa gratis, no? Ho dic perquè, clar, enviar un comentari només rient...
1: Home, una mica.
13: O gratis o pagant, una de dues.
10: Ahir, sí, és veritat, ens hauria de pagar. No fer-ho gratis, sinó pagar-ne.
13: Una de dues, sí.
10: Ahir a l'11, a Esport 3, amb el Xavi Valls, van emetre una enquesta al final del partit, als voltants del Bernabéu, on la gent es queixava molt del joc del Madrid i era molt pessimista aquesta temporada.
14: Bueno, perquè entenc que veuen més del mateix i que s'han gastat molts calés i han fitxat a molts jugadors, però que el seu equip, és veritat que ahir tenia baixes, però que el pla de partit segueix sent el mateix dels darrers temps. I jo crec que també hi ha un efecte col·lateral amb el Barça. Jo crec que la gent del Madrid veu com juga el Barça i es pregunta per què els seus no poden fer una cosa més o menys similar.
10: Et va sorprendre el partit o no, a tu, Bruno?
13: Una mica.
12: realment esperava un Madrid que fos una mica més protagonista, que volgués una mica més la pilota, i es va deixar anar al partit des del principi. Va aprofitar un parell de errades greus de l'Inter, i la veritat és que em va sorprendre negativament el partit del Madrid.
10: Sí. Ara parlem del Barça-Feyenoord d'aquesta tarda. També algun comentari del Liverpool-Atlético de Madrid, que juga aquesta nit. Abans, com us dèiem...
15: El Madrid és que els tindria de caure la cara de vergonya.
10: Per què?
15: Estan aplaudint amb un bomba el que juga per la dreta, com
10: Mbappé.
15: L'Mbappé?
10: Bueno, juga pel mig. Bueno, que juga per la dreta és Diomant dels últims 10 minuts.
15: El francès. El francès se'ls ha estat pixant els tobillos durant 2 mesos per poder anar al Mundial, dient que estava lesionat, i anant-se'n amb la Julai por ahí.
10: Què és la Julai?
15: La nòvia.
10: Julai?
15: Sí.
10: Què vol dir Julai?
15: Gitano, això. Gitano calé. Tesos de papers?
10: Això també és gitano calé?
15: Ah, tesos. Vull dir-te que s'està rient d'ells. Perquè
10: però ja el xiulen,
15: un tio que ha estat 2 mesos en rient-se'n de vosaltres, si li tindríeu de tenir el peu al cap, home...
10: El peu al cap, pixar-vos els turmells... Són les expressions del Jaume Creixell. Podríem fer un diccionari.
15: No fotem, però
10: Creixell, català, Creixell.
15: No,
10: podries anar apuntant, Bermu,
1: sí,
10: expressions del Jaume Creixell?
1: Farem un Word.
10: Però no les típiques farem de si no tinc raó, me la tallo en faig monja, les que posen al bolígraf que regala a tot el món que es troba pel carrer.
14: Les que necessiten traducció.
10: Exacte, sí, ja perquè en té moltes, sí. I que no se'ns escapin.
15: Ja no en tinc les temps de fer el diccionari, perquè pel mare abans...
10: No. Abans d'anar amb Ricky Rubio... Ets animal, Tigre. Ens demana pas el Martí Juncà.
14: Sí,
10: perquè hi ha roda de premsa de Javi Hernández, jugador de l'Espanyol. Quina meravella de futbolista.
12: Sí, no, de futbolista.
10: Que ha rebut, fet el premi al millor futbolista jove d'aquest inici de temporada, no? Martí.
16: Y también en pretemporada, ¿no? Se habló mucho de tu compatibilidad con Calatrava, ¿no? Dos jugadores que sois media puntas, podéis jugar a pierna cambiada. ¿Cómo está siendo esta compatibilidad con él? De momento lo estáis jugando todo juntos.
17: Muy buena. La verdad que Cala es un jugadorazo también. Tiene muchísima calidad y la verdad que es muy fácil jugar con él. Bien, muy buena.
18: Xavi.
19: Hola.
14: ¡Epa!
10: Ha sonat el mòbil.
14: Ha sonat el mòbil d'algú a la sala de premsa.
10: Ara, si pregunta el Martí, ens demaneu pas. Mentrestant, qui ho fa és la Sierra Chávez, que està a Badalona, com us dèiem avui, Ricky Rubio, al que t'hi jugues. Asier, què tal, com estàs?
20: Què tal, sí que flaqui. Som aquí al Palau Olímpic de Badalona amb un jugador molt especial, amb un gran jugador, que aquest any ha decidit continuar una temporada més a la penya. Ricky Rubio, què tal?
21: Hola.
20: Sí que ja us escolta, sí que flaqui, el Ricky Rubio, al que t'hi jugues.
10: Ricky Rubio, què tal, bon dia.
21: Hola, què tal, com anem?
10: Doncs bé, i tu, com estàs? Com afrontes aquesta nova temporada amb la penya?
21: Bé, amb il·lusió, la veritat és que molt content de poder seguir en aquest projecte, de poder aportar el meu gra de sorra a aquest club que m'estimo tant i per una temporada... ojalà tan divertida com l'any passat.
10: De fet, hem estat molt pendents de la teva decisió aquest estiu. Va ser el 30 de juliol quan vas anunciar que renovaves, que continuaves a la penya. Entenc que segueixes mantenint aquella il·lusió per seguir un any més a l'èlit del bàsquet.
21: Sí, bueno, vaig acabar la temporada fos físicament i mentalment, però sí que és veritat que al cap de 2 o 3 setmanes bueno, em van recargar les piles, vam posar tot a una balança i va valer la pena, no? Llavors vam tirar endavant un altre cop amb el projecte a veure com podíem que això no quedés només en un any, sinó que fos cosa de que els nens i nenes d'aquesta ciutat, de Badalona, d'arreu de tota Catalunya i veiessin aquest club com és i amb ganes de portar més enllà, no?
14: Entenc que pesarà tot, però què, a la balança què pesa més? La voluntat competitiva de viure un gran any amb la penya després del que va passar la temporada passada, el fet de seguir gaudint del bàsquet, el ser, per què no, un mestre, un tutor per la gent jove de la penya, què pesa més en la balança del Ricky Rubio?
21: N'hi ha molts, no? Sí que és veritat que la part competitiva pues, és algú que ho he parlat amb molts jugadors que ara ja s'han retirat, no? I és algú que diu que no ho vius mai més. Mm. És algo que davant de, bueno, ja deien de 20.000, no? Aquí pues 6, 7, 8.000 persones sabent que estàs en una situació com la que estàs, és molt difícil repetir-la a la resta de la teva vida, no? I és algo que s'ha de valorar, s'ha de posar a la balança, que és algo únic, no? Som molt afortunats de poder fer el que fem, de poder disfrutar d'algo com és el bàsquet i fer gaudir també la gent i és algo a tenir en compte.
20: Quan tu vas tornar a la penya, vas insistir molt en una idea que era la de recuperar la il·lusió i tornar a gaudir, no viure tant el bàsquet com una pressió que t'havies imposat. Després de tot el que has passat, què ha canviat més, el bàsquet o la teva forma de viure el bàsquet com a tal?
21: Conjuntament, no? Però sí que és veritat que he après a viure. Va ser una lliçó. Pensava que tots els mecanismes que tenia, que eren, no et diria nocius, no? Però sí que és veritat que l'esport d'èlit molts cops, l'altre dia llegia la mentalitat, no? Mamba mentality, hi ha coses que sí que serveixen en segons quins moments, però hi ha coses que han de ser una mica més sostenibles, no? I sí que és veritat que no les tenia totes, si la podia canviar la forma de ser, però sí, va ser així, ho vaig disfrutar i vull seguir en aquest ritme, no?
14: Al final, Ricky, quedarà que ets un referent pel que has fet dins la pista i també per com has afrontat el que és el viure el bàsquet des de fora, amb aquesta pressió, amb aquesta possibilitat de que la salut mental, doncs, et jugui, entre cometes, una mala passada. Al final també entenc que això també és motiu d'orgull per tu, no? Que la gent pugui tenir-te com a mirall per el que fas dins la pista, pel que fas amb la pilota, però també per com has afrontat el de fora, no?
21: Sí, no, mai m'he considerat, no, un referent en aquest sentit, però sí que és veritat que l'experiència que he pogut viure la puc compartir. Clar, i puc fer sí. Que la gent pugui sentir-se reflexat en algun moment de la seva vida per veure que, bueno, moments s'han de parar. S'han de parar, per molt que en aquell moment et sentis covard. I jo en un moment, no, vaig sentir que el bàsquet ja s'havia acabat, i va ser així. Però la vida dona moltes voltes, mai saps com pots seguir. Però si et poses a tu per davant com a prioritat, sobretot per estar bé, no des d'un egoisme central, no? Sinó un egoisme de que necessito estar bé per poder donar de mi, no? És algo que em va fer obrir els ulls i ara puc seguir aquest camí.
10: I com afrontes la temporada? Parlaves ara de competitivitat, de gaudir-la i d'objectius, com intentar fer grans coses amb la penya.
21: Sí, tenim molta il·lusió en aquesta temporada. Crec que, tot i el projecte no té la continuïtat que podria tenir altres projectes, perquè, bueno, econòmicament, pues, és el club que estem i no hem pogut retenir alguns jugadors claus que han marxat, però sí que és veritat que han vingut, com per exemple el Lapro o el Bugui Ellis, en aquest sentit, per poder tirar endavant el sentit d'aquest projecte, no? I tenim ganes de començar a jugar, a competir, a millorar i a veure a on arribem.
20: Ara deies, ha tornat al Lapro després de 7 anys. Us imagineu compartint molts minuts a la pista?
21: Sí, podem jugar de 1 i de 2 als dos i ens podem compaginar bastant. És una combinació que sempre m'ha agradat. Me'n recordo, doncs, els primers anys aquí jugant, per exemple, amb l'Elmer Bennett o el Damon Mallet aquí, compartint pista, i sempre ajuda, no?, compartir pista amb una altra base escolta.
14: Jo reconec que des de fora em frego les mans, amb el que pot ser aquesta parella, aquest tàndem Ricky i la Provitola.
21: Sí, disfrutarem. Hem de veure com encaixen totes les peces, no només aquesta, però sí que és veritat que tinc ganes, no?, de poder compartir pista amb un jugador amb tant de talent i amb tant de recorregut. No?
14: I a la penya aquest any, què l'hem d'exigir? Què hem d'esperar?
21: Primer hem de veure quan estiguem tots, no? Perquè estem parlant del Lapro, però potser el fitxatge també estrella de la temporada és quan l'Ante torni, no?, a jugar. És algo que crec que és el nostre... la nostra computadora central en aquest sentit, el que fa que tot funcioni, i és algo que l'esperem amb ganes. Un cop estiguem tots, veurem com encaixen totes les peces. Per suposat, jo crec que Copa del Rei i Playoff, classificar-nos és el mínim que s'exigeix a nosaltres, i després veurem, no? Sabem que la Lliga ACB és molt competitiva, pressupost molt elevats que és difícil competir, però crec que amb les ganes que tenim, i després la BCL, veurem. Sempre és una competició que a mi em va sorprendre molt l'any passat, molt divertida, curta, però que cada partit és important, no? I crec que, bueno, l'any passat vam fer un gran paper, tot i tenir la Final Four aquí a Badalona, que va ser una pressió afegida. Sí. Crec que amb les circumstàncies que vam tenir, amb les lesions dels pivots, i jugar uns quarts de final sense pivots fora de casa, podem plantar cara com vam fer, és per estar orgullosos, no? I vam aprendre d'aquella situació per després, pues, als quarts de final, per exemple, de CB, poder guanyar al Baskonia.
20: Baskonia, contra qui jugareu les semifinals de la Supercopa, precisament aquí a Badalona, la setmana vinent.
21: Sí, no és pretemporada, és ja lliga en aquest sentit, o un títol en joc, però sí que és veritat, pues, que ha sigut una temporada una mica atípica, no? Amb les finestres FIBA sobretot, portem pocs entrenos tots junts, igual que tots els equips, eh? No ho estic posant com una excusa, però sí que és veritat que per engreixar l'equip encara tenim els dubtes de com juguem amb els altres i veure com traiem el millor rendiment, no? Però bueno, és un test que arriba d'hora, però amb ganes i amb ambició, sobretot jugant aquí a casa.
14: Doncs tant de bo la temporada per la penya vagi molt bé i que el Ricky Rubio la pugui gaudir, que és l'objectiu amb el que ha volgut renovar fins al 2027. Jo no sé, Ricky, per tancar, si et planteges que estàs a la temporada que pot ser la de les darreres vegades, no penses en el final de la teva carrera, entenc que un cop superis l'etapa de la pista voldràs seguir vinculat a la penya sí o sí, et ronden pel cap ja aquests pensaments o no?
21: Sí, hi ha pensaments constantment, però vaig aprendre una cosa, que és viure el present. Sí que és veritat que hem de planejar, però és que la vida canvia tan ràpid que si estàs pensant en el que faràs en un futur, et perds el dia d'avui, no? I crec que vull disfrutar cada temporada com si fos l'última, perquè si no és aquesta poques queden, no?, en aquest sentit, i perquè és llei de vida al final. Però, bueno, és algo que ho afronto com si fos l'última, i si n'hi ha algunes més, pues, que vinguin, no? Però com faré com l'any passat. Quan acabi la temporada valorarem realment si val la pena seguir o ja... L'altre dia, no?, veia el documental del Pep Guardiola, sí. I deies que l'ambició s'ha acabat, no?, la passió. I és algo que tu sents i només tu ho pots saber. De moment està encesa, però no se sap fins quan estarà.
10: Doncs de moment gaudim del present, veurem què ens depara aquesta temporada i espero que gaudeixis molt a la pista, que nosaltres et gaudirem des de fora.
21: Moltes gràcies i espero que vosaltres també la disfruteu.
10: Segur que sí. 1:20, què t'hi jugues a ser Catalunya? Don Meana, ¿qué tal? Muy buenas.
18: Buen día, ¿cómo estás? ¿Y qué?
10: En la radio no se ve, pero lo explicamos, en el vídeo sí. Él, cuando tú le dices bien y usted qué tal, te responde con un ok, con la mano, ¿eh? Un ok. Tenía ganas de lanzarte un guiño, ¿eh?
18: Sí, hombre, quiere decir, más allá de que esto puede ser un poco incómodo mediáticamente para mí porque me da un poco de pudor, realmente tuvimos una época dura informativamente hablando y nunca nos habíamos reencontrado reportero-entrenador cubriendo el mismo equipo. No es ni la misma época, ni tengo el mismo rol, ni estoy en la misma emisora, pero yo agradezco, ¿no?, que él, pues, me pregunte cómo estoy y yo le digo que bien y le pregunto cómo está él. No, esto no da para mucho más. Le preguntaremos lo que toque el día que toque y él habrá días que lo reciba bien y que lo reciba mal, ya conocemos cómo es Mourinho.
19: ¿Estás bien? ¿Tu familia bien?
18: Sí, ¿y la suya?
19: Todos bien, todos bien, todos correctos.
18: Me alegro mucho.
19: Okay.
10: Heu de saber que l'Anton Meana tampoc té xarxes. M'acordo que una vez me dijiste algo que me va fer molta gràcia. Digo, no, yo es que a mí, si alguien me quiere insultar, como no venga a la puerta de la radio y me llame gilipollas a la cara,
21: tampoc donem
10: que
21: idees.
10: Sepa que no lo voy a ver.
21: Tampoc donem idees,
10: que no lo voy a ver.
18: Sí, sí, vivo ajeno al ruido de las redes.
10: Me encantó
18: porque
10: esta reflexión.
18: Así no me afecta a mi trabajo.
10: O sea, o me vienen a insultar a la puerta de la radio o no hace falta que pierdan el tiempo.
18: Que prefiero que no lo hagan, pero que no me entero de los comentarios en redes. Dicho lo cual, yo creo que hay que normalizar que a Mourinho le sienten mal una serie de preguntas, pero que se le hagan. Es que hay un momento en el que yo creo que a veces con las redes se pretende que los periodistas no preguntemos lo que toca por miedo a cómo reacciona el protagonista. Y yo creo que si lo preguntas con respeto, le tienes que preguntar temas que son delicados para él, pero que forman parte del partido en sí.
10: L'Anton Meana va estar al Bernabéu ahir, el Madrid va guanyar 2-1 a l'Inter, es va xiular en diversos moments als jugadors, per exemple, quan van canviar Vinícius, també Mbappé. Sobre Vinícius va dir això a Mourinho.
4: No critico afición, no hablo de afición, hablo con entrenador y de mi relación con él. Merece todo mi respeto. No está a tope, es una cosa que lo ves tú, lo veo yo, lo vemos todos, pero él lo sabe, es el primero que lo sabe y está trabajando mucho para hacer este Vinicius que decide partidos detrás de partidos.
10: Sobre el partit va ser bastant autocrític i va dir que el millor havia estat Courtois.
4: Presume que podia acabar 5-6-1 para nosotros, podía acabar 6-6, partido loco, una locura que no me gusta. Me gusta mucho más tener el control absoluto y no necesitar de un portero absolutamente increíble, que en el partido de hoy, quien decide el mejor jugador en campo, pues estaba durmiendo, porque si no dan a Courtois mejor jugador en campo hoy, no va a ser mejor jugador en campo nunca.
10: De fet, el MVP oficial va ser Fede Valverde, que també va reconèixer que al Madrid l'havia salvat Courtois.
5: No me lo creo, la verdad. Creo que hicimos una gran primera parte. Creo que este premio también es tiene mucho mérito Tibu. Creo que hoy nos ha salvado, ha hecho una actuación tremenda. Entonces creo que este premio también es de él.
10: Antón, tú estuviste en el campo. ¿Qué percibiste de la afición y qué te pareció el Madrid más allá de la victoria? Que al final guanya el primer partit de Champions contra un gran equip com l'Inter, que va regalar dos gols, però va demostrar que sap jugar a futbol.
18: Partiendo de la base de que creo que ya quedó claro el año pasado que con Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Güler en el centro del campo no te da, que por mucho que lo repitas y que te pongas delante del espejo y lo digas, pues esto es lo que tiene el Madrid en el medio, no ha querido reforzarse y con esta gente no te da para jugar mejor al fútbol. Ayer tenía encima bajas, entonces con lo que tenías y menos no te da. Ayer decidió hacer un partido a los golpes y le salió bien. Creo que la estrategia ayer le funcionó, pero que cuando venga un centro del campo más potente y una delantera más eficaz, te puede costar un disgusto, como te lo hizo el Bayern, como te lo hacen equipos de ese nivel. Creo que el Madrid va a competir, pero que sigue teniendo un problema de fútbol. Y luego lo que está claro es que el Bernabéu a Vinicius no le pasa ni media. Le siguen cobrando facturas antiguas de lo que pasó con Xabi Alonso y eso no ha vuelto a cicatrizar. Hay un sector que le va a pitar, yo creo que permanentemente. No es mayoritario, pero sí es muy representativo. De hecho, es difícil que Vinicius en el Madrid de Mbappé vuelva a ser en el Madrid el Vinicius que ganó dos Champions, porque no va a tener ese rol, porque no tiene el apoyo del Bernabéu y porque, repito, Mbappé es la estrella de este equipo a ojos del club. Por tanto, yo le veo difícil arreglo, salvo que él recupere una versión super top y nos cae en la boca. Y luego lo de Mbappé, que también recibió silbidos en momentos puntuales, es que no ha terminado nunca de ganarse al Bernabéu. Es como un futbolista del Madrid al que le queda pendiente la asignatura de ganarse al Bernabéu. Los madridistas no le consideran todavía suyo al 100% y le ven por momentos un delantero del Kylian Mbappé Fútbol Club. Entonces, pues si el Madrid gana títulos, eso evidentemente cicatriza rápido, no es como lo de Vinicius, pero tiene que ganarlos. Y como no se ganan en septiembre, nos queda un rato para comprobar cómo es la evolución de la tercera temporada de Mbappé en el Madrid.
10: Es que vas a donar una dada, Bruno, al larguero, que también lo hemos comentado al Bar, espectacular que de tots els equips que van jugar ahir el Madrid és l'únic que baixa menys d'un 40% la posició sí. De pilota.
21: Això mateix, van jugar AEK d'Atenes les Glins, el Bruges contra l'Aston Villa, Dortmund Villarreal, Porto Manchester City, Lille Betis i Real Madrid Inter, 6 partits, 12 equips i l'únic dels 12 que va tenir menys d'un 40% de possessió amb dades oficials de la UEFA va ser el Real Madrid.
10: Que, òbviament, la posició de pilota no et diu només com ha jugat, però és un detall bastant important. I, clar, Antonio, decía Antonio Romero en la retransmissió de Carrusel, ir al Bernabéu i ver com el rival és quien tiene la pelota, pues seguramente no gusta a la gente.
18: No gusta. Y es un tema que debe mejorar el Madrid porque se le pueden hacer difícil los partidos en su estadio. Porque la gente exige, es verdad, oye, cada vez es más caro ir al estadio, cada vez el nivel ha subido y la gente quiere ver fútbol. Y es que eso lo preguntaba Herráez en la previa, oye, ¿por qué Dembélé hace esto? ¿Por qué Rafinha hace esto? ¿Y por qué aquí no podemos hacer eso? ¿Por qué no tenemos la pelota? ¿Por qué no presionan? Creo que es un no sé cómo decirlo, es un completo. es hay que tener la pelota, hay que dominar el juego, hay que ser protagonista, hay que presionar, hay que atacar, hay que defender, hay que marcar, hay que ser un equipo más completo. Y sí, yo creo que el Madrid, que está preocupado por ganar, se encuentra con un sector del estadio, le pide también ganar de una manera más apetecible. Y eso, pues, tiene que ir trabajándose con el paso de las semanas. Lleva poco tiempo Mourinho en esta segunda etapa, pero ayer el aviso que le dan al equipo es importante. Cuando mete el primer gol el Inter, su único gol en el partido, la pitada no es a Vinicius o Mbappé, es al entrenador y al planteamiento que se vio en el campo.
10: Antón Meana, un abrazo, te escuchamos en el larguero.
18: Un abrazo para vosotros, chao.
10: I ha arribat el Flaqui, sí, gràcies, senyor, per complir la paraula i portar els cafès.
14: No, no, me faltaria.
10: Has donat una dada al bar, també molt interessant, i que hi ha oients que la comenten al chat del Que t'hi jugues, sobre les errades dels porters quan juguen contra el Madrid.
14: Sí, la publicava i Opta a xarxes i cridava molt l'atenció. Diu que des de... amb la d'ahir de Joan Martínez, porter de l'Inter, aquella errada que provoca el gol de Valverde, el Real Madrid s'ha beneficiat de 30 errades que han 30. Acabat en gol comeses pels porters de l'equip rival a la Champions des de la temporada 2007-2008. 30 errades de porters des de 2007-2008 han acabat en gol a favor del Madrid. És el doble que qualsevol altre equip. El següent és l'Arsenal, que se n'ha beneficiat en 15 ocasions. Però 30 errades de porters rivals l'han suposat pel Madrid, 30 gols a favor des de la temporada 2007-2008 en Champions. És tot un expedient X.
2: Però esto es normal, ¿no?
14: Normal.
2: Es decir, al final vosotros me pasáis el día preguntando qué pasa con los porteros de Europa cuando sí. pisan el
14: ¿qué pasa?
2: Muchos decís que es magia negra.
14: Alguna cosa rara.
2: Otros dicen que lo que impone es el estadio. Nada más lejos de la realidad. ¿Ah, no? Renacuajos.
14: Doncs què és? Renacuajos.
2: Venga, hombre.
14: Escolti'm, renacuajos. Mira, mira,
2: despierta,
14: un patallot,
2: chico, despierta. Escolti'm, nosotros cuando jugamos contra un portero en Europa, lo que hacemos es una recalificación. Es decir, ellos llegan al Bernabéu con una sola función, la de portero. Y cuando pisan el césped, recalificamos esa zona y le damos otras funciones. Y ese portero pasa a valer para todo menos para portero.
14: Ah, mejor a mí.
2: Es decir, ya por el día. Lo que hemos hecho en los terrenos de Valdebebas, pero con personas. Ahora también se puede. Todos los porteros como Karius, Donnarumma, son terrenos edificables ahora. ¿Vale? Su valor como portero baja, pero su valor general aumenta muchísimo, porque ahora encima del José Martínez, este portero, porterucho este de ayer, pobre
10: Josep,
2: chico.
10: Josep.
2: Bueno, Martínez, el portero del Inter. Se puede construir un chalet de 3 plantas encima suyo, en su cabeza. 3 plantas. ¿Qué más quieres? Le hemos cambiado la función. Este portero ya no valía. Pasa de valer 4 duros a más de 150 millones de euros como terreno edificable. ¿Qué quieres? ¿Montar un supermercado encima? ¿Un centro comercial encima de este portero, de la frente del portero este? Pues puedes montarlo. Puedes, tira, con la colaboración inestimable, evidentemente, del Ayuntamiento de Madrid, con quien de la mano.
10: Aquest gag l'has fet ser, ¿eh?
2: ¿Por qué?
10: Perquè el trobo com molt, no? Rebuscat. És gag de les 6 del matí.
2: Bueno, hemos recalificado al portero. ¿Qué te voy a decir? Recalificar es constante. Es una cosa que a mí me gusta mucho hacer.
8: El quiosc del Marcos.
10: Hola, Marcos.
6: Hola, Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
10: ¿Qué se dice en el mundo del partido del Madrid? Pues,
6: no me he ido al mundo hoy. No me he ido al mundo. ¿Ah? Me he quedado en Madrid.
10: Ah, sí, eres morboso, ¿eh?
6: No, me he quedado en Madrid, la mirada de la prensa de la capital, escuchando a Meana. Escuché ayer en directo ese hermoso reencuentro que tuvo con Mourinho. Y prueba superada, se lee en la portada del Marca. Victoria loca aparece en la primera página de las. El Madrid escapa de sí mismo y aguanta la victoria ante el Inter, precisa el diario El País, recordando que el equipo de Mourinho se impone en un partido desconcertante, en el que lució poco juego tras ofrecer una función desorientada y desesperante. Un mal Madrid, un gran Courtois y 3 puntos entre pitos, escribe Rubén Cañizares en el diario ABC, donde recuerda que Vinicius fue el más señalado por la grada. Y además explica, por si no lo sabíais, que Mourinho no mentía. Ante el Inter no quería jugar y le bastaba con ganar. En el mundo del siglo XXI, el Madrid logra la victoria del descontrol y también se lee que el Bernabéu pasa del apoyo a Ceuta a los pitos a Vinicius y Mbappé. En La Razón se buscan las claves de lo que sucedió en el Estadio Blanco. Courtois, un problema de control y la grada. Y se indica, obviamente, que Vinicius necesita tiempo y el equipo de Mourinho necesita su mejor versión.
10: O sigui, majoritàriament la premsa és crítica, amb el Madrid.
6: Sí, absolutamente crítica. Yo creo que es también crítica, evidentemente, porque si escuchas a Mourinho, acabamos de escuchar ese sonido también, donde indica que el mejor del Madrid no fue ni Mbappé, ni Vinicius, ni Ibrahim, ni Konaté, que por cierto jugó, ni... No, es que claro, dices que el Madrid ha fichado defensas para reforzar la defensa y ayer si se encuentra con
12: Mayuá un equipo... Mayuá eso sí.
6: Sí,
12: Hausen,
6: sí, sí. Para mí el único que jugó bien. Porque ni
12: Brahim va a tener momentos también.
6: Sí, exactamente, pero ni tan siquiera Cucurella, que también sufrió. Por eso se indica que Vinicius necesita tiempo y que el equipo de Mourinho necesita su mejor versión.
2: Es que ficha muchos porque así me pensaba que podrían jugar más.
14: Claro.
2: Si pones a más gente...
6: Tercer. Sí, pero se olvidó de fichar al bueno.
12: Gracias, Marcos.
6: Hasta luego.
12: El Betis va guanyar al Camp del Lille 2-3 després del partit. Bartra, que va fer dos gols, gran protagonista Marc Bartra, va parlar sobre la jugada del penal que va fallar Mbappé al partit de Lliga, on el Betis va guanyar 1-0 al Madrid, i va dir això.
0: Que es bastante grave cuando se manipulan imágenes para presionar a los árbitros. Lo bueno que hay muchas cámaras y CCT ha sacado una imagen, porque yo estaba completamente seguro que no la había pisado, calculé los tiempos perfecto. Puse el pie en el límite y yo lo estaba viendo en casa, pero lo veía con tranquilidad porque digo, si sacan la que es, sé que no estoy pisando, lo tengo clarísimo, lo tenía en mente, lo tenía trabajado y sabía que por mí no era.
12: El CTA va dir que la jugada estaba ben peritada.
14: Sí, però vaja.
2: O sea que es un robo, ¿no?
14: Exacte, això no va dir, el relat no canviarà.
2: No, se están robando de nuevo.
14: El relat no canviarà, no, però ja està ben tirat això, si és que al final el CTA t'ha dit que està ben xiulada, però en el relat del Madrid quedarà que va ser un robatori.
12: Una 35, que t'hi jugues a Catalunya, Frenkie, ara t'hauràs de protegir. Ho he dit bé, perquè no em miris així. Ara t'hauràs de protegir perquè ja està per aquí l'Òscar Nin, i ens porta mandanga de la bona. Música del Feyenoord y de Rotterdam.
3: De la prensa tengo que proteger yo siempre, porque siempre estamos igual. Ya sé de qué va. Pero hay que proteger también de la humedad. Porque claro, es que la prensa vais diciendo proteger. Pero es que no contáis con el número uno en temas de humedad. Y esto es muy de enfadar, porque yo me enfado porque...
14: Pero te enfadas siempre, estás hablando una cosa
3: porque la prensa
14: ara.
3: No habláis de lo que tenéis que hablar. Murprotec, número uno en antihumedad.
12: Murprotec.
3: Claro, en diagnostic, te hacen el mejor diagnóstico posible, son los mejores expertos. Es que no entiendo por qué no hablar más de esto. Tienes que hablar mucho más de esto.
12: Oscar Nin, ¿cómo estás?
22: Bon dia, molt bé, encantat d'estar aquí.
12: Avui, música tecno de Rotterdam?
22: Avui no podem pujar del carrer Casp a Rotterdam, però avui portem una mica d'aquesta electrònica de ball, que els Països Baixos, i concretament Rotterdam, és un conclave de la música electrònica de ball.
12: Molt interessant. Albert Llimós, abans hem explicat que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, ha anunciat que obre expedient per falta molt greu o greu als policies que van pegar a un menor d'edat aficionat del Barça. Tenim el moment en què ho ha explicat, no?
23: Sí, en un intercanvi amb la diputada de Junts, Marta Madrenas, un triple intercanvi, explica Grande Marlaska el que ha passat, o el que consideren que ha passat en aquesta agressió a aquest jove, a aquest menor aficionat del Barça, les declaracions del ministre al Congrés aquest matí.
24: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
23: Diu senyera, sí, noi. El noi portava una estelada, he preguntat ràpidament a l'equip de Marlaska de dir, és un lapsus, ha dit senyera voluntàriament per intentar... No, volia referir-se a estelada. Per tant, la que és legítima és l'estelada.
12: Val.
23: És un lapsus del ministre.
12: I ell ja explica clarament que l'actuació policial és reprobable.
23: Sí.
12: I ara falta determinar... Si és falta greu o molt greu.
23: I quin tipus de conseqüències hi ha per a aquests agents que van agredir aquest menor aficionat del Barça. En canvi, el que sí que s'ha referit en diferents termes, Grande Marlaska, és sobre la suposada agressió, en aquest cas, a un aficionat escapulat de l'Europa aquest passat cap de setmana, aquest diumenge, a Alcorcón, també per part de membres de la Policia Nacional. En la mateixa línia, Marlaska, del que deia el delegat del govern aquí a Catalunya, Carlos Prieto, que deia que tenia informació diferent al comunicat de l'Europa, que denunciava unes agressions tant físiques com també verbals contra aquest aficionat de l'Europa, doncs Marlaska, en la mateixa línia, no té la mateixa informació del cas d'ells respecte, per exemple, el que va passar al Corcón.
24: en Alcorcón, habrá que contextualizar y valorar lo que allí aconteció, que según las noticias que tengo al día de hoy son absolutamente diferentes y distintas a lo de Elche.
23: La gran diferència, recordem-ho, els vídeos, la part gràfica, en el cas del Barça i d'ells hi havia desenes de vídeos que il·lustraven bé el que havia passat, en el cas de l'Alcorcón Europa i aquesta agressió, o suposada agressió a l'escapulat, a l'aficionat de l'Europa, no hi ha cap vídeo perquè, diuen els testimonis, que n'hi havia uns quants que havia recollit l'Europa, doncs es van endur aquest noi i les agressions haurien estat fora de la graderia i ningú les podria haver ni vist ni gravat.
10: Gràcies, Albert Llimós. Estem pendents d'acabar la roda de premsa de Javi Hernández. Hem escoltat la primera pregunta. Martí Junca, ha dit alguna cosa més, el jugador de l'Espanyol, millor futbolista jove d'aquest inici de temporada?
1: Bon dia, sí que doncs sí, perquè l'Espanyol aquest cap de setmana s'enfronta a l'Osasuna a Pamplona. Recordem, ho fa en un context potser una mica similar al de l'any passat. L'Espanyol l'any passat arribava havent de certificar la permanència al Sadar. Aquest cop ho fa havent perdut tres partits consecutius, però Javi Hernández diu que el d'aquest any és un context diferent, que no cal tenir por de tornar a encadenar una ratxa negativa.
17: Bueno, no, nosotros nos enfocamos en cada partido, en ganar cada partido y eso, yo creo que es muy pronto para calificarlo así, pero vamos, yo creo que nosotros tenemos que hacer lo que venimos haciendo con las cosas claras y ir a ganar cada partido. El vestuario está bien, está muy unido, vamos partido a partido y ya te digo, no sentimos presión.
1: L'Espanyol, que ara mateix és 12, l'Osasuna és 8è i, com he dit, s'enfronten dissabte a un quart de 5 al Sadar a Pamplona.
8: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
7: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
8: Arroba que t'hi jugues.
10: Us recordo que teniu la porra del partit a Instagram. Resultat i primer golejador podeu aconseguir una samarreta, soldats de Hansi Flick, com la que estic ensenyant al live del Que t'hi jugues.
14: Molt xula.
10: Si no la podeu veure, és de color blau, les lletres són vermelles, soldats de Hansi Flick amb l'escut Futbol Club Barcelona. Pot ser vostre si encerteu la porra del partit d'avui amb el primer golejador. A les 6 de la tarda comencem el Que t'hi jugues Barça. A les 6:30 comença el carrusel. El partit Barça-Feyenoord és a les 6:45. I demà obrirem el bar a les 11 del matí, hora catalana. Núria.
9: Sí que recordem que al YouTube del Que t'hi jugues tenim una enquesta. Qui arribarà més lluny a la Champions? I la gent ho té claríssim. 91% al Barça i un 9% al Real Madrid. I sí que, Flaqui, sabeu qui s'ha fet ara últimament TikToker?
14: Qui?
9: Gerard Piqué. Està penjant molts vídeos i mira, ahir, justament el dia que van sortir les nominacions a la Pilota d'Or, va penjar un vídeo, des d'aquí li recomanem que els faci més curts, perquè clar, 4 minuts a TikTok la gent no el consumirà, per tant, Gerard Piqué, que ens escoltes, fes-los més curts.
10: Aviam si t'està escoltant i et fitxarà.
9: Bueno.
10: I crearàs un problema a la cadena ser.
9: No,
14: bueno,
9: ja pateixis.
14: Diu bueno.
9: Bueno, a veure, depèn de les condicions que hi hagi sobre la taula, no? Dit això, sí que mira, he fet un petit abstracte dels moments més interessants de Gerard Piqué analitzant els nominats a la Pilota d'Or.
11: Lista para el Balón de Oro, Pau Cubarsí. Si no fuera defensa central, uno de los favoritos. El tema es que ya sabemos que sin defensa es mucho más complicado. Top 5. Harry Kane, uno de los favoritos, puede ganarlo. Lamine Yamal, campeón del mundo, uno de los favoritos con Harry Kane. Kylian Mbappé, gran mundial, jugador de mundiales. No creo que esté para ganarlo, pero sí para estar en el top 5. Leo, creo que merece estar entre el top 5. Es un mundial que nadie esperaba. A la edad tiene que estar ahí arriba. Rodri, otro de los favoritos. Es cierto que, bueno, que
10: ja, durante el año he estado
9: con la lesión. Espera. Es muy llàstima. Se te tria tots bons, clar. Ell analitza els 30,
11: Estarà con Kane i con Lamine. Vini, para mí, tenemos que diferenciar lo que es la persona con el jugador. Creo que es un grandísimo jugador. Como en Brasil, jugador muy, muy importante.
9: Bàsicament, sí que per ells, favorits, Harry Kane i Lamine Yamal. A Gerard Piqué són els que més li agraden per la pilota.
10: A tu, Vini, no t'ha agradat això,
13: No me gusta a mí.
9: Però si te ha dicho que eres bueno.
13: Que es de separar a l'artista de la persona. La persona es muy buena. Esto es muy bueno, madre mía.
9: I sí que, ja sabeu que aquesta setmana Mourinho ha tornat a repetir el seu famós porqué.
14: Sí.
9: I un altre exjugador del Barça, en aquest cas Pinto, també va penjar un vídeo a TikTok perquè ell té una cançó relacionada amb el porqué de Mourinho.
25: Esto fue en el 2011.
26: Mi incapacidad para responder por qué. ¿Por qué? No sé si son muy simpáticos. ¿Por qué?
25: Esto fue en el 2026.
26: ¿Por qué motivo? ¿Por qué no hablaba del árbitro? ¿Por qué? Y me gustaría que me respondieran.
9: Aquesta és la cançó, eh?
2: Quan Pinto parla, és Víctor Pazzi andalús. Però clar, és que és clavat. És Víctor Pazzi andalús.
10: Estàs d'acord, Òscar Nin?
22: Bueno, sí, estic d'acord, estic d'acord.
10: I t'agrada la cançó de Pinto com a expert en música?
22: Ah, no. No, no, home, encara tenim...
2: Criteri.
22: Molt poc, molt poquet i molt, molt underground, però encara tenim una miqueta de criteri. Escolta, he vingut amb el Talbot Horizon.
4: Sí.
22: I he portat unes cintes avui perquè farem aquesta recorregut sonor. No podem pujar a Rotterdam, que era és
4: una mica lluny.
22: És la ciutat de l'equip que ens visita avui. Però va, pugem al Talbot Horizon i fotem una d'allò. No sé si sabeu que Rotterdam és una de les ciutats europees i del món.
10: Ho fem bé i tirem la sintonia de la secció.
22: Home, va ser que sí.
5: El futbol sona música amb Òscar Nin.
10: I vigila,
22: sí,
10: per a que no ens enganyis,
22: sí,
10: hem demanat el comodí d'un periodista, diria jo llegenda del periodisme,
22: ojo,
10: que està a Barcelona, sí, però que coneix molt bé, òbviament, el seu país, que sí, són, és Holanda, els Països Baixos,
22: sí,
10: i que, a part d'agradar-li el futbol, li agrada la cultura en general. Edwin Winkels, què tal, com estàs?
15: Home, per favor. Gràcies, perdó, gràcies pel piropo, però els llegendes estan morts.
10: No, no, no, no estic d'acord. No estic d'acord. Crec que les llegendes s'han de convertir en llegenda quan estan vives, quan no quan estan mortes.
2: Mira el pobre Gaudí, que va haver de matar-lo.
10: Tramvia.
22: Doncs escolta, Rotterdam, no sé si sabeu, és una de les capitals del món, a Europa, que és un conclau de la música electrònica de ball.
10: Espera un moment, Edwin, estàs d'acord? És veritat, l'Oscar Nin no ens enganya.
15: No tinc massa de música, però jo he viscut de música de Rotterdam, he viscut fa 40 anys allà, uns sí, anys, i sí, ja era un lloc on amb clubs molt en aquella època eren molt alternatius i tot això.
22: Perfecte. Sí, és això, també és molt coneguda a Rotterdam per, això no sé si sabeu el que és una rave, són aquestes festes de música electrònica que es fan en naus industrials.
10: Una rave, no?
2: Va començar a Rotterdam?
22: Van començar als Països Baixos.
10: Ah, sí?
22: Sí, però ben bé a Rotterdam.
10: Les rades van començar als Països Baixos?
22: A 3 o 4 punts també d'Europa. Berlín va ser una d'aquests puestos.
10: Llinars del Vallès.
22: Llinars del Vallès també. Hospitalet, detrás de Cornellà, etc. I tot això. Però, escolta, allà també hi ha una masia de molts artistes coneguts arreu del món. Si us sembla, comencem amb aquest... començo a posar cintes al Talbot Horizon. Jo crec que aquest és el grup més conegut internacionalment de lo modern contemporani de Rotterdam, que sonen així i ara els presentarem.

0: Això.
1: Això ve d'allà?
2: Això ve de Rotterdam. De Rotterdam. Això està sonant als Venga Boys.
0: Sí.
2: Aquest mitiquíssima banda matxembrat entre dones, homes, algun poni també per allà hi havia, que són especialistes amb un so que es diu Eurodance. Què és l'Eurodance? És pop electrònic ballable amb una mica de petardeo. Els Venga Boys han venut milions i continuen venent, fent molts clics a Spotify amb aquest tipus de cançons. Està sonant We Like to Party, però ara posarem un altre que és... És que amb això m'aganes... Jo sóc molt especialista en posar-me al Talbot Horizon i m'agrada molt anar a Martorell a tomar-me el primer catxarro
3: sí,
2: i que soni això de fons, el bum, bum, bum.

0: Aquesta també ve de Rotterdam?
1: Aquesta ve de Rotterdam i aquesta, amics, he vist ara el Lluís aquí, que m'està mirant amb ulls de Bacardí, sí, pinya.
2: Sí, sí, com coneixes?
1: Amb aquest bum-bum.
0: Ensenyo, estic flipant que vinguin aquestes de Rotterdam. Són superconegudes.
1: Són superconegudes. Rematem i ara flipareu, perquè aquesta també va ser un número 1 amb el Up and Down, també dels Venga Boys, que sonava així.

0: estàs fent la banda sonora de la prèvia al Ketis Jues Barça avui.
1: Sí, absolutament.
2: És que ja estem fent la prèvia. Bueno, és
0: tal qual, Anna Palet, si ens estàs escoltant a la ràdio ara mateix, que segur que sí,
1: agafa
0: la llista de l'Oscarnin, que avui sonaran totes a la prèvia del Ketis Jues Barça.
2: Agafeu tot el que vulgueu. Ja, és que aquesta hora, aquesta música, jo, és, bueno, Bacardí Pinya, Cuatro Pinya,
1: sí, però a mi fa gràcia, anem a Rotterdam, primera parada amb Martorell,
2: Martorell, el primer cacharro, i ja posem tercera, i aquesta no és tan coneguda, però és la meva favorita dels Venga Boys. L'escoltem i ara parlem d'aquesta cançó, perquè, amics, ojo amb el tema, perquè es diu Parada de Tetas.

0: l'aire.
1: Però aquí l'important és
2: per ballar.
1: Que es mogui la parada de...
2: Aguanta un moment, perquè ara continuarem amb més cançons que venen de Rotterdam. T'ho juro que no sabia que aquestes venien d'allà i que era, diguem-ne, l'origen de la música techno.
1: Correcte.
2: I venia d'allà la festa rave, que s'ha exportat a tota Europa. Però hem trucat a l'Edwin Winkels, òbviament no perquè balli amb nosaltres a la ràdio el que t'hi jugues, sinó perquè ahir vas estar a la roda de premsa, avui estaràs al partit. Viatjaran 3.000 aficionats del Feyenoord, Edwin, i a la reunió de redacció ens preguntàvem com són, perquè n'hi ha 300 radicals i tenen fama de ser una afició complicada. Pues sí. És així?
3: Pues sí, sí, tenen fama. I fama justificada, perquè han, a vegades més, a vegades menys, però han causat problemes, també sortides a l'estranger. El més famós cas del Feyenoord que jo recordo, un partit a Roma, i uns tios van destruir un dels fons monumentals que hi havia a Roma, en no sé quina piazza era, la Piazza Espanya, crec. I han sigut sancionats moltes vegades, jugar sense públic, etc. O sigui que no són els tenen fama, o sigui, no tots, eh? O sigui, és sempre un petit grup, però els hooligans, diguem, són famosos.
2: Perquè el Feyenoord és un històric dels Països Baixos. L'altre dia vam parlar amb un jugador, Javi López, que ens deia que l'objectiu és guanyar la Eredivisie, la Lliga Holandesa, i passar de ronda a la Champions. El veus capaç de competir al Barça o no?
3: Buah, tal com van els dos, a veure, la diferència de qualitat és molt gran. El Barça, a més, com està jugant, i no, 5 gols per partit i tot això, Feyenoord és molt, molt, molt menor. Sempre és futbol, no saps el que pot passar, però en teoria no tenen cap opció. O sigui, ells ja ha sigut han cridat d'alegria quan van conèixer el sorteig, perquè volien jugar contra el Barça, encara que no guanyar, però jugar aquí al Camp Nou i tot els agrada a tots, i ja pensaran en propers partits per guanyar els punts necessaris per passar ronda.
2: Edwin, una curiositat abans de tancar. Com a holandès, t'agrada que Xavi sigui el seleccionador? Agrada allà que Xavi sigui el nou seleccionador dels Països Baixos?
0: You like?
3: Sí, el primer es va costar, perquè fa tants anys que no havia un estranger que era seleccionador d'Holanda. Pensaven, has de conèixer molt bé la cultura holandesa i tot. Bueno, Xavi coneix a Cruyff i Van Gaal, a Koeman i tots. O sigui, una mica de cultura ho coneix, i jo crec que l'estan acceptant, i a mi em fa molta gràcia que abans els holandesos, una mica prepotents que hem sigut sempre, venien aquí a ensenyar a jugar a futbol, no? Des de Cruyff a Van Gaal, i ara com a Holanda hem perdut el bon gust al futbol ofensiu i tot això, es fitxa Mitchell del Girona per fer-les jugar bé, i Holanda la selecció a Xavi. A mi em sembla perfecte. Això és una altra manera d'invadir els Països Baixos que en la guerra de fa 3 segles.
2: Edwin, ens veiem al Camp Nou, gràcies.
0: Danke bell, Danke bell per les paraules. Danke bell.
3: Gràcies, molt gust.
2: Agradat, Xavi.
0: Home, sí.
2: Això, Edwin Winkels, és un referent.
0: Güe de Morgan, Edwin. Nada, danke bell.
2: Per cert, ens envia un missatge el Carles Couso, company de Girona, que quan el Feyenoord va jugar a Montilivi, els aficionats la van liar bastant, fins al punt que van llançar gots contra l'afició del Girona. Un dels gots va impactar al cap d'un nen que estava veient el partit, i des de llavors van posar xarxes a la zona de l'afició rival.
0: Pensava que deies a la porteria, i pensava que ja potser les podria haver posat abans.
2: Lo important és que la gent s'ho passi bé, i per això ens poses la música, Òscar.
1: Escolta, anem amb un altre DJ i productor que, atenció, és la mà dreta de David Guetta en tasques de producció, i que, a més, aquest estiu està punxant amb ell a la residència que té David Guetta a Ushuaia, Eivissa. Els dilluns té una festa a Ushuaia que es diu Fuck Me, I'm Famous. Oliver Heldens, que és de Rotterdam i és un dels jockeys.
2: O sigui, la mà dreta de David Guetta és de Rotterdam.
1: És de Rotterdam, i aquest, i el que ve després, jo els he vist amb aquests ullets amb samarretes del Feyenoord. Escoltem aquest tema, que tu, que ets una mica jevirulillo, així, és una mica de ir con camiseta de bus i leño i fer així, segurament et sonarà d'algú. Atenció.

0: Oliver y suelta el bombito.
1: Pero pregunta,
0: ¿sí?
1: ¿La original es Seba?
2: No. Ah. Aquí esta es una...
3: Espera, espera, que puya, que puya.
4: Vámonos.
0: ¿Y qué pasa? ¿Falta algo? ¿Estás sola? No estás sola. Estás con Oscar Mina en la cadena SER, amiga. Atenció, estàs una Oliver Heldens, recordem, a Residència Eivissa, amb el David Guetta. Mira, aquest que sona ara és un tipus que quan jo treballava al Sonar fa molts anys vaig treballar...
3: Tu vas treballar al Sonar?
0: Vaig treballar al Sonar durant 12 anys i aquest senyor el vam portar dos cops. És un dels tios que fot un tecno una mica raret dels Països Baixos, fot una cosa que a Madrid diuen zapatilla, que és sona que trona, i és una miqueta, una mica hardcore. Així sona el Speedy G amb aquest tema Pullover des de Rotterdam.

0: David. Aquesta matraca.
1: M'encanta que els oients comentin la teva secció. Sí? Carnin diu, el Marcos, primer catxarro a Martorell és quan anaves a Florida 135 des de Barcelona. Clar. Un clàssic.
0: Ara, clar. Primer parada i fonda, el primer catxarro, digues que sí, amic. Escolta, pues, per què no rematem amb una cosa? No sé si sabeu.
1: Aquest també és Oliver Heldens, eh?
0: Sí, aquest
1: el
0: és...
1: Que
0: no,
1: va...
0: aquest és Speedy G. Aquest és Tecno Underground. Que el vam portar al Sonar, tal. És un tio dins
1: aquest,
0: de l'Underground.
1: Speedy G. Aquest també anava amb la samarreta del Feyenoord.
0: Aquest també l'he vist jo al Sonar, amb la samarreta del...
1: Al Sonar?
0: Amb la samarreta del Feyenoord, i també el vam tindre que acollir de terra, perquè aquesta gent venen amb molta set, sempre a Catalunya, venen amb molta set i d'allò.
1: O sigui, Speedy G i Oliver Heldens, que és la madreta de David Guetta,
0: correcte,
1: són del Feyenoord fins al punt que a vegades punxen amb la samarreta del Feyenoord.
0: Ah, de vegades sí, i ho podeu comprovar a Instagram, que hi ha fotos penjades d'elles. Em deixes rematar amb una cosa que em fa especial il·lusió, perquè jo crec que és el primer cop que això sona a una ràdio espanyola.
1: És una responsabilitat molt gran, sí, perquè tancarem el Que t'hi jugues amb aquesta cançó.
0: Pensava que anaves a dir, tancarem la ràdio amb aquesta cançó.
2: Bueno,
0: no,
2: depèn,
0: esperem
2: depèn,
0: que no,
2: depèn,
0: amics.
2: Depèn.
0: El Rotterdam Terror Cops són una banda pionera en el hardcore electrònic i gabber.
3: Ja,
0: atenció, Rotterdam Terror Corps.
3: Ja veuràs tu.
0: Atenció, perquè aquí es barreja.
1: Ens hem de posar a saltar o no?
3: El cadàver del terror de Rotterdam.
1: Veure, vull dir, si ens esteu escoltant, sí, i aneu conduint, pareu el cotxe.
0: Pareu el taró, perquè això és una barreja.
1: Si esteu fent el dinar, pareu.
0: Para
1: el
0: la
1: foc.
0: Cinta. Para la cinta, perquè aquí barregem sorolls de parells de dentista amb bombo maquinero brutal. I això... és, ja, això, jo ara mateix agafaria el Talbot Horizon i el posaria a dos rodes quan Benzema sortia de la ciutat esportiva i mentre sona el Rotterdam Terror Cops. Endavant amb la matraca.
3: Són sons d'error de Windows.
0: Sí.
1: Doncs això ve de Rotterdam, eh?
0: A Rotterdam som especialistes en això. Porten des del finals dels 80 fent aquest tipus de música, que és aquella gent que va amb la bomber, con el peinado de cenicero, sí. I porta així, i tenen generalment la barbilla molt cap a dalt quan es dirigeixen a tu. Però bona gent.
1: La cançó com es diu?
0: No me'n recordo, perquè deu ser algo així com Terror en Rotterdam. No sé, és gent una mica particular, aquesta gent, eh? Se'ls ha de donar a dinar a partits.
1: Doncs amb aquesta cançó, tanquem el que t'hi jugues.
3: Saps quan estaves jugant a...
1: Això jo que
0: guanya,
1: eh?
0: Sí,
1: puja.
0: Vamos, recordem. Sorolls de dentista i bombo a matraca. Vamos.
3: Quan jugaves al PC de futbol i se't penjava l'ordinador?
0: Correcte. Sí. El primer catxarro en Martorell.
1: Ai, ja s'ha calmat. Espera, que ara hi tornarà.
0: Para. Vamos, Lluís, que no falte de nada ni pa mi ni pa los míos.
1: Vinga, i ara no parleu, que si algú vol ballar, molestem.
0: Puja. Vamos.
4: Què t'hi jugues?
0: Quina matraqueta, amigues?
1: Hem canviat balena per això.
0: Sí?
3: Bueno, tots són estils.
1: Hardcore de Rotterdam.
3: Tots són estils, eh? És el que porta senyor. Rotterdam, tu.
1: Gràcies per escoltar-nos.
5: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?

0: Oyente, ¿qué? ¿Alguna vez te ha pasado que has mirado el reloj y has dicho, la leche, se me ha pasado la hora de oír el faro de Mara Torres?
1: Me ha pasado.
0: ¿Te ha pasado, no?
1: Y da una rabia.
0: Normal.
1: Claro, porque dices, ya me lo he perdido. Claro. Ya me lo he perdido.
0: Claro.
1: Ya me he perdido a mi Mara.
0: Claro.
1: Ya me he perdido a mi Mara. Ya me he perdido a mi Mara.
0: Tranquilo.
1: Ya me lo he perdido.
0: Tranquilo.
1: Ya me he perdido a mi Mara.
0: Tranquilo.
1: Ya me he perdido.
0: Tranquilo.
1: Ya me he perdido a mi Mara.
0: Escuche.
1: ¿Qué?
0: Que no pasa nada.
1: Joder.
0: Porque si se pierde a Mara un día, lo oye en la aplicación de la cadena SER.
1: Gracias, aplicación, gracias.
2: Descarga
1: gracias,
2: la aplicación de la SER.
1: Gracias.
2: Una
1: gracias,
2: nueva forma gracias, de escuchar.
1: Gracias, gracias.
3: 7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
2: Hoy por hoy, Madrid. Vale.
4: Hoy por hoy, Cataluña, amb Gisela Rodríguez.
5: Bon dia, dijous és 10 de setembre i la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general dels Mossos ha generat estupor i desconcert dins el cos. Aquest moviment fa que l'oposició es fregui les mans perquè ho considera un fracàs del govern Illa. La decisió del major, però, ha eclipsat un moment històric, que és que per primer cop una dona, Sílvia Catà, és nomenada comissària en cap, i això és el primer cop que passa no només a Catalunya, sinó també a Espanya. Ara hi entrem, però sapigueu que avui, si sortiu al carrer, tindreu una sensació que fa temps que desitjàveu, fa fresqueta. Avui lluirà el sol i les temperatures mínimes seran una miqueta més baixes. Sorpresa i estupefacció és la sensació avui dins dels Mossos d'Esquadra després de la dimissió del major Trapero, després de 2 anys com a director general de la policia. Els motius són les desavinences amb la consellera, que hi va donar explicacions i que va dir que li hauria agradat que Trapero seguís. Andrea Villoria.
6: Tots els comandaments esperaven els canvis a la cúpula dels Mossos, però ni els més afins a Trapero s'imaginaven que plegués. El major va comunicar a finals d'agost, però va mantenir la discreció fins ahir. Els motius de fons són les desavinences entre ell i la consellera i una tensió creixent aquests 2 anys que ha escalat amb les polèmiques de les infiltracions o la tria d'un nou cap del cos. La consellera Parlon ha dit, però, que ella li mantenia la confiança.
7: És una decisió personal seva que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat. Jo no faré autocrítica de les relacions personals. Òbviament, no amb tot podem estar d'acord sempre amb els nostres companys de feina ni amb la nostra família.
6: Trapero penja el vestit de polític per recuperar l'uniforme i tornar al seu anterior destí a la divisió que avalua els dispositius policials.
5: A partir de dilluns el substituirà el comissari Ferran López, qui ja va rellevar Trapero després de ser cessat com a cap dels Mossos pel 155. Els partits de l'oposició veuen en la dimissió de Trapero una nova crisi de govern i fins i tot un fracàs personal del president Illa. Això sí, alhora els partits d'esquerra celebren que hagi plegat. Xavi Balló.
8: L'oposició li ha retret a Illa que li hagi plegat qui va ser el seu fitxatge estrella en campanya electoral fa 2 anys i hi veuen una nova crisi, però alhora partits com Esquerra, els Comuns i la CUP celebren l'adeu del qui veuen responsable de les vulneracions de drets fonamentals en manifestacions.
9: Era necessària després de molts errors acumulats.
10: És una bona notícia, especialment pel que fa al dret a la protesta. Es van avalar l'ús de gas pebre en manifestants pacífics, infiltració per pas de gent dels Mossos d'Esquadra en assemblees de docents.
11: Aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i el seu govern, si no les atura, de forma immediata.
8: La CUP apuntava cap a la consellera, com ho ha fet també Junts, que creu que hi ha un desgavell interior que afecta la seguretat.
12: Aquest increment de la inseguretat al carrer va absolutament vinculat, malauradament, a un caos al departament.
8: És el portaveu Salvador Vergés.
5: La dimissió de Trapero ha eclipsat el nomenament de Sílvia Catà com a nova comissària en cap dels Mossos. Susana Ruiz, bon dia.
13: Bon dia. És el primer cop que una dona ocupa aquesta responsabilitat als Mossos i també a la resta de cossos policials de l'Estat. Fins ara, Catà era responsable dels Mossos a Girona, on ja va ser pionera.
14: No estem aquí i som comissàries perquè som dones. Som comissàries perquè som talentoses. I després ve l'altre.
13: Això deia fa un any a la SER. Altres comissàries lamenten en privat que el soroll hagi eclipsat una fita històrica com aquesta. A la cúpula diuen que se li farà costat, afirmant que no té grans enemics i la defineixen com una persona treballadora amb les idees clares i defensora d'una policia de proximitat.
4: Hoy por hoy, Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
5: I la Unió Europea assegura que la nova llei d'habitatge assequible aprovada a Brussel·les crea el marc legal per lluitar contra la compra especulativa d'habitatges.
13: Ara mateix la llei catalana redactada amb aquest propòsit està encallada al Parlament després de rebre un informe jurídic en contra. El govern ja havia manifestat la seva intenció de refer l'esborrany inicial per donar-li al text més garanties jurídiques.
5: En té més detalls l'Oriol Soler.
15: Mentre la llei catalana està encallada al Consell de Garanties Estatutàries, el comissari europeu d'habitatge, Dan Jorgensen, ha deixat clar que ara hi haurà un paraigües legal a Brussel·les per prohibir la compra especulativa.
16: To make it possible for national governments and local governments fight speculative buying up of houses.
15: I alhora considera que és una paradoxa que hi hagi tants pisos buits quan alhora tanta gent no hi té accés. La llei d'habitatge assequible europea, abans d'entrar en vigor, ha de rebre el vistiplau del Consell de la Unió, on hi ha els estats membres, i del Parlament Europeu, i el nou reglament planteja crear a escala europea una figura que ja existeix a Catalunya, la de la zona tensionada, per determinar a quines àrees concretes les autoritats poden intervenir els preus, prohibir el lloguer temporal o limitar la compra de pisos que no siguin per ús habitual.
5: Però hi ha més notícies. L'episodi de pluges previst per ahir va deixar quantitats on no se n'esperaven. L'alerta i la suspensió de classes s'havia activat a 5 comarques, a l'Alt i Baix Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental, però qui es va endur la pitjor part va ser el Berguedà i el Ripollès. Allà hi van deixar més de 80 litres.
13: El govern defensa que va fer els avisos amb la informació tècnica que tenia en aquell moment i que encara rep més queixes quan no avisa que no pas quan es passa de prudent. En aquesta línia, l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, defensava que és millor pecar d'accés que de defecte.
17: Tots els avisos, totes les alertes sempre són benvingudes. Si no passa res, doncs, escolta, fantàstic, fins a la propera.
13: Ho explicava a l'Aquí Tarragona.
5: I centenars de persones es tornen a concentrar a Manresa per reclamar més seguretat després de la mort violenta d'un veí el passat 1 de setembre. En les darreres hores, el jutge que investiga l'apunyalament d'en Carles Vila Josana ha decidit deixar en llibertat vigilada amb tractament terapèutic els dos menors de 16 anys detinguts dilluns per la seva presumpta implicació en el crim. Els altres dos arrestats continuen tancats en un centre. I un estudi liderat per l'Hospital del Mar confirma la biòpsia líquida com a alternativa per poder personalitzar el tractament contra els tumors biliars. L'avantatge és que amb una simple mostra de sang es pot fer aquesta biòpsia. En canvi, obtenir teixits sòlids d'aquests tumors és complexa i de vegades inviable.
13: Sí, el càncer de vies biliars engloba un grup de tumors poc freqüents i molt diversos que poden aparèixer en qualsevol punt de la xarxa de conductes que transporten la bilis des del fetge fins a la vesícula biliar i l'intestí prim. Segons la seva localització, presenten perfils molt diferents. Per poder individualitzar el tractament, cal analitzar amb precisió el material genètic i químic del tumor, i sense teixits això no es pot fer. Per això la biòpsia líquida és una bona alternativa per disposar d'aquesta informació. En aquest estudi de l'Hospital del Mar es va poder fer l'anàlisi del tumor en el 90% dels pacients gràcies a la biòpsia líquida. En canvi, amb teixit del propi tumor només es va poder realitzar en la meitat de pacients.
5: Són les 6:57.
18: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
19: Invertir en tu futuro sin hipotecar tu presente es posible. En la Universidad Isabel I estudias grados y másteres oficiales 100% online, con el mejor acompañamiento docente y un 86% de empleabilidad. Habla ya con nosotros en ui1.es y consigue hasta un 15% de descuento. Universidad Online Isabel I. La universidad online que va contigo.
5: I el Barça s'estrena a la Champions amb una maneta golejada davant del Feyenoord per 5-1 amb gols de Rafinha, Lamine i Gabriel Jesús. Nil Solà, bon dia.
20: Bon dia, nit plàcida pel Barça en el debut a la Champions League 26-27 en el camí cap al Metropolitano, a la final que es disputarà aquest any a Madrid. Victòria per 5-1 davant del Feyenoord holandès amb un doblet de Rafinha en un estat de gràcia espectacular, 8 gols en només 5 partits en el canvi de posició que ara Hansi Flick el col·loca de davanter centre. A més, també va marcar Karim Adeyemi, va marcar el primer gol de falta amb el primer equip, Lamine Yamal, en el dia que es va convertir en el jugador més jove de la història del club en portar el braçalet de capità, i també es va estrenar Gabriel Jesús. Nit rodona i plàcida del Camp Nou, l'equip avui té descans, torna a entrenar-se demà a partir de les 11 del migdia per preparar el partit de diumenge a 4:45 al Ciutat de València contra el Levante.
5: I a aquesta hora, quan queda un minut i mig per les 7 del matí, el que fem és saludar la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
21: Hola, què tal? Bon dia.
5: Què tenim avui al programa?
21: Doncs mira, ni els informes del CNI, que en parlarem, ni la vigília de la Diada, que en parlarem, també...

0: Avui per avui Catalunya amb Gisela Rodríguez.
1: Bon dia. Les morts per suïcidi cauen a Catalunya un 17% respecte al 2022. És el tercer any que això passa. De fet, el 2025 se'n van registrar 556. El perfil és un home major de 85 anys. Ara hi entrem, però abans, tres imprescindibles.
2: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
1: Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència?
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous. Tenim paciència per tres avaries actives. A hores d'ara tenim un autocar avariat a la C32 a l'altura de l'Ella, que en direcció a Barcelona talla un carril de circulació. També talla un carril, aquest vehicle avariat a la B20, que en sentit sud doncs deixa un quilòmetre i mig de retencions. La tercera avaria ha estat fa uns minuts a la AP7 a l'altura de Salt, on es talla un carril en sentit sud i provoca doncs també un quilòmetre de lentitud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
1: Si aneu amb el transport públic, atenció si circuleu amb la R3 perquè està interrompuda entre la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cable. Però és que també està interrompuda la circulació de la R6 de Ferrocarrils entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un porc senglar. I a la línia del Vallès, el funicular de Vallvidrera està aturat i s'ha habilitat servei per carretera. L'altre imprescindible del dia, el temps.
4: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: Jordi Carbó, bon dia.
5: Bon dia. Avui el temps serà radiant, sol, molt bona visibilitat, amb temperatures que ara conviden a abrigar-se una mica. Durant la tarda, l'ambient serà una mica calorós. Ara mateix tenim 19 graus de mitjana a la ciutat de Barcelona, 18 a Tarragona, 13 tant a Lleida com a Girona. El sol estarà present en tot moment, amb molt bona visibilitat, i temperatures pujant ràpidament, de manera que durant la tarda les màximes es mouran arreu de Catalunya entre els 25 i els 30 graus. Els pròxims dies es mantindrà el temps assolellat, en temperatures sense canvis destacables.
6: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Estabanell tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Estabanell y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Estabanell, por un aquí mejor.
0: Hoy por hoy, Cataluña.
1: 556 persones van morir per suïcidi l'any passat. Fa 3 anys seguits que la xifra de víctimes baixa, actualment és un 17% inferior a la registrada el 2022. Són dades que ha donat el Departament de Salut coincidint amb la celebració avui del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. Susana Ruiz, bon dia.
7: Bon dia. L'actual taxa és de 7 morts per 100.000 habitants davant els 9 de 2022. Catalunya ha encadenat així 3 anys consecutius de reducció de la mortalitat i les temptatives ateses també han disminuït, en aquest cas, un 7% al 2025. En paral·lel, les consultes per idees suïcides han augmentat. Això indica que més persones demanen ajuda abans de fer una temptativa. Aquesta evolució favorable de les dades coincideix amb el primer pla de prevenció del suïcidi que ha impulsat més de 150 actuacions. Salut ja prepara el segon.
1: I quin és el perfil del suïcidi a Catalunya?
7: Doncs la majoria de les víctimes són homes. 3 de cada 4 morts per aquesta causa el 2025 corresponen al sexe masculí. En homes, el grup d'edat amb més casos és el de majors de 85 anys. L'any passat van ser 31 víctimes. En dones, la franja amb més suïcidis es concentra entre els 50 i els 59 anys. Salut diu que cal seguir identificant els grups de més risc per poder aplicar mesures preventives.
1: Canviem de qüestió perquè a 24 hores de la Diada de Catalunya el Ministeri d'Interior obre un expedient per una falta greu o molt greu a un dels policies nacionals que va agredir un menor a Elx que portava una estelada. Ho ha confirmat el ministre Marlaska al Congrés.
8: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia.
1: El ministre ha separat l'incident del camp de l'Elx, del de l'Europa, el camp de l'Alcorcón. Aquests darrers casos han donat ales al moviment independentista. Almenys això és el que afirmava fa uns dies a l'Aquí Catalunya, Laura Borràs.
9: Veig el moviment independentista altre cop amb nervi, altre cop amb tensió, perquè vivim en una situació en què molts volen fer-nos creure que és d'atonia, és de pacificació i és de reconciliació, però treus una estelada i t'atonyinen.
1: A la polèmica per les estelades cal sumar-hi el paper d'Aliança Catalana.
7: Sílvia Oriols té previst bici avui al Fossar de les Moreres, a Barcelona, i davant d'això l'esquerra independentista ja s'ha mobilitzat. Des de l'ANC adverteixen que no permetran que ningú s'apoderi de l'11 de setembre.
10: Que no volem col·locar de protagonista de l'11 de setembre a una formació política o un corrent polític o un altre. La crida que fem és ben clara i va adreçada a la gent.
7: És el que deia aquí a Catalunya el president de l'Assemblea, Josep Vila.
0: Hoy por hoy. La informació de Catalunya cada matí a la SER.
1: I l'episodi de pluges afecta especialment el Berguedà i el Ripollès. Hi van caure 80 litres per metre quadrat, dues comarques situades lluny d'on s'havia previst inicialment que plourien força.
7: Sí, l'alerta s'havia enviat a l'Alt i Baix Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Però les localitats on va ploure de valent, com Campdevànol o Sant Joan de les Abadesses, estan situades a 150 quilòmetres d'aquests punts. El govern defensa que va fer els avisos amb la informació tècnica que tenia en aquell moment i que rep més queixes quan no avisa que no pas quan es passa de prudent.
11: Aquestes mesures les fem quan tenim un nivell elevat de probabilitat i d'intensitat. Quan hem vist que aquest nivell elevat doncs, ja no requereix aquesta situació, doncs de la mateixa manera també volem avisar la població que aquestes mesures doncs, ja no són necessàries.
7: Són les explicacions d'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
1: I centenars de persones es tornen a concentrar a Manresa per reclamar més seguretat després de la mort violenta d'un veí el passat 1 de setembre. En les darreres hores, el jutge que investiga l'apunyalament de Carles Vilajosana ha decidit deixar en llibertat vigilada amb tractament terapèutic els dos menors de 16 anys detinguts dilluns per la seva presumpta implicació en el crim. Els altres dos arrestats continuen tancats en un centre. I a aquesta hora saludem a l'Arnau Montserrat. Arnau, què tal? Bon dia.
12: Bon dia, Gisela.
1: Debut immillorable del Barça a la Champions amb una altra maneta.
12: 5-1 i el Feyenoord i ja en van 4 en 5 partits de manetes. Doblet de Rafinha i gols de Dejemi, Lamine Yamal i el primer de Gabriel Jesús amb la samarreta del Barça per arrodonir la tarda passada per aigua al Camp Nou. Flick es va mullar, mai millor dit, amb el tema Lamine i la lluita per la pilota d'or.
13: Of course, it's my player. It's a player from Barça and I think also...
12: És el meu jugador i crec que mereix la pilota d'or, deia Flick després del partit. Un altre candidat és Rodri, que ahir va demanar disculpes després del vídeo on el cacen dient són malíssimos diumenge contra el València.
14: Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que han sentido ofendidos, seguidores del Valencia.
12: A la premsa, un altre bany, a l'esport, espectacular, a Mundo Deportivo, o al Barça balla sobre la pluja, mateix titular, al periòdico, La Vanguardia o al Marca.
1: I en bàsquet, a la Lliga Catalana, victòries de Lleida i Manresa.
12: Contra Joventut de Badalona i Morabanc Andorra, respectivament. Avui arriba el debut del Barça de Sekulić a les 9 de la nit, precisament contra l'Andorra. Abans, a 6:45, Girona-Lleida i en handbol. Bon debut del Barça a la Champions, victòria per 39-26 contra l'Arjus Danés.
1: Gràcies, Arnau.
12: Fins ara.

Avui, a partir de les 12 del migdia, es posen a la venda les entrades pel concert L'última gran festa de l'any, que es farà al Palau Sant Jordi el 23 de desembre. Hi actuaran el Sopa de Cabra, els Tallets, els Catarres o els Buhos, aquests que escoltem. L'organitza el grup Clippers amb el suport del RAC, que commemora d'aquesta manera el seu 120è aniversari.

0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Atención, programa de turismo social del Imserso a la venta desde el próximo lunes 14 de septiembre. Compruebe su acreditación y reserve su escapada de turismo de interior o su estancia en Costa Peninsular. Informes y reserve en la web www.turismosocial.es o en su agencia de viajes.
2: 45.712.
3: ¡Me toca!
4: ¿Eso es el número de la lotería, ahora?
3: No, son los kilómetros de los neumáticos que me toca cambiarlos.
5: En Citroën Service, al renovar tus neumáticos, ganas seguro. Porque si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado.
6: Citroën.
5: Condiciones en citroen.es.
7: Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
8: ¿Cómo de mal tiene que ver Donald Trump las elecciones de medio mandato de dentro de 2 meses, que esta madrugada ha pasado ya a comprar el voto de los estadounidenses con dinero, a sobornar a los estadounidenses? Ha prometido $5,000 para cada estadounidense si su partido gana las elecciones de medio mandato y mantiene el control de las cámaras. No en abstracto, no les ha hablado de que la economía va a crecer si él gana, que habrá más empleo, no. Ha prometido dinero a los estadounidenses. Compra de votos, sin pudor, Canals.
9: Pues sí, el escenario en el que lo ha dicho además es importante. Ha sido en una convención republicana en Dallas, en Texas, que Trump se ha sacado de la manga. Son, de hecho, no habituales. Es algo inédito. Trump es además absoluto protagonista en esa convención. Habla de los 2 días de este acto, pese a que no es ni un candidato. Este es el foro en el que Trump ha anunciado esta compra de votos.
10: Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos, otorgaré un dividendo a cada ciudadano adulto de los Estados Unidos de América de $5,000.
8: Es increíble, es bananero, es Estados Unidos ahora mismo. Y también da la medida del tiempo, un tanto oscuro, bastante oscuro que vivimos, que en 2 días consecutivos hayamos escuchado a 2 responsables políticos denunciar intentos de limpiezas étnicas y por motivos distintos.
9: Pues sí, primero fue el ministro de Exteriores británico que dijo que Israel está permitiendo una limpieza étnica de los colonos israelíes sobre los palestinos de Cisjordania. Y ahora es el canciller alemán, Friedrich Merz, quien le dice a la extrema derecha de su país que pretenden una limpieza étnica cuando amenazan con la remigración. Se refieren a la expulsión de miles de refugiados e inmigrantes de Alemania porque, según la ultraderecha, aspiran a sustituir la identidad alemana.
11: Remigración.
12: Remigración, que no es otra cosa que una limpieza étnica basada en el color de piel y la procedencia. Señoras y señores, el término remigración no es otra cosa que un sinónimo de limpieza étnica basada en el origen y el color de la piel.
8: El canciller alemán Merz trata de contener así este avance ultra, mientras desde el otro lado del Atlántico Trump los jalea a los extremistas de derecha aquí en Europa. Ha celebrado la victoria de Alternativa por Alemania diciendo eso de Make Germany Great Again. Es un capítulo más de su estrategia para desestabilizar Europa. Pablo Morán, jefe de Internacional de la SER. Buenos días, Pablo.
13: Hola, Aymar. Buenos días. En esto, Trump y su administración no están dando bandazos. Se están cumpliendo casi al dedillo el plan que fijaron por escrito en su estrategia de seguridad nacional. Es el documento en el que la Casa Blanca expone el papel que debe jugar Estados Unidos en el orden global. Y en ese texto alertan del riesgo de que la civilización europea termine desapareciendo por las políticas migratorias, precisamente, de sus gobiernos. Y plantea textualmente que Estados Unidos debe cultivar la resistencia a la trayectoria actual de Europa dentro de las naciones del continente. Esto se publicó a primeros del pasado mes de diciembre y poco después Trump fue todavía más claro.
14: Most European nations, they're decaying.
13: Denunció la decadencia de la mayoría de los países europeos con líderes débiles al frente, líderes que son débiles porque quieren ser políticamente correctos, decía, líderes que hablan mucho y no hacen nada. Este es el primer gran ataque de Trump tras la publicación de esa estrategia nacional y la lista de injerencias no ha dejado de crecer. Como sabéis, en menos de una semana ha señalado las políticas de inmigración europeas como responsables del asalto en Ceuta y la victoria de Alternativa para Alemania en Sajonia. Una estrategia que no está resultando infalible, tiene importantes resbalones.
15: When frankly they should have been following the policies of Viktor Orbán in Hungary, and if they
13: como el apoyo in situ en Budapest del vicepresidente Gidi Vans al perdedor de las últimas elecciones en Hungría, Viktor Orbán.
8: Pablo, gracias.
13: A ti, hasta luego.
11: Este septiembre tu ahorro va a ir sobre ruedas, porque en Endesa tienes un 20% de descuento en el consumo de luz y gas durante un año. Y además participarás en el sorteo de un coche eléctrico con punto de recarga, para que tú y tu ahorro vayáis sobre ruedas. Contrata antes del 30 de septiembre en endesa.com, en el 800-700-700 o en tu punto Endesa.
16: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
17: 65.545, serie 31.
16: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Bien jugado.
18: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, paraguayo o melocotón rojo de Huertas Españolas El Corte Inglés a 2,49 euros el kilo. En tienda, web y app.
19: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
18: Precios válidos en Península y Baleares.
20: Deportes, Tony López.
21: Con 3 victorias y 2 derrotas, cierra el fútbol español la primera jornada de la Champions. Ayer goleó el Barça 5-1 contra el Feyenoord, con doblete de Rafinha y el debut goleador de Gabriel Jesús. No se pone líder porque el Paris Saint-Germain de Luis Enrique ganó 6-1 con hat-trick de Ferran Torres. Por su parte, perdió el Atlético de Madrid 2-1 en Anfield contra el Liverpool. Estos resultados se suman a la derrota del Villarreal y las victorias del Betis y el Real Madrid sobre los pitos en el Bernabéu. A pesar de ganar 2-1, habló en el larguero Peja Mijatovic.
22: Yo creo que eso viene desde hace 2 temporadas, digamos, ¿no? Porque para el aficionado del Real Madrid, llevar 2 años sin conseguir la Liga y llevar 2 años sin conseguir la Champions, la gente pues viene un poco enfadada, ¿no?
21: En baloncesto, a las 9:45 de la noche juega España a los cuartos de final del Mundial Femenino contra Australia, y desde las 3:20 contamos en la aplicación de la SER la etapa 18 de la Vuelta a España.
23: 8:20, 7:20 en Canarias.
24: Aquest estiu, Electrodomèstics Fonoll. Increïbles superofertes en neveres, rentadores i un preu sensacional en rentavaixelles AEG. Vine a Electrodomèstics Fonoll i comprova personalment les millors ofertes en tot tipus de neveres, combis i congeladors, rentadores, rentavaixelles, aire condicionat i ventiladors, forns, plaques de cuina, campanes, petit electrodomèstic. Electrodomèstics Fonoll, a Vilanova, Rambla, Samar 7, a Sant Pere de Ribes, carretera de Sitges 42. Aquest estiu, a Fonoll, increïbles ofertes en neveres i rentadores. Sempre som els més barats.
25: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons i mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Sant Pere de Ribes, Rambla del Garraf 44. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
26: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
27: Hoy por hoy Cataluña, amb Gisela Rodríguez.
28: Bon dia, demà és la diada, 11 de setembre, però el dispositiu especial de vigilància de Mossos arrenca avui. I ho fa amb tota l'atenció posada al fossar de les Moreres de Barcelona, on podria haver-hi ball de bastons, i no parlem justament de folklore català. La policia vol evitar enfrontaments entre grups de signes contraris, com els seguidors d'Aliança Catalana, que han dit que hi seran, i els grups de l'esquerra independentista, que hi són tradicionalment. Notícia que ara ampliem, però abans 3 imprescindibles, el primer d'ells, el trànsit. Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
29: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dijous tenint a hores d'ara 3 avaries actives per les quals hem de tenir paciència perquè deixen retencions intenses. Tenim un autocar avariat a la C32 a l'altura de l'Ella des de primera hora del matí en direcció a Barcelona, que obliga a tallar un carril de circulació. La segona avaria ha estat a la AP7 a l'altura de Salt, on també es talla un carril en sentit sud, i la tercera ha estat fa uns minuts a la C58 d'entrada a Barcelona, al nus de la Trinitat, que també obliga a tallar un carril i en aquest cas provoca 2 quilòmetres de retencions. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
28: I pel que fa al transport públic, també paciència. Si sou usuaris de la R3, està la circulació interrompuda entre la Garriga i Puigcerdà per un robatori de coure. I a la R6 dels ferrocarrils, també interrompuda la circulació entre Masquefa i Piera, en aquest cas per l'atropellament d'un porc senglar. El tercer imprescindible del dia, el temps. Jordi Carbó, com ho tenim, això?
30: El sol avui lluirà en tot moment arreu de Catalunya, amb temperatures pujant ràpidament. Ara l'ambient es nota fresc, fins i tot una mica fred a la Catalunya central i als Pirineus. Tenim 19 graus de mitjana a Barcelona, 18 a Tarragona, 13 tant a Lleida com a Girona. Però a la Catalunya central i a les baixes dels Pirineus, en alguns casos, baixem dels 10 graus. El dia serà radiant, sol, molt bona visibilitat i temperatura pujant ràpidament amb calor moderada durant la tarda. Màximes de 25 a 30 graus en el conjunt de Catalunya. Els pròxims dies el temps serà molt semblant al d'avui.
0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Els Mossos activen aquest vespre fins demà un dispositiu especial per la Diada Nacional de Catalunya. L'objectiu és seguir les mobilitzacions de l'11 de setembre i evitar incidents o robatoris aprofitant les aglomeracions. Tot plegat ho seguiran des d'un centre de coordinació, la seu dels Mossos, a Sabadell. Andrea Villòria.
2: Aquesta tarda s'activa un CECOR, un centre de coordinació policial a Egara, al complex central dels Mossos a Sabadell, des d'on els responsables policials seguiran en directe per les pantalles, a través dels drons o les càmeres de trànsit, tot el que passi avui i demà a tot Catalunya i particularment a Barcelona. La primera parada és aquest vespre al Fossar de les Moreres, on es pretén evitar que alguna espurna enfronti a grups de signe contrari, com els seguidors d'Aliança Catalana, que han dit que hi faran peu, i els grups de l'esquerra independentista. Fonts policials asseguren, però, que el dispositiu previst és el mateix d'edicions anteriors, desplegant antiavalots i agents de mediació al carrer per evitar incidents i, sobretot, furts aprofitant les aglomeracions.
1: Susana Ruiz, bon dia.
3: Hola, bon dia, Gisela.
1: Aquest 11 de setembre farà 50 anys de la primera diada que es va poder celebrar a Catalunya després del franquisme.
3: Sí, es va fer a Sant Boi de Llobregat el 1976 i es va convertir en un acte massiu. Aquest lema, llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, va inundar els carrers mesos després de la mort del dictador. Una efemèride amb la qual el govern ha volgut donar el tret de sortida als actes institucionals de la Diada amb un acte precisament a Sant Boi.
1: Amplia aquesta informació el Xavier Balló.
4: Una commemoració dels 50 anys d'aquella primera Diada democràtica a la que el govern ha volgut donar especial simbolisme en un moment en què l'extrema dreta està avançant posicions. El president Illa ha avisat que els avenços d'aquests anys no es poden donar per descomptats.
5: Cap conquesta és irreversible. Perquè costa molts anys. Molt esforç guanyar-vos i poc temps perdre-vos.
4: I ha cridat a fer un front unitari en defensa de la democràcia.
5: Que sapiguem confeccionar avui, com llavors, un front unitari que encarni els valors catalanistes i democràtics.
4: Un acte que ha comptat amb la figura de Miquel Roca Junyent, que va ser un dels oradors d'aquella diada, ha reivindicat la diversitat i no abandonar els valors d'aquell moment.
6: I avui, amb la llibertat recuperada, ho seguim dient. Perquè la lluita per preservar i mantenir la llibertat no acaba mai.
4: La de fa 50 anys va ser una jornada històrica que, per cert, Ràdio Barcelona va ser l'única emissora en transmetre.
1: A partir de dilluns, el comissari dels Mossos d'Esquadra, Ferran López, substituirà Josep Lluís Trapero, qui ha dimitit com a director general de la policia només 2 anys després del seu nomenament.
3: La seva renúncia, motivada per desavinences amb la consellera Núria Parlon, ha provocat sorpresa a Interior. No és el primer cop que López juga aquest rol de substituït, ja va ocupar el lloc de Trapero durant l'aplicació del 155.
1: Amb l'adeu de Trapero ja són almenys mitja dotzena de canvis dels càrrecs del govern que han plegat en aquest inici de curs o just abans de marxar de vacances.
3: El president ella ha dit reiteradament que no vol fer una remodelació estructural del govern, però alguns partits de l'oposició li ho comencen a exigir perquè creuen que tots aquests adeus en segona línia són un símptoma dels problemes de l'executiu.
1: De fronts oberts, al govern no n'hi falten, perquè a partir de l'octubre els metges faran vaga.
7: Vaga indefinida vol dir el que s'ha dit tota la vida, vaga indefinida. És dir, comença, se sap quan comença, però no se sap quan acaba. I és tots els dies de la setmana, tots els dies del mes, tots els dies de l'any.
1: El secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha anunciat la protesta que començarà a l'octubre. Convocatòria conjunta amb 6 entitats més d'altres comunitats que impulsen l'aturada a nivell estatal.
3: Aquesta és la resposta del col·lectiu mèdic davant l'aprovació del nou Estatut Marc per part del Consell de Ministres i l'inici de la seva tramitació parlamentària. Els sindicats denuncien que el nou text perpetua unes condicions laborals injustes i discriminatòries pels metges. A Catalunya, el Sindicat Català responsabilitza, a més, el Departament de Salut de la persistència de les protestes, vaga inclosa, perquè diu que està ignorant les seves reivindicacions. Ni tan sols no es digna a negociar, segons Metges de Catalunya.
1: Arribats a aquest punt, donem un cop d'ull a què diuen els diaris a casa nostra.
3: Les universitats catalanes asseguren que no baixaran el nivell per la caiguda de l'informe PISA, ho diu La Vanguardia, que afegeix que els campus ja estan impulsant plans de millora de competències als alumnes nous. El diari Ara explica que ja fa 4 anys que un guàrdia civil va buidar un ull d'un cop de porra a un menor d'edat que, fugint de la guerra de Mali, estava a la tanca de Melilla. 4 anys han passat i encara no es coneix el nom de l'agent. Al periòdico hi llegim que els gegants dels centres de dades es preparen per donar una batalla legal al govern espanyol. L'executiu vol regular per decret aquesta aquestes instal·lacions i el sector, que té inversions previstes multimilionàries a l'Estat, ha contractat prestigiosos despatxos d'advocats per presentar-hi al·legacions.
1: Són les 8 i 28. Arnau Montserrat, hola de nou.
8: Hola, Gisela.
1: El Barça debuta a la Champions amb una altra maneta.
8: 5-1 ahir al Feyenoord i ja en van 4 en 5 partits de manetes, doblet de Rafinha i gols de Dejemi, Lamine Yamal i el primer de Gabriel Jesús. Flick es va mullar, mai millor dit, amb el tema Lamine i la lluita per la pilota d'or.
9: Of course, is my player. Is player from Barça and I think also...
8: És el meu jugador i crec que mereix la pilota d'or, deia Flick després del partit, un partit marcat per la tromba d'aigua. Un altre candidat a la pilota d'or és Rodri.
10: Gustaría pedir disculpas a todos aquellos que han sentido ofendidos, seguidores del Valencia.
8: Va demanar disculpes després del vídeo on el cacen dient són malíssimos diumenge contra el València.
1: I derrota de l'Atlètic de Madrid contra el Liverpool.
8: Per 2-1, tot i posar-se per davant, el marcador en la primera titularitat de la temporada per Julián Álvarez, golejada de l'actual campió, el Paris Saint-Germain, 6-1 a l'Esloven amb hat-trick de Ferran Torres.
1: I en bàsquet de la Lliga Catalana, victòries de Lleida i Manresa.
8: Contra Joventut de Badalona i Moravang Andorra, respectivament. Avui arriba el debut del Barça de Sekulić a les 9 de la nit, precisament contra l'Andorra. Abans, a 6:45, Girona-Lleida en handbol. Bon debut del Barça a la Champions. Victòria per 39-26 contra l'Arhus danès.
1: Gràcies, Arnau.
8: Fins ara.

0: Cadena Ser Penedès Garraf.
1: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días, Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es o visítanos en la red Kia de la provincia de Barcelona.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Aquest estiu, Electrodomèstics Fonoll. Increïbles superofertes en neveres, rentadores i un preu sensacional en rentavaixelles AEG. Vine a Electrodomèstics Fonoll i comprova personalment les millors ofertes en tot tipus de neveres, combis i congeladors, rentadores, rentavaixelles, aire condicionat i ventiladors, forns, plaques de cuina, campanes, petit electrodomèstic. Electrodomèstics Fonoll, a Vilanova, Rambla, Samà 7, a Sant Pere de Ribes, carretera de Sitges 42. Aquest estiu a Fonoll, increïbles ofertes en neveres i rentadores. Sempre som els més barats.
4: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons i mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Sant Pere de Ribes, Rambla del Garraf, 44. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
5: Hola, sóc en Sergi Pujol, de Gestingral. I deixa'm fer-te una pregunta molt directa. Quan has de prendre una decisió important, tens algú que t'ajudi a veure-ho clar? O només algú que tramita papers quan ja és tard? A Gestingral no esperem a que tinguis el problema. T'assessorem abans, t'acompanyem i t'expliquem el perquè de cada decisió. Fiscal, laboral, empresa o autònoms.
6: Consulta'ns a gestingral.com o truca al 93 814 16 87. A cada pas, Gestingral.
7: Què era això? Què era això? Sempre volem massa i necessitem poc. Era això, era això.
8: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.

és dijous 10 de setembre i no sé si us passa com a mi, però enguany el calendari ja el mirem d'una forma diferent. Avui diem que és dijous, recordem que és 10 de setembre, i afegim que manquen ja només 3 dies perquè torni a jugar al Barça. Aquest és el nivell d'entusiasme que ens genera l'equip. Estem pendents de quan tornem a veure jugar l'equip de Flick, que està sent un autèntic show en aquest inici de temporada. Són 5 partits, 5 victòries, ja hem cantat 4 manetes, hem celebrat 22 gols, gairebé 4 i mig per partit, i per cert, quins gols, que la majoria són d'aquells espectaculars. Ens encanta Flick i la seva forma de gestionar i multiplicar els poders dels seus jugadors. Lamin està gaudint del moment, estrena braçal i ho celebra marcant, els fitxatges rendeixen, ahir fins i tot s'estrena Gabriel Jesús, Rodri i Pedri s'entenen, Olmo i Fermín es multipliquen per la competència sana que de moment hi ha entre ells, tot funciona com a conjunt, se'ls veu contents, compromesos, feliços, i és clar, hem trobat en Rafinha la solució al nou, Habemus Killer. Ja són 8 gols del brasiler, són només 5 partits i caldrà veure'l en escenaris més exigents, però a dia d'avui és tan bèstia el que està fent Rafinha sol amb el seu rendiment que de moment no enyorem Lewandowski, ens... és igual quants gols marqui Ferran a París i ens preguntem ja si realment calia

o no pagar el que es volia pagar per Julián. Juga al Barça i no pots badar. Si ho fas, et perds un gol, una ocasió, una passada, un canyo. Cada partit és una col·lecció de highlights. I és que l'equip del minut 1 al 90 hi va, hi va, hi va, i torna a anar. La fam és la bandera. I després, encara bocabadat, vas a roda de premsa i Flick et diu que sí, que tot molt bé, però que encara es pot i s'ha de millorar. Que encara es pot i s'ha de millorar. Són 5 partits que acabem de començar, que costa, que queda molt, però és impossible no engrescar-se. Procurarem tocar de peus a terra, tot i que és difícil. Ho dèiem l'altre dia, l'equip ens convida a ser optimistes, tot i que aquestes alçades pugui ser una irresponsabilitat zero. Però, en fi, que és dijous, que és 10 de setembre, i que no queda res, que diumenge torna a jugar al Barça.

0: Un altre partit, una altra golejada, una altra victòria. Tot el que fa la Lliga també ho va ser capaç de fer-ho i el Barça en Champions davant del Feyenoord. 5-1, quarta maneta. Benvinguts al Que t'hi jugues, d'ara fins a les dues. Us acompanyem a Ser Catalunya per repassar, sobretot, tot el que ha donat de si aquesta nova exhibició del Barça. Ho farem avui amb el Lluís Carreras. Lluís, què tal, com estàs?
1: Bon dia.
0: Engrescat, comptant els dies que falten perquè torni a jugar al Barça?
2: Sí, engrescat, il·lusionat, esperançat, sobretot amb el que transmet l'equip de Flick.
0: José Mari Vaquero, capità, què tal, com estàs?
3: Bon dia, tot bé.
0: Podem engrescar-nos, no?
3: I tant.
0: Carpe diem, deies, el...
3: No, i sobretot...
0: Disfrutar del moment.
3: Viure el moment.
0: Clar que sí.
3: Dia a dia, donar-li un fort abraç a cada partit i a partir d'ahí, gaudir.
0: Ja va dir José Mari que aquest any...
3: A los brazos oberts.
0: Highlight, XXL. Carles Panxar, què tal, com estàs?
4: Bon dia, què tal?
0: També engrescat amb aquest Barça, amb el que estàs veient?
4: Il·lusionat a tope, no? I ens estan donant mostres de que és per estar disfrutant, de, com diu, del moment i disfrutant del que pot venir encara.
0: És que el que pot venir, clar, dius això, que estàs engrescat, dius, ja, però és que això acaba de començar, ja, però és que no ha jugat contra ningú, espera.
3: Patirem, avui patirem, Disfruta, hombre.
0: Clar, no, sí, jo vull disfrutar, jo vull engrescar-me. Però, bueno, veurem què passa. Però, de moment, carpe diem, aprofitem, gaudim del moment i celebrem que el Barça, doncs, torna a deixar satisfet, per exemple, Albert Llimós, què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
0: A Hansi Flick, tot i que, com deia jo al principi, té ganes d'encara millorar cosetes.
5: Sí, però percep també aquesta alegria que hi ha a l'entorn l'entrenador alemany. Ahir estava molt orgullós de la mentalitat, sobretot, del grup. Deia que queda molt camí, però l'equip té molt bona pinta, paraules textuals del tècnic, perquè diu tenen molta gana, molta fam tots els futbolistes i això es nota a l'hora de pressionar, a l'hora també doncs, del dia a dia. No va voler entrar quan se li pregunta si el Madrid avorreix, si no, sempre ell posant el focus, no?, en el seu grup, en el Barça, sense marxar amb el pont aeri cap a Madrid. I ha ficat, va posar un exemple, crec, prou curiós i crec que parla molt de la mentalitat del grup. Parlava de l'entrenament que va veure, que va percebre després del partit contra el València. El Barça goleja i, segons Flick, és un dels millors entrenaments, si no el millor, des que està a Barcelona.
6: Can see it in the training. There's a huge
5: quality. Veus els entrenaments després del partit contra el València, a l'entrenament de després. Va ser un dels millors entrenaments que he vist. Podria ser el millor dels últims dos anys, potser fins i tot de quan estava al Bayern de Múnich.
0: Déu-n'hi-do, eh? Caram, és veritat que Flick constantment parla de la qualitat dels entrenaments com a la raó de que l'equip estigui rutllant tant i tan bé en el principi. Crida l'atenció, com diu l'Albert, que posi l'exemple del millor entrenament, fins i tot de la meva etapa al Bayern, que he vist després d'un partit, el posterior a València. Sempre posant el focus en que allò de se juega como se entrena, Flick ho porta la màxima expressió, no?
3: El entrenador no és només per als entrenaments i per fer l'alineació, eh? També és per als missatges que fa amb els mitjans. Si tu recordes a Johan, que sempre tothom parla de la metodologia de l'entrenament, que també és veritat, va canviar moltes coses, però el més important que tenia per la gent i per als jugadors era cada roda de premsa abans i després dels partits.
0: I com la seguia? On estaven pendents de la roda de premsa al vestidor, no?
3: Jo acojonau. Jo sempre deia, escolta, si fa aquestes declaracions contra el Núñez, què no podran fer amb mi? Aleshores, com ho esperava jo? Doncs, així, mira, a veure què diu avui.
2: El diari de l'endemà, perquè ara tu ho veus, clar, parla Flick i a l'hora, a la mitja hora, ja ho saps, abans t'havies d'esperar. Però diríem, el Barça segurament és un club més atípic, no? Però entrena més que juga. Hi ha més hores d'entrenament que de partit. I la idea del club de fa anys, i de Flick en particular, és agafar aquesta força necessària, crear aquests hàbits d'entrenament, perquè després, sense pensar en el partit, juguis com entrenes. Jo ho està fent i estic molt d'acord amb ell, no? I la importància serà també aquest diumenge, no? Llevant, 4:15, vens de golejar Champions, portes... partits ja golejant. Bueno, veurem també l'actitud, però és que no mostra cap tipus de preocupació, inclús crec que va avançant, no? Parlaves abans, a l'inici, no? Bueno, aquesta temporada, però que ja en portem tres, eh? Aquesta és la tercera de Flick i veig conceptes molt ben agafats, conceptes molt arrelats. Ja no parlem del fora de joc, de que si el Barça fa o no el fora de joc. Sembla que això ja no...
0: I això que ell va tirar moltes vegades,
2: exacte,
0: eh?
2: Exacte, que ja no existeixi. Vull dir que crec que tots anem avançant i crec que... que Flick ens està donant una lliçó.
4: Jo penso que això és un missatge més ampli, no només és dir, no, és que van entrenar molt bé, però per què van entrenar molt bé? Vol dir que l'equip està, que l'equip competeix, que competeixen entre ells, que ningú es pot adormir. Els està donant un missatge de dir, nois, com entreneu, jo també m'hi fixo, i en funció d'això prendré unes decisions a l'hora de prendre la decisió de qui juga i qui no juga, o qui veig bé en condicions per poder afrontar el partit o no el veig bé per afrontar el partit. I tot això és anar avançant, és crear aquests hàbits, aquesta cultura, aquesta educació en els jugadors, que és el que fa que puguis arribar a aconseguir els èxits. No, els èxits no només és perquè ara fem 5 gols cada partit, perquè poder arribar a un moment que no farem 5 gols, que aquell jugador pues, no tindrà l'estat de forma òptim i potser el rival ens plantejarà coses que tindrem moltes més dificultats, i per això després ha de sortir això, ha de sortir aquest esperit solidari, aquest esperit competitiu, aquest esperit d'ajuda uns als altres, de que quan un no arriba l'altre arriba, i de que bon ambient, de que la gent disfruti el camp, de que en els entrenaments tothom doni el màxim, no és això de... com un interruptor, no?, que avui m'enxufo i demà no m'enxufo, i tot això són missatges que ell va intentant posar a sobre dels jugadors per anar educant en aquesta mentalitat de que és l'única manera de poder arribar a l'èxit, no?
3: Sí, jo recordo una mica, per fer una comparació, el creixement que hem tingut nosaltres quan hem arribat aquí molts jugadors, no?, en el Dream Team. Doncs la veritat és que el primer any hem patit moltíssim, hem guanyat la Recopa, el segon la Copa, el tercer la Lliga, el quart la Lliga i la Copa, no? I aleshores es veu, es nota aquest creixement una mica dins d'una cultura de treball ja molt concret. És a dir, hi ha una personalitat per part del cos tècnic, no només per Flick, perquè dona la sensació que això està bé treballat internament entre el cos tècnic. Això no és el Flick, sinó això és el cos tècnic, que dona la sensació que cadascú, cada moment, com és tercera temporada, doncs ja està ficant bé a Barcelona, està coneixent Espanya, el que representa el Barça, quina és la cultura del Barça, quina és la Lliga, com va la Lliga, i aleshores volen més, no? I és veritat que, per una banda, jo sempre dic, i abans també, que l'objectiu ha de ser la Lliga i la Copa, i el repte, la Champions, perquè jo veig molt marge de millora encara aquest equip amb el temps, i segurament arribaran també jugadors en el futur que puguin fer més fort aquesta gent que cada vegada deixa de ser jovenet per començar a ser professional per guanyar.
0: Ara, el dia que millori aquest equip, no sé què explicarem, però clar, estem aquí amb un núvol, si a sobre ja milloren, ja serà... Deia el José Mari Albert que Flick i el seu staff estan contents i feliços, ahir ho va tornar a verbalitzar, a Barcelona.
5: Sí, el futbol no sempre... Hi ha cicles, no? No sempre és felicitat, no? Arribaran segurament moments més durs, però de moment, en aquest tercer any de l'entrada alemany, tot està anant molt bé, tothom somriu, almenys a l'staff, al club, a l'entorn, no? I això es nota molt, i també ho explicava, ho expressava bé el tècnic alemany ahir en la roda de premsa.
6: I said before, I appreciate a lot what I life every day, every single day.
5: Sempre ho he dit, aprecio enormement el que visc aquí, cada dia, de veritat, cada dia, quan passejo per Barcelona, és increïble, i no sóc només jo, també el meu equip, la meva família, tothom és ben rebut aquí, i això em fa realment feliç de viure tot això. És fantàstic, és un somni.
1: Yes, it's very nice.
0: Estàs feliç, estàs content a Barcelona, yes. Què t'agrada Barcelona?
1: The places of empanadas argentinas. The pizza al corte. It's very nice.
0: Molt típic de Barcelona.
1: Barcelona, typical things from Barcelona. It's a lot, yes, a lot of places like this. The tagliatella is very good. It's a very nice place.
0: Ai, senyor, doncs ja veus, José Mari, que deies, que...
3: No l'havies escoltat. De veritat, jo sempre dic la veritat.
0: Vale.
3: Saps que dic la veritat. Encara que a vegades
0: encara
3: no,
0: que faci mal.
3: No agradi o no estiguis...
0: A vegades m'has dit coses a mi que
3: això,
0: una miqueta.
3: No, però és que això es nota. És a dir, quan tu estàs cada vegada... Això de la integració, doncs la integració no és arribar aquí i d'un dia per l'altre. És a dir, has de conèixer moltes coses, patir. És a dir, crec que l'any passat també ha hagut moments, si recordeu, partit de Girona. Jo ho tinc aquí en el cap, les declaracions que va fer, que vaig dir aquí, Flip s'està equivocant. Està anant cap a altra direcció, justificant, arbitratge, està...
0: Sí.
3: Va reconduir de seguida, no perquè li vaig dir jo, sinó que segur que ell i l'entorn li va dir. Aleshores, jo crec que ell, aquí, és un món diferent. Això no és Alemanya, no és la selecció alemana, i aleshores torno a dir-te que aquest equip ha de créixer perquè té jugadors de molt joves amb moltíssim talent.
0: És el millor Barça de Flick, aquest?
2: Bueno, és un Barça que, com l'estem catalogant, el 3.0, no? Que va introduint matisos, no? Jo sempre faig referència a la idea general de club i l'entrenador ha de portar millores en aquesta idea que ja existeix, no?
0: Aquest any un entrenador que ha guanyat molt poder, la presa de decisions.
2: Exacte, anem a dir que l'ha de modernitzar, l'ha de seguir modernitzant i actualitzant, com fem nosaltres a vegades amb els iPhones. I ho està aconseguint, no? Al final és aquest gruix de plantilla que tens de jugadors joves com Lamine, com Fermín, com Cubarsí, com Gerard Martín. Estem parlant que ja és el segon, inclús el tercer any, per tant que faran en 20 anys una maduresa que jugar dos partits amb el Barça és el mateix que jugar 20 amb algun altre equip, no? Per tant, s'està creant una base que, com deia molt bé José Mari, dintre d'aquí apareixeran nous jugadors, no? M'agrada aquest Barça i sobretot m'agrada perquè em dona la sensació, potser és equivocada, que no té panxa plena, que té gana. Que té gana, i això m'ho transmet. Hi haurà partits que els perdrem? Clar, que segurament que sí, esperem que no, però n'hi haurà que sí. I també haurem de veure el Flick, no? I deixa'm fer un parèntesis, Venga. Que si no m'ho faig a sobre, no? Hem vist en Mourinho els tres primers partits content, abraçant-se. Primer que ha perdut, caram, primer que ha perdut. I en canvi, com molt bé ha dit José María, Flick haurà pres això, perquè potser en perdrem un partit, no? I aquí vull veure també aquestes declaracions.
4: Jo estic convençut que aquestes paraules que diu realment les sent i és conscient d'això. Hi ha molt marge de millora amb aquest equip. Hem de ser conscients, jo com a home de futbol intento analitzar també i ser prudent, intento analitzar la situació actual d'aquests primers partits i no només pels rivals que ens ha tocat. Per exemple, ahir, si analitzes Expected Goal, teníem 1.63 i vam fer 5 gols.
0: 1.63 d'Expected Goal.
4: Vol dir que estem amb unes dades que et fa donar compte de que estem en una situació irreal, que això no és... que es pot mantenir durant tota la temporada, no? De dades d'aquestes vam fer 9 remats a porta, dels quals 5 van ser gols i 2 van tocar el pal. Dius, són coses que no són habituals. Hi ha molt marge de millora? Està clar que hi ha molt marge de millora. Són molt verticals, hem millorat molt, hi ha molts detalls que ens han ajudat molt, com ara aquest moviment de la combinació de les posicions entre Lamine Yamal i Rafinha, que es van canviant, i això fa que el futbol sigui més imprevisible. Jo penso que hi ha moltes coses que les anem millorant, però que encara queden molt millorant moltes coses. Tots els partits des de l'inici de temporada, amb rivals teòricament inferiors, ens han arribat encara molt a porta. L'any passat va ser un escàndol. El que passa és que nosaltres tenim molta d'arribada i fem molt de gol, però també ens fan moltes ocasions de gol. Aquest any, que penso que amb Rodri ens ajudarà molt més a equilibrar això, que no es facin tantes ocasions. Però tot i així, ahir encara va haver-hi 2-1 amb Joan Garcia. Vol dir que tot això són coses que s'han de millorar, que hem d'estar contents, clar, que hem d'estar feliços, per descomptar que sí, però que quan jo analitzo les dades, de dir, hem fet molts gols, però contra qui els hem fet, de la manera que els hem fet, i en quant a joc hem de millorar moltíssim si realment volem competir per arribar a Champions, no?
3: Una qüestió, perquè la gent parla molt, no? Correcte, no? Del tema de la possessió. La possessió és una part de l'estil del Barça. Mm. Una part petita, no la més important. Saps? Lo important és com es fa la possessió. Per què es fa?
0: Saps
3: per què? Perquè hi ha una red de treball, de jugadors, de selecció de jugadors que entenen perfectament el que és el joc de possessió, de posició, i aleshores, quan la gent diu, no, ja veremos que la possessió està, ja veremos quan els partits difícils, escolta, que hi ha transició, que s'ha defensat bé, s'ha de treballar la línia defensiva molt endavant, és a dir, al final, minimitzar el Barça com dat o com a dada, em sembla perfecta. Però, com concepte, la possessió per si mateix no serveix per res.
4: Hi ha una dada que és significativa, que diu que vam fer 441 passes completats a camp contrari.
3: Això és el més important, però, més que la possessió com concepte,
4: però inclús,
3: saps?
4: Però inclús, només hi ha un 30% d'aquests 441 passes que són a l'últim terç. Què vol dir? Que ara són molt més verticals, no som de possessió, són molt més verticals, és el futbol que li agrada a Flick, que ell ha creat, i que som superverticals. Això que et dona? Que si quan tu arribes, acabes jugada i fas gol, doncs estem molt feliços perquè fem 5 gols cada partit. Però si no passa això, vol dir que perdrem el control del joc, perquè això també et crearà de que perdràs molt la possessió de la pilota. Per què? Perquè no tens massa joc, ets molt vertical, ets molt agressiu, ets contundent. Sí, però vull dir, s'ha de combinar tot això i arribar a equilibrar tot això...
0: És la feina que hi ha,
4: el repte que encara queda per fer, per això s'ha de millorar moltíssim.
0: Tanquem amb Hans Heller.
5: Sí, també va referir-se a qüestions més extraesportives, podríem dir, en aquest cas a la pilota d'or. Lamenta que ni Rafinha ni tampoc Pedri estiguin a la llista dels 30 finalistes d'aquest trofeu, però sí que té clar una cosa: es mereix la pilota d'or Lamine Yamal?
6: Of course, it's my player, it's a player from Barça, and I think also...
5: Per descomptat, és el meu jugador, és un jugador del Barça, es mereix la pilota d'or, és un futbolista excepcional, especial, qualsevol que hagi els seus partits...
0: Doncs fins ara havia estat un punt més equidistant quan li preguntàvem per la pilota d'or Hansi Flick, ara ja sí que es mulla per Lamine Yamal.
3: Ha agafat el ponaire.
0: Bueno, al final ha vist que s'està fent campanya a Madrid per un jugador, que és Kylian Mbappé, Mourinho ho va dir, el propi Mbappé ho va dir, doncs ell, escolti'm, anem a posar també nosaltres...
7: Campanya per què? Jo no he hecho campanya de nada.
0: Home, una miqueta et vas vendre,
7: no? No és campanya, jo simplement he dit que creo que yo merezco, pero no pasa nada. Ya está, solo he dicho eso. Tienes que vigilar también los comentarios que tú haces.
0: No t'ha agradat.
7: No sé por qué.
0: He de millorar, ¿no? He de millorar.
7: Yo no he dicho ni que tú tengas que mejorar ni nada. Simplemente te he dicho que pues quizá mañana no presentas.
0: No, demà no presento. Ja t'ho dic.
2: Tú no defiendes.
7: Y no es casualidad.
0: Li donaríeu la pilota d'or a la Lamine Yamal o no?
4: Home, jo crec que s'ho mereix, que és un ferm candidat. Ara, la meva humil opinió és que... Preferiria que no li donguessin.
0: Preferiries que no li donguessin?
4: Sí, que esperem.
0: A veure, desenvolupa aquesta idea.
4: Home, esperem, que és molt jove, que ho ha guanyat tot, però l'èxit així de tot de cop, a vegades explota i...
0: Aquí torna a aparèixer el culer patidor, que pensa que si Lamine Yamal guanya la pilota d'or, aleshores se li pujaran els fums.
4: Penso que l'experiència en el món del futbol, amb molts jugadors, i el José Mari i el Lluís ho podran corroborar millor que jo, és aquesta. És dir, el jove s'ha de fer, ha de madurar. I aquests passos que van massa accelerats de cop, a vegades són contraproduents. Tot això s'ha d'assimilar. Que diuen que té una gran personalitat, està clar, que és un nano que té unes condicions perfectes per ser pilota d'or cada any, sí, clar, però anem pas a pas. Anem pas a pas, que a vegades això explotar de cop...
0: Carles Planchar vota Kylian Mbappé.
4: No. Això mai, no? Però vull dir, penso que hi ha altres jugadors que estan més...
0: Compartiu aquest temor o aquesta prudència amb la pilota d'or de Lamine o no?
2: És que Lamine és diferent. I és diferent en molts aspectes, no tan sols del joc, sinó de la seva personalitat, de com ha estat criat, d'on ha sortit, de l'entorn que té. Jo no li he vist, exceptuant potser el primer partit que semblava trist o enfadat, o volia mostrar algun missatge.
0: Ja va dir que feia calor.
2: Sí, exacte, ell va dir que feia calor. És que fins amb això també és bo, no? Jo crec que està millorant el que no és del joc, també... molt ràpidament. Ell és un tio molt llest, ell és un tio que, de carrer, que sap viure, que sap conviure, que sap expressar-se. Jo no tinc por, així com deia el Carles, en el fet de que si li donguin s'hagi crescut més. No sé si crescut ho va, i ho demostra, i li agrada la càmera, o sigui, li agrada fer aquells gestos i sortir el camp així, amb els pantalons, que l'enfoquin. Això li agrada, però... ho sap portar.
3: Has vist allà, després del gol, que va fer? Va tirar aigua a la
2: càmera. És que el càmera ara et surt a mig del camp. Diu, sí, pues té.
3: No, però lo ha fet perquè vol.
2: Clar que sí.
3: I abans de sortir està ahí...
4: No només perquè es vagi de crescut, no? Ja entenc que això ha de tenir una personalitat que ha de... Per assimilar tot el que li ha vingut a sobre des de tan jove, doncs és que té una personalitat molt, molt feta, no? Jo dic perquè és el creixement natural. I inclús a nivell de desig, de gana. Tot això es perd. La gent som humans i per molt, quan vas guanyant et vas acomodant. Tots ens ha passat. En totes les feines la gent s'acomoda. Al principi tothom va amb molta més il·lusió, amb molta més gana, i després es va acomodant. Això és una cosa humana, no perquè només li passi amb ell, ens passa a tots. I amb ell també li pot passar.
3: Però
4: ell...
3: també ha de passar això. És a dir...
4: S'ha de passar això perquè creixi.
3: De la mateixa manera que, per exemple, la lesió de l'any passat, segur que li ha fet molta reflexió i molts canvis de molta situació. L'exemple més clar per mi és Dembélé.
7: A mi...
3: Dembélé, quan va...
7: Dime. No, sigue, no l'entro jo.
3: Dembélé, quan va guanyar la pilota d'or, va dir, escolta, vaig aprendre la importància que tenia anar al gimnàs quan,
2: i l'alimentació?
3: Pràcticament quan va sortir del Barça. Això és una putada pel Barça, perquè ha estat aquí i ha tingut moltíssimes lesions, però a nivell humà sí. Jo l'entenc, perquè al final ha après amb el temps. Entens? I aleshores, per aprendre, has de passar situacions bones, dures, molt dures...
4: Però té 18 anys.
3: Difícils...
4: 19, ja, 19.
3: Bueno.
4: 19 va té 19 anys i sí, ja ho ha guanyat tot menys la Champions.
3: Però mira, jo prefereixo...
7: Mira, el balón d'oro, que se no...
3: Però mira, diré una cosa. Té 18 anys, jo vaig tenir una lesió, vaig guanyar la Lliga en la Real en 18 anys, vaig tenir una lesió, vaig estar un any sense jugar, i això va ser una putada grandíssima per mi. Jo prefereixo que guanyi la pilota d'or i que després aprengui, encara que 6 mesos estigui una mica fora de context. És a dir, al final has d'aprendre dins de la situació real que hi ha.
4: No
3: pensant, escolta, pot passar... Sí que és veritat, jo entenc la teva reflexió, però és psicologia pura.
7: És que se la tienen que dar porque así celebrarás un año antes que se la den ni supera Cristiano.
2: Oi, digue'm, com un percentatge molt alt, és cert, però si ara, i tampoc vull comparar, si parlem de Messi, Messi no se li ha acabat mai la gana. Això deia que la mina és especial en aquest sentit. No crec que això li fes fer panxa plena, sinó al contrari, i motivar-lo per dir, quants en tens, Leo, tu? 7? 8? Jo en vull 10.
0: Jo crec que amb la Min tenim tots moltes pors, però que ell mateix, a mesura que anem vivint escenaris i episodis, ens els va calmant a tots, ens els va tranquil·litzant.
3: Mira, aquest debat que tenim aquí, fa un any va ser amb Alcaraz. Recordes? Amb el seu entrenador, li va dir, l'hàbit farà que en els moments durents pugui continuar. I aleshores va ser un debat de que si anava de vacances, si no sé què, no sé quants, i aleshores després ha tingut una lesió quasi 6 mesos.
4: No, jo no li desitjo pas cap lesió, l'únic que dic és això que
0: aguantarem.
4: Més passos...
3: Estic fent un relat, és a dir, va guanyar, però després va sortir una lesió, aleshores jo crec que l'esport, sobretot a aquest nivell, va molt ràpid. I aleshores jo no tinc, jo l'he dit a Flaqui abans, jo no tinc dades per dir, escolta, mereixo o no? No tinc ni idea, de veritat, perquè dona la pilota d'or no sé per què raons. Però dit això, si es mereix, per mi, benvingut.
7: Perquè és el millor.
0: És el millor, eh?
7: Ah, no
0: hi ha dubtes, eh?
7: El mejor y el mejor alimentado.
0: Què en dius ara?
7: Claro que sí, hombre. Me cocino cada dos.
0: Li fas tu el que jo vaig escoltar.
7: Unos tapers.
0: L'altre dia ens vas explicar les receptes que li feies i, vamos,
7: unos tapers con salsa de tomate que no
0: molt sanes.
7: Claro que sí.
0: Dos quarts d'una, per cert, avui 1-1.
7: Sí, efectivament, especial capitans.
0: Especial capitans, perquè en aquestes etapes que va cremant, per exemple, Lamine Yamal, ja va lluir el braçal de capità i va marcar un gol i va fer la celebració amb Rafinha. Nil Solà, què tal? Bon dia. De seguida ens expliques com respira el vestidor del Barça, que entenc que està feliç, content, satisfet i optimista.
8: Tal qual, no se'n coneixem.
0: Sí, aquests quatre adjectius. Eh?
8: Aquests quatre adjectius.
0: M'han dit això, eh?
8: M'han dit exactament això. No sé per què.
0: T'he aixafat una mica la crònica,
8: sí,
0: veig.
8: Sí,
0: no?
8: Anem a les notícies.
0: Endreçem l'actualitat i seguim aprofundint en el que és la ressaca d'aquest Barça 5 Feyenoord.
9: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Amb l'Acier Chaves. Acier, què tal, com estàs?
10: Què tal, bon dia.
0: Aquesta tarda, dia important, coneixerem els límits salarials dels clubs de primera i segona divisió.
11: La Liga els farà públics avui a 6:45 de la tarda. L'última referència situava el Barça a 432,8 milions d'euros, només per darrere del Madrid amb 761,2.
0: I Manol Alguacil és el nou entrenador d'Olympiacos.
11: Substitueix José Luis Mendilibar, destituït després de 2 anys i mig al càrrec i de guanyar la Conference League amb l'equip grec.
0: En bàsquet ja està en marxa la Lliga Catalana a Tarragona.
11: L'Ilerna Lleida va donar ahir la primera sorpresa, superant la penya per 89-84, mentre que el Kitsanes Manresa va guanyar el Morabanc Andorra per 74-83. Avui, Girona Lleida 6:45 i Barça Andorra a 9:00.
0: Moviment als despatxos de la penya, que ha anunciat una baixa.
11: Kei van der Burs deixa el Joventut, tot i que tenia contracte fins al juny del 2027. El base neerlandès pràcticament no havia tingut continuïtat a Badalona i les dues últimes temporades les havia passat cedit.
0: I aquesta nit Espanya busca les semifinals al Mundial Femení de Bàsquet.
11: La selecció s'enfronta a Austràlia a 8:45 als quarts de final del Mundial de Berlín. Les australianes van patir per eliminar Itàlia, mentre que Espanya arriba descansada després de passar directament com a primera de grup.
0: En tennis, Alexander Zverev ja és a les semifinals del US Open.
11: A l'alemany ha superat Botic van de Zandvoort en 3 sets. Van de Zandvoort.
0: Molt bé.
11: En 3 sets i divendres s'enfrontarà Karen Khachanov. Aquesta matinada es disputen les semifinals femenines. Sabalenka Pegula i Coco Gauff Riebakina amb les 4 primeres caps de sèrie del torneig entre les 4 millors.
0: Caram, i avui dia important a la Vuelta a Espanya. Borja Cuadrado, què tal, com estàs?
12: Bon dia, què t'hi juga? Saludos desde el puerto de
10: Santa María, donde va a comenzar aquí a las 2 y 7 de la tarde una etapa muy importante en la Vuelta a España, la contrarreloj de 32 kilómetros, con final en Jerez de la Frontera, con Enric Mas como líder. Tiene de momento 2.06 de ventaja sobre el austríaco Félix Gall, 2.10 con el esloveno Primož Roglič. Los ciclistas, los primeros van a partir a las 2 y 7 de la tarde, el danés Norsgaard. Los últimos lo harán de 2 en 2 minutos a las 4 y 51 Roglič, 4 y 53 Félix Gall, 4 y 55 el líder, el mayor rojo, Enric Mas.
9: ¿Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
12: on our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah, YouTube, Facebook, whatever.
9: Arroba que t'hi jugues.
0: Hola, Rubí Vilamana, què tal, com estàs?
13: Què tal, Lluís Flaquer, bon dia.
0: Què ens expliques?
13: Doncs mira, que la gent està molt optimista després de veure el partit ahir del Barça. Feia temps que no veia un Barça com aquest, diu el Roberto al chat de YouTube del Que t'hi jugues, Flaqui. Sí. I hem fet una enquesta, com que teníeu el debat al voltant de la pilota de la Minia Mal. Dic, mira, n'hi vull preguntar.
0: Són del team Planchar o són del
13: team... Li donaríeu la pilota d'or a la Minia Mal, sí o no? De moment, un... Mira, ara just és que és llei de Murphy, en el moment no marxa l'enquesta. 69% sí, 31% no.
14: Vamos.
13: De moment fa pocs minuts
0: parece,
13: que
0: l'he
14: llençat.
0: No, però això, això, és una, això és una enquesta del que t'hi jugues, no és que l'hagi guanyat.
14: No és suficient.
0: Amb això ja et quedes...
14: Que t'hi jugues futbol.
0: És més important el recolzament de l'audiència del que t'hi jugues que guanyar que els vots de la pilota.
14: Evidentment, los buenos... Ara.
0: Alguna cosa més, Núria?
13: Després tornem a actualitzar l'enquesta. Flaqui, et porto
0: realment
13: més cosetes.
0: Realment aclaparadora la majoria que sí que li donaria a la Min Yamal. Podeu enviar també missatges al nostre WhatsApp.
15: Sí, ja sigui fins i tot per parlar del césped, com ha fet l'Andrés.
0: No és WhatsApp?
15: Sí, és el WhatsApp.
16: WhatsApp com si és Francesc Rosés, pràcticament aquí.
0: WhatsApp.
15: Podeu enviar missatges WhatsApp, al nostre WhatsApp. Com es diu? Com es diu? Com es diu?
0: Ah, s'ha enfadat, s'ha enfadat perquè ha anat a les notícies abans que la seva secció.
16: No.
0: Llavors ara està picaret.
15: El WhatsApp de l'Andrés.
0: El 606-32-72-11.
15: Ah, això ha fet.
17: Buenos días, Petroglifo, Capibara. Home. Pues habéis visto lo importante que es tener un buen césped? Porque si no, ayer, esos muchachos se los quedan atrapados ahí en la hierba. Como los you. Díselo tú, vaquero. Ha,
15: ha. Tingut missatges per tothom aquí, eh?
0: La reja de
15: Xavi Hernández, el que s'hi llama.
0: Tanque Bell, no? Césped, perdó.
15: Tanque Bell, no?
0: Tanque Bell.
15: Yes, de césped.
0: Com, com es diu césped en...
15: Césped, no ho sé.
0: Césped.
15: Bon césped.
0: Home, va aguantar bé la gespa del Camp Nou, eh? Que habitualment ja ho fa, però és que l'aiguat que va caure just començar el partit va ser bastant espectacular.
15: Era una foto increïble de Rafinha just abans de marcar, sí, el primer gol, amb els dos jugadors del Feyenoord a terra, els dos centrals del Feyenoord a terra, abans de fotre un gol, i és espectacular aquella.
0: Ara parlarem de Rafinha, que va ser un altre dels grans protagonistes d'aquest Barça 5, Feyenoord 1.
18: Està caient una pluja que s'ha esperat just a l'inici del partit.
19: És el momento en Barcelona de major intensitat, la lluvia arranca el partit en el Camp Nou.
20: Al tanto que se l'endú Rafinha, és dins l'àrea. Rafinha, batalla, separador.
21: Sienta dos, remata, és un golazo. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
22: Que intel·ligent, que bo que és, Rafinha.
23: Del 11 que juega de 9 y tiene una nota que es un 10.
24: Mientras tanto viene Adeyemi, encuentra Pasillo, busca el remate, esto va de golazos.
25: Gol, gol, gol, gol, gol, gol.
26: ¿Cuántas vegades li han vist fer això a Dembélé, que va venir per fer això? Doncs ara Karim Adeyemi, sense fer cap mena de soroll, curant-se com una capibara.
27: Balón de Pedri, que passe per a Rafinha, se va quedar solo ante el guardameta, controla, remata, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
26: El nou del Barça, que no era nou, el nou del Barça.
28: Considere ya como el delantero centro, como el 9, como el killer, como el rematador, como el goleador, como capitán artilleiro.
29: Lamine Olmo a la pilota, la pilota es només a un metro, máximo un metro de l'àrea.
30: Le va a pegar la mini pierna izquierda.
29: A punta Gonzalo, será pilotador. A punta Gonzalo, será pilotador. La dominatrix del Barça.
31: Gabriel Jesús, Samba por primera vez en el campo. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
29: Flaquicini, Flaquicini, Flaquicini, Flaquicini. Marca Gabriel Jesús.
30: Marcó Gabriel Jesús su primer gol culé. Samba brasileña para el Barça 5, Feyenoord 1.
0: Déu-n'hi-do, la de gols que hem de cantar, Bermúdez, eh?
15: Sí, sí, tres narracions en dos micros.
0: Sí, noi. Va, això és un missatge intern. No desenvoluparem. Flaquicini, vaig colar-me també a la vostra transmissió.
15: Home, clar, vaig colar-te. És que, a més, estàvem... És que just em portaves quatre i, per... i pensàvem, com ara Marc i Gabriel Jesús, i ho estàvem dient, com ara Marc i Gabriel Jesús.
0: Una de les seccions que fem aquest any al Que t'hi jugues Barça, on sí? Tinc el plaer de col·laborar amb aquests flaquicinis, on preveiem coses que puguin passar.
1: Cinc coses que puguin passar en el partit, sí. I les vas clavar totes.
0: Ahir les vaig clavar totes.
2: Bueno, una és una mica dubtosa, però direm que cinc.
0: Perquè la dels laterals no la veu comprar del tot, no?
15: Entenc? No.
1: A la Dolmo.
15: A la dels laterals la vam comprar totalment, perquè el gol del Feyenoord arriba d'un lateral i acaba l'altre lateral.
0: El Nil em va dir que el Barça guanyarà, ho vaig dir. Va ser la que em va ajudar el Nil.
15: Ostres, que difícil aquesta.
0: Sí. Vam dir que Koundé i Cancelo confirmarien com a laterals suplents.
1: Correcte. Vam dir que Gabriel Jesús...
0: Vaig dir
1: que el subconscient.
0: Sí.
1: Gabriel Jesús faria la trucada.
0: A Mestalla no ho vaig encertar, però ahir sí que...
15: Quan falles el Flaqui, quan encertes el Nil i el Flaqui.
1: Vam dir que Olmo sincronitzaria el rellotge i l'última, que ara mateix...
0: Vam dir també...
1: Una nova exhibició de Lamine Yamal cap a la pilota d'or.
0: Ah, sí, que faria un acte de campanya per
1: guanyar. De fet, és com la seva, que
15: els vaig
0: gravar tu.
2: Aquesta de Lamine cada partit la dia.
0: Sí, la de Lamine és senzilla. Va, què queda ahir al vestidor, Nil?
1: Doncs el vestidor, ara no recordo els quatre adjectius que has posat abans, era exactament el que pensàvem, però el vestidor content, el vestidor il·lusionat, el vestidor amb ambició i sobretot amb la motivació que es desprèn d'un vestidor que sap que està preparat per poder-ho guanyar tot, així ho entenen ells, però mentalment cada un conscient de cada un al màxim per poder tenir oportunitats. Va sortir després del partit Rodri en zona mixta. No hi ha esquerdes ni dins ni fora. Una de les esquerdes que es vol plantejar des de fora és que Pedri i Rodri no encaixen bé junts. La resposta de Rodri a aquest tema.
3: Sinceramente no lo entiendo muy bien, pero bueno, entiendo que haya opiniones distintas. Pedri es un grandísimo jugador. Cuando juegas al lado de él es muy fácil asociarse con él. Evidentemente que te tienes que adaptar, pero no a Pedri, sino a una estructura de un equipo nuevo, a los mecanismos nuevos de Hansi, en esa demarcación de pivote. Y yo creo que jugar con jugadores al lado como Pedri te facilita las cosas, no te las dificulta. Entonces no entiendo muy bien esa opinión de que es más complicado o que no casamos bien. Somos dos jugadores que creo que de buen trato de balón y que creo que nos entendemos a las mismas maravillas, aparte que llevamos bastante tiempo jugando juntos.
1: És una de les...
0: Deixa'm dir que l'he dit abans al bar també l'he dit des del Que t'hi jugues, que quan hi ha Lluís Carreras, Rodri acaba d'arribar i això no ho sap.
1: No ho sap, però
0: no es pot, dir pivot. No es pot dir pivot.
15: S'ha de dir mig centre o en el seu defecte mig centro.
0: Mig centro ho acceptem, no? Mig centro.
4: En basco seria Celay Erdia.
0: ¿Cómo?
4: Celay es hierro.
15: Celay Erdia.
2: Pues millor Celay Erdia que pivot.
0: Imagina't.
1: Abans això. Pivot és a bàsquet.
0: Abans de seguir... Carles, tu coneixes molt bé Rodri. Rendiment immediat, eh?
5: Sí, bueno, és el que ens ha vingut a portar, no? Vull dir, no ens ha descobert
0: res. I entenies aquest debat, que no sé ben bé d'on ha sortit, bueno, sí que ho sé, de gent que vol buscar alguna esquerda en un Barça que funciona a la perfecció, que deia, no, és que Rodri i Pedri junts no poden jugar bé.
5: No l'entenc, perquè és com ha dit molt bé ell, i han jugat a la selecció, han jugat molts partits.
0: Això ja van fer amb Xavi Iniesta en el seu dia.
5: Jo recordo que parlar amb el Rodri quan venia de les seleccions i comentar-me això, que era molt fàcil el jugar al costat del Pedri.
0: Ell mateix t'ho deia, eh?
5: Ell mateix m'ho deia, m'ho havia dit ja fa molts anys enrere, i penso que no té raó de ser aquesta petita aportació, perquè no... Ell perfectament, jo crec que fa millor el Pedri, i el Pedri el fa millor amb ell. Sí que és veritat que per mi el Rodri pot aportar una cosa que l'any passat al Pedri li costava molt, que és aquestes transicions defensives de trobar aquest equilibri, perquè ell és molt més físic que no pas el Pedri, i el Pedri ho feia, però ho feia patir molt més, perquè el Pedri per mi és més ofensiu que no pas el Rodri. Ah. I necessitàvem aquest tipus de jugador de perfil, jo diria, més d'equilibrar defensivament, cosa que al Pedri li costava molt més, ja ho feia, però clar, havíem jugat molts partits amb el Pedri, amb l'Olmo i amb el Fermín. Tres jugadors del mig del camp que eren com tres puntes o tres mitges puntes que els posaves allà al mig del camp. Quan tu jugues a competició que et requereix una exigència física molt gran, pues, hi havia moments que patia, l'equip patia, i es notava, i en canvi ara amb el Pedri, amb el Rodri, jo crec que pot aportar això, no?
0: Amb això, que Rodri quan tornava al City de la secció deia que fàcil que jugar amb Pedri, perquè després ens muntem aquí davant.
4: Saps què passa? passa que al marge de tot, per exemple, el De Jong és molt més anàrquic, és a dir, ell fa una mica el seu partit i en mig camp sí. va per una banda,
0: va a la seva, va a la seva.
4: Bueno, la seva, no, però és la seva qualitat.
6: Està
4: no,
6: otra vez, otra vez la prensa, otra vez y esa...
7: Pues si te está lavando,
6: es que de verdad
0: está que está parlant bé de tu,
6: no, que de verdad, sí, anárquico es bueno desde cuando
7: sí, está lavant.
6: Es increíble, de verdad, lo de la prensa es lo de siempre.
4: No entens bé el català, tu. No?
6: Lo de
4: això també és important. Ah, jo... no el que diu u, sinó el sentit que té el que diu. I jo crec que, per exemple, De Jong moltes vegades no entès molt bé el que és el futbol del Barça. Ostres. Posicional.
0: Igual, és a dir, igual on està la banda.
6: Ves que sí, que m'està... Sí, sí. Qué bueno es el anárquico.
4: No, no, u, tu pots tenir u. Clar, tu pots tenir u, o abans ha parlat també de los delanters, no? Que han de ser una mica diferents, és a dir, ah, tot correcte, ha de ser així, tu has de... No, has de tenir personalitat, i De Jong té una personalitat brutal, fins i tot ha jugat amb tots els entrenadors. Dit això, vull dir que al final el Pedri l'any passat jugava més com un 4-2, 3-1, per dir d'alguna manera, amb Fermín o amb Olmo, i aquest any estan jugant ahir, per exemple, en 4-3-3. Per exemple, no? Aleshores, jo crec que per Pedri és molt millor, perquè juga una mica més endavant, que és la seva qualitat, tancar una mica el mig camp amb aquesta capacitat que tenia, per exemple, Iniesta, no? És a dir, que ell va i sembla que no tingui rapidesa, i es va, i tanca una línia, no? I aleshores, l'any passat, començava molt més darrere, anava a dalt, i després, com ha dit molt bé, estic d'acord, tornava per defensar i tenia que fer recorreguts de 40 a 50 metres cap a dalt.
0: No, cap a... Aquella imatge que teníem molts partits del Barça en temporades anteriors, del Pedri, que acabava el partit fos, suat, sí. que en comptes de dir 23 anys sembla que en tingués 73.
6: Sí, és culpa de mi que corra.
0: Jo no t'estic dient això, això ho has dit tu. Però aquest any no la veurem, perquè Rodri li estalvia una de quilòmetres brutals.
8: Però és que no tan sol Rodri fa millor Pedri, sinó també farà millors els centrals, alliberarà els centrals de moltes tasques.
9: Perquè llavors...
8: estem parlant d'aquesta... posició de mig centre, valga la redundància, posicional, no? Que no només és posicional per tocar com feia Sergi Busquets, que també robava moltes pilotes, no? Sinó que per mi és la posició que li feia falta al Barça en aquests dos últims anys.
4: No, i sobretot també, encara no l'hem vist, però per exemple, en partit més difícil, per exemple, baixar una mica com central per que els dos centrals abrin una mica i pugui sortir. Això no l'hem vist encara, però segurament quan arribin partits molt més difícil, que... potser els centrals tindran delanters de primer nivell 1 contra 1, aleshores també aquesta situació que l'ha fet el Manchester i que el Barça, històricament, des d'aquesta situació de Koeman, sí, és a dir, ha jugat amb dos centrals, però de tant en tant Busquets, si recordeu,
0: sí, i tant.
4: Pot jugar...
9: Ja ho has dicho ya, que lleváis 3 anys dando la turra con que Luis de la Fuente tiene que poner a Pedri más abajo, más abajo, más abajo. Y resulta ahora que tenía razón yo. Anda, huevos. Y además con el Mundial he ganado, ¿eh?
0: No vagi de... No sea grande. No sea grande.
9: No me puedo agrandar más, ya, chico.
0: Explota, ya.
9: Explotar.
0: Va, més veus del bastidor.
5: Digues, Carles. No, deia que si recordem precisament l'any passat, un dels jugadors que va equilibrar una miqueta això va ser Eric, jugant amb aquesta posició. Per què? Perquè el perfil de jugador era un perfil molt més defensiu, molt més de central, així avançat, i feia una mica més aquesta tasca d'ajudar en els altres que eren molt més ofensius. I ara això ho farà perfectament el Rodri.
4: Tal qual.
1: Don Rodri, que a banda d'això també va parlar dels problemes o de la situació que s'ha viscut aquesta setmana respecte als comentaris que va gravar a Movistar el dia després, parlant de que el València que dolents eren, va sortir públicament després d'haver trucat el dia abans a Gaià, i això és el que va dir Rodri.
10: Me gustaría decir unas palabras porque se ha generado un poco de controversia con el vídeo del otro día. Sí, me gustaría... En esta vida, cuando uno comete un error, pues hay que salir a pedir disculpas. Este es el caso. Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que han sentido ofendidos, seguidores del Valencia, aficionados, jugadores, cualquiera que se haya podido sentir ofendido por mis palabras. Bueno, ya tuve una llamada pertinente con mi amigo y compañero José Gallá, en el que le pedí disculpas y a toda la plantilla. También quiero dejar claro que fue una expresión de sorpresa, cualquiera que vea el vídeo lo puede ver, en ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo, todo lo contrario, todos deseamos que, o en mi caso, que el Valencia vuelva al lugar que le corresponde, la que es nuestra liga, ser uno de los mejores clubes de esta liga, y nada, simplemente decir eso. También, eso sí, me gustaría decir que era una conversación privada, que de ahí creo que todos deberíamos aprender un poco más, que es verdad que se sacan las cosas un poco de contexto a veces, pero en ningún momento quise faltar el respeto y de nuevo remitir mis disculpas al Valencia Fútbol Club.
0: Don Rodri, que em sembla que està exemplar en la reacció després d'aquest vídeo, en què li s'ha quedat aquesta conversa privada, en el que doncs, parlava com parlava dels jugadors del València, dient-li a Cubarsí que eren molt dolents i que es mostrava sorprès del nivell que havia vist del València el dia que el Barça guanya Mestalla 0-5. I que primer truca a Gallà per disculpar-se i ahir apareix també de forma pública per fer el mateix. Tant de bo tots els que falten al respecte doncs, tinguessin la mateixa reacció que...
11: Què dices tu?
0: Però per què et dones per al·ludit? Sí, t'has donat per al·ludit i tant de bo tots els que falten al respecte tinguin la mateixa reacció
11: no
0: i de sobte salta.
11: Respeto,
0: i de sobte... Però llavors per què entres?
11: Yo no falto respeto,
0: però per què entres?
11: Tu per segunda, gilipolla.
0: Realment no faltes al respecte, no. Ara veus, ara després d'això hauries de demanar perdó. Saps què vol dir demanar perdó?
11: Per què?
0: Demanar perdó.
11: Demanar?
0: Disculpes.
11: Què?
0: Em penalitza.
11: Sí, accepto tu disculpa.
0: Alguna cosa que vulgueu comentar d'això de Rodri amb aquestes disculpes o donem ja per tancat el tema?
4: No, hem parlat abans, no, Alvar, sí. Que realment aquí el problema és que als mitjans tothom es queja que els jugadors estan molt llum, que viatgen sols, que tal, i aleshores els estan atento a tot, aleshores cada vegada serà més difícil per vosaltres. Això és una realitat i a partir d'aquí jo crec que l'hem de dir a Rodri, benvingut a la Lliga Espanyola i benvingut al Barça.
0: Què més, Nil?
1: Doncs una última declaració, perquè és una de les imatges que segons Jordi Martí es pot convertir en icònica, que és aquesta abraçada de Lamine amb Rafinha després d'haver marcat el primer gol com a jugador del primer equip del Barça de falta directa en el dia en què es va convertir en el jugador més jove de la història a lluir el braçalet de capità. Així explicava Rafinha el motiu de que Lamine només marcar va anar directe cap a ell.
12: Sí, bueno, porque al final ya lo conozco, ya sé cuando se está yendo así del partido porque las cosas no se están saliendo y bueno, al final dentro del campo le intentaba animar diciéndole que las cosas iban a pasar, que iba a marcar gol y para no dejarse irse del partido, ¿no? Y al final ha podido marcar y yo salí muy contento por él y seguramente que él también lo necesitaba este gol y bueno, la verdad es que esto es lo más importante, ¿no? Que uno esté contento por el otro. Creo que un equipo ganador se hace así. Sí, bueno, la verdad que sí, también depende del partido. Si uno siente que está haciendo un buen partido, mismo que no marque, creo que sale contento. Muchas veces me ha pasado a mí de no marcar, pero sentir por dentro que he hecho un buen partido, entonces salí contento también, pero obviamente nosotros como delantero queremos marcar siempre.
0: Doncs Lamine, que cremava una altra etapa. José Mari, tu vas dir aquest braçalet, aquest braçal de capità molts anys. Què sents quan el veus un jugador tan jove, 19 anys i 58 dies, jugador bueno, més jove en lluir-ho en el Barça?
4: Lo que hem parlat una mica, sobretot és que té un talent diferent, que té una personalitat per la seva edat diferent i està dins del concepte de capità, por dir d'alguna manera, de los guardianes de la Masia, ¿no? Exacte. És a dir, és l'home de la Masia i a partir d'aquí pues, està clar que els lideratges dins del grup estan pues, els que estan. Está el Rodri, está el Cubarsí, que tiene también muchísima sí, personalidad, está el Pedri, está Olmo, está Rafinha, es decir, que al final això de portar el braçalet és una situació puntual, però que en aquest cas, per el recorregut que segurament tindrà, i com és un santo i senya de la Masia, doncs la veritat és que això va molt bé per la Pedrera també.
8: Sí, la importància d'haver estat escollit pels teus companys, sí. Perquè a veure, no ens hem d'enganyar que Lamine és molt jove, però té una ascendència no només al camp, sinó també al vestidor. I això, com ell va molt bé dir a la roda de premsa, que va estar excel·lent en tots i cada un dels temes, li donarà sentit de la responsabilitat, que crec que també en moments li fa falta.
5: Sí, ha d'assumir aquesta responsabilitat no només a nivell de joc, a nivell de fer gols, de marcar la diferència, sinó que l'ha d'assumir amb el pes del vestidor. El capità és el que diem, no és només per portar el braçalet allà i lluir allà amb la foto, sinó per realment ser un líder de lo que és el vestidor i liderar no només amb el tema esportiu, sinó amb el tema personal. No?
4: Liderar és el que ha explicat, que no havia escoltat ahir, el que li va dir Rafinha en el partit. Això és liderar.
0: Això és liderar.
4: Això és portar el braçalet. Ah. És a dir, no cal portar el braçalet. Rodri segurament no portarà.
0: Però liderarà.
4: Però clar, ha de ser el capataz.
0: El capataz.
4: Entens? Ha vingut per ser capataz, encara que no porti el braçalet. Doncs ara... I amb això que li ha dit a Lamín, també dir-te, jo recordo perfectament amb el Johan, en l'Adru, que li passava una mica això. Sempre no tenia un bon dia o no li sortien els regats. I aleshores jo recordo que li deia, Michael, si no tienes el día, juega un toque, fácil. Baja un poquito más, métete en el partido. La siguiente, coges, das dos toques, la pierdes, empieza otra vez, haz un toque. Es decir, al final, has de conèixer con persona, y eso es un procés que la min es el, la part del procés que la gent no veu, però que ha de millorar el por dins.
5: Precisament això és el que ara necessita el Lamín, aprendre d'això, aprendre d'aquestes paraules del, del Rafinha, que li està transmitint això.
0: Doncs entre capitans va l'1 per 1, oi que sí?
15: Efectivament.
13: L'1 per 1 del Bermúdez.
15: Especial capitans.
0: Barça 5, Feyenoord 1, especial capitans. L'1 per 1 del que t'hi jugues comença, evidentment, amb Joan Garcia.
15: Capitán Garfio, per poder aturar d'aquesta manera s'ha de tenir alguna cosa a les mans que no és normal.
0: Condé.
15: El Capitán Amèrica, hi ha dies que és un superheroi, però d'altres només un tio que vesteix estrany.
0: Covarsí.
15: El Capità Calçotets, bàsicament relat a una colla de nens de primària que tenen un somni i faran el que calgui per aconseguir-ho.
0: Christensen.
15: Captain Tsubasa, sort del que té al costat perquè el camp se li fa llarguíssim.
0: Cancelo.
15: El capità Cook. En ocasions va amunt i avall que fot goig veure el descobrir territori, però amb d'altres fot aigües per tot arreu.
0: Rodri.
15: El capitán a la triste. És obra d'un fachorro important, però a la triste ha sigut la seva setmana, que s'ha hagut de disculpar i tot.
0: Pedri.
15: El capitán Morgan. Quan ell hi és, tots els del seu voltant estan col·locats com cal.
0: Olmo.
15: Capitán Pescanova. Pinta que com no espavili, aviat se l'inclourà dintre el carro del peix.
0: Oh, la minja mal.
15: Capità Han Solo. Hi ha moltes guerres entre estrelletes per guanyar la pilota d'or, però jo tinc molt clar qui domina la galàxia del futbol.
0: Adeyemi.
15: Capità Haddock. Està tenint una gran setmana, i això que només és dimecres.
0: Rafinha.
15: El capità Schettino. Mai he baixat del seu vaixell i us juro que mai baixaré.
0: També va jugar Marc Bernal.
15: El capità Flint. En ell hi tenim un tresor enterrat, però ja l'anirem descobrint mica en mica.
0: Gordon.
15: El capitán Jack Sparrow.
0: Home.
15: Els del Feyenoord recordaran aquest dia com el dia que gairebé l'atrapen.
0: Fermín.
15: El capità Jacques Cousteau. Cada any és millor descobriment que l'anterior. Quina passada.
0: Gabriel Jesús.
15: El capità Siam. Hem fitxat un tio que ens pensàvem que era un vegetal i ojo, no acabi sent un dels majors mites de la història de Catalunya.
0: Gavi.
15: El capità Barba Negra. A vegades se'l coneix més per la seva mala llet que per les seves fites.
0: I Hansi Flick.
15: El capità Trueno. És d'una altra generació, però l'important és que els fot a tots firmes i a treballar.
0: Que gran. Especial l'1 per 1, que podreu tenir disponible a les nostres xarxes socials ja de seguida. Especial capitans. Per tancar aquesta primera hora, a la segona hora encara teníem alguna veu més, hem d'escoltar de Yemi.
4: Sí, em permès?
0: Molt ràpidament.
4: No, rapidíssim. Gavi. Estic molt content per Gavi. No hem parlat res de Gavi.
0: Bueno, va ser una mica testimonial, ahir, no?
4: Bueno, però això vol dir que està bé.
0: Ah, això, això.
4: Donava la sensació que potser tenia alguna cosa més important.
0: És que ens vam espantar tots,
4: I aleshores també jo crec que està bé recordar-ho.
0: I tant, doncs ben fet que fas.
4: Encara que està passant moments difícils.
0: Ben fet que fas. Que torni a agafar la confiança i que no quedi aquí, que hagi quedat en res aquest ensurt. Deia Nil que a la segona hora tenim, hem d'escoltar de Yemi. D'escoltar la contracrònica de l'Ovalles, i encara que tenen cosetes per davant. Però abans, coneixem un horari ja de la tornada de les aturades de les seleccions?
1: Sí,
0: quin dia juga el Barça?
1: El primer partit després de l'aturada de seleccions, el dissabte 10 d'octubre, Barça-Getafe al Camp Nou a 6:45 de la tarda. L'Espanyol, en aquest cas, jugarà divendres, dia 9, a les 9 de la nit, al Camp del Màlaga.
15: Molt bona hora, Espanyol,
0: Màlaga-Espanyol divendres.
15: Molt bona hora,
0: Sí?
15: Bé, dissabte, mitja tarda. Vol dir que al migdia podem fer un Manà 75.
0: Oh!
15: Millor rosseria de la Barça, pobreta.
0: M'acaba de fer molt feliç, ara, president.
15: Una terrassa a l'aire lliure, amb amics o familiars, ara que encara aguanta el temps. Home, i a més et fan l'arròs a la vista. Pots veure el mirador de les paelles, aquell mirador espectacular on hi ha 19 varietats de paella diferents. Manà 75 poners. Quina experiència.
0: Doncs ja s'arriba el plan. Pel dia 10 d'octubre, Barça-Getafe, i abans anar al Manà 75. I us remeteu que el Madrid juga amb el Villarreal just després del Barça, oi que sí?
15: No hi ha Manà 75 a Madrid.
0: No, no.
1: Altres coses.
0: Que vinguin aquí, que tenen temps de venir, anar al Manà 75 i anar a Villarreal.
15: Vaya, aquí no hi ha paella.
0: Aquí no hi ha paella. Per cert, és el partit previ al partit que jugarà el Barça al camp del Galatasaray, perquè la següent setmana és setmana Champions. Lluís Carreras, José Mario Vaquero, gràcies per estar al Que t'hi jugues. Avui heu doblat, també heu estat al bar. Un plaer, com sempre, tenir-vos aprenent de vosaltres.
15: Adeu.
4: Adeu, bon dia.
0: Amb el Carles Planxana ens quedem una estoneta més, si em permet, per acabar de parlar també una miqueta de la Champions, que hem de parlar de la jornada d'ahir, i hem de parlar de Ferran Torres, per exemple, entre d'altres. Pausa i seguim al Que t'hi jugues. Fins a les dues del migdia. Ser Catalunya.
14: Que t'hi jugues.
16: Cadena SER Penedès Garraf.
17: IVA trimestral, balanços, contractes laborals, números que han de quadrar.
16: Llum natural, un balcó, espai per créixer, un lloc on dir-ne casa.
17: Gestió, seguretat, experiència.
16: Il·lusió, futur, tranquil·litat. Perquè tot està connectat.
18: AFIS Vilanova SL, des de 1989 assessorant el teu present i construint el teu futur. T'esperem a la plaça dels Carros número 11 a Vilanova i la Geltrú.
19: Sabies que algunes lesions musculars o tendinitis recurrents poden tenir l'origen en problemes bucodentals? Assessora't a Centre Dental Vilanova. Després de 25 anys, ara som als baixos de l'Avinguda Francesc Macià 20 de Vilanova i la Geltrú, per atendre't més còmodament, i també a centredentalvilanova.com.
20: Hola, sóc en Sergi de Gestingral. Ser autònom no és només començar bé. És poder prendre decisions amb criteri, cada dia. Tant si estàs fent els primers passos com si ja fa temps que treballes pel teu compte, tenir assessorament marca la diferència. Impostos, quotes, facturació o canvis normatius. A Gestingral t'assessorem abans, t'expliquem les opcions i t'acompanyem perquè decideixis amb seguretat. Si ets autònom, parla amb nosaltres.
21: Consulta'ns a gestingral.com o truca al 93 814 1687. A cada pas, Gestingral.
22: Les nostres sobretaules tenen música i lletra.
23: És que hi ha cançons que no sé per què les poso.
24: T'has immolat emocionalment, amb sort de tu.
23: És que és una cançó molt bonica, no puc escoltar la lletra perquè m'emociono.
24: Què et passa pel cap quan sona?
23: La sort que tinc de tenir la persona que tinc al costat. L'Andreu, la vida, tot. La sort que tinc
22: de tu. Llepis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'app i web de la SER. Sort en tinc de tu.

0: del Paseo de la Castellana hordas de autocares para ir a Lourdes con esas pobres criaturas a ver si pueden hacer algo con su cuerpo y con su espíritu. Y tenemos que aprovechar, tenemos que reírnos mucho. Ayer le mandé unas risitas, por cierto, sí, ahí sí, a sí. mi sección.
1: Sí,
0: y,
1: sí.
0: Y, sí, es que era, sí, que Rodríguez era, me amenazó con quitarme mi pensión.
1: Era
0: esa
1: una,
0: que me
1: era una píndula en qué reyes. Sí, se va a preguntar sí que si yo cubrabas o no.
0: Sí, claro. Y no, es que ya lo avisé el primer programa. Vamos a reírnos mucho porque es lo único que no saben manejar, la mofa pública. Puesto que se les queda el trasero al aire, porque nos han vendido que estamos ante la décima sinfonía de Beethoven. Y este año ya no tienen parapeto, este año van a ir a por el capo. Y quiero disfrutar el momento.
1: A ver,
0: quiero saborear el momento este que nos ofrece la vida de regalarnos caviar de beluga a granel.
1: De moment, l'altre dia, xiulets al Bernabéu. Hola, hola, t'estàs escoltant. Jo, quan tu hables, jo escucho...
0: Sí, xiulets al Bernabéu, claro. Xiulets al Bernabéu, por supuesto. Por supuesto, es que tienen un muchacho ahí que se ha orinado en sus nucas durante 7 años, lo fichan y coge el tío y se borra para estar fresquito para los mundiales. Y han mirado para otro lado. Al final, el madridismo es una bombona de butano. Van a explotar. Están los bares de esa bombona a tope. Van a reventar y tenemos que estar preparados con un buen whisky con hielo para saborear este momento.
1: Veurem què passa, tio Faja.
0: Y nosotros a la nuestra.
1: Gràcies.
0: Adiós.
2: One shot.
3: Al trabuco.
4: Y tío Faja, gracias.
1: Va, 1:10 de la contracrònica del tio Faja a la del Santi Ovalle, després del Barça 5 Feyenoord 1.
5: Comença el partit i cau la Mundial. Què fareu perquè els convidats de la llotja no es mullin? Pregunto. Paraigües i capelines. La imatge em fa riure. A la tribuna de premsa no hi haurà prou amb paraigües i capelines. Hi ha tantes goteres que algun periodista ha de veure el partit amb els analistes de Hansi Flick. L'equip va 4-0 i tot està sota control, però un gol del rival fa embogir els analistes. L'emprenyada és monumental. Aquesta és la clau de l'èxit de Flick. Exigència gegant en tots els que envolten l'equip. La porta té paraigües i capelina i no es mulla, però hi ha un que no té on aixoplugar-se, pobre. El cat. Van intentar donar-li un paraigües, però no hi havia de la seva mida. Ningú ha pensat a fer-li un paraigües al cap. Ja drenarà bé la gespa? Pregunto. Cap problema. Té capacitat per 250 litres per hora. A les graderies, però, ja serà una altra cosa. El Barça guanya i Lamine fa un gol de falta. Va ràpidament abraçar Rafinha. Casualment, a l'entrenament previ, tots dos van estar assajant els llançaments de falta. Semblava una profecia. Acaba el partit i Flick assegura que Lamine mereix la pilota d'or. Per sort, ja tothom rema a la mateixa direcció. Surto del camp i sento un crit esfereïdor.
6: Gol del Liverpool! Gol!
5: Em pregunto per què ara es celebren els gols del Liverpool.
1: Per què serà? Per què serà que ara celebren els gols del Liverpool?
7: Perquè les assistències són mies.
1: Home, ara, claro, oi, molt bé, dice, quin tros de passada, Ronald,
7: Que passe buenísimo.
1: Brutal, eh?
7: Claro, es que...
1: Això aquí no ho feies,
7: ustedes, eh? Ustedes acá me desecharon.
1: Home, és que això no ho feies aquí.
7: Me desecharon, queda claríssimo. Y además le partí un poco a Julián, el pobre.
1: Sí, li va repartir, eh?
7: Una entradita normal, de esa de mi juego.
1: Sí, una entrada pròpia del teu joc.
7: Entrada normal, uruguaya.
1: Sí, canxera.
7: Canxera,
1: clar.
7: Normal.
1: Araujo, que va jugar ahir de lateral dret i que va fer una assistència d'esperó brutal en un dels gols del Liverpool. No havia pensat en això del paraigües del pobre cat. Clar.
7: Estàvem parlant ara d'esprema'l. Esprema'l.
1: Allà anant. Entre varios. Comentava el Santi Ovalle de Contracrònica que l'estaf molt emprenyat pel gol rebut. Carles, entens que hi hagi aquesta emprenyada pel gol rebut? Abans ho deies, la primera hora, que s'ha d'anar corregint aquesta verticalitat que a vegades es tradueix en que li dones massa opcions al rival.
8: Aquest és el primer pas. Vull dir, si no tens aquesta autoexigència i no t'enfades quan realment hi ha hagut un desajust com el que va haver-hi en el gol, i això ja s'ha produït moltes altres vegades i altres jugades durant el partit, doncs vol dir que el teu nivell d'exigència no et permetrà millorar. És l'única manera, analitzar això és el primer pas, però s'ha de continuar.
1: Són 16 partits a Europa rebent gol.
8: Bueno, i contra els rivals, s'ha de mirar els rivals, per exemple.
1: Des del 4-0 de fa dues temporades contra el Dortmund, crec que eren quarts de final l'anada, que no deixes la teva porteria a zero.
8: Això és el que et fa donar compte de que s'ha de ser prudent. Que, encantat de la vida, disfrutem del moment, disfrutem, com dèiem, de la situació, però això, aquestes coses que es passen, s'han d'evitar, perquè això en una semifinal contra un rival molt més potent, doncs igual no hi ets a temps a rectificar. I després, quan acaba el partit, ostres, que podíem haver fet, i anem tard. Si volem realment competir al nivell, és això, l'autoexigència i amb tots els detalls.
2: No, també és veritat que si en fas 5, clar, és un mal menor, no?
1: Sí.
2: Però és veritat el que diu el Carles, que de cara a les semifinals aniria bé...
1: El que passa, jo crec que això Flick no ho canviarà.
2: Anar corregint això.
1: Sí, ja portem, estem a tercer de Flick, i és veritat que tu pots emprenyar-te per la porteria zero, però que el joc del Barça és el que és, no? I que aniràs a l'intercanvi de cops.
2: I ja està en un moment, jo crec que superdolç.
1: Sí que és veritat que amb Rodri, en teoria...
2: Jo crec que estem en el millor moment de l'era Flick.
1: Jo també. Fins i tot...
2: D'estèticament, de diversió... Sí.
1: Recordo el primer any, aquella setmana que guanyes el Bayern i crec que guanyes el Madrid la mateixa setmana.
2: 4-1-0-4.
1: I clar, allò és un subidon, perquè a més és una cosa inesperada, no?, que de sobte veure l'equip rendint, però fa l'efecte que és que tot quadra.
2: Tot.
1: Hi ha aquest punt de prudència que has de...
8: El primer any va ser una mica de sorpresa, ningú comptava ni ens esperàvem que donguéssim el rendiment que vam donar, amb un equip jove que es va formar així de circumstàncies una mica especials, que va sorgir tots aquests nanos joves que pràcticament ningú els coneixia, i bueno, vam dir, doncs, ostres, es poden fer coses. La segona, que va ser la que s'has de refermar, jo crec que es va fer un pas enrere.
1: Sí.
8: L'any passat es va fer un pas enrere.
1: En cap moment de la temporada passada va jugar com està jugant ara.
8: Exactament, doncs, i es va produir això que estem parlant, es va produir a tots els partits. A tots els partits es va produir el mateix, contra rivals teòricament inferiors, tenien moltes opcions de gol, moltes opcions de posar-se per davant, moltes opcions d'entrar en el partit, de no controlar el joc. I aquest any, doncs clar, penses, bueno, ha d'haver-hi un canvi, i realment hi ha sigut aquest canvi.
2: Però des del dia zero.
8: Sí, sí.
2: Aquesta, per mi, és la sorpresa. Si ara el debat és si estem massa d'hora.
8: Però no és que hi hagi hagut un canvi. Hi ha hagut un canvi, jo diria, a nivell d'actitud, a nivell de creure en la manera de jugar, però no hi ha hagut un canvi amb la forma en què es produeix els partits, perquè estem amb la mateixa. Tenim molta contundència a dalt, però seguim rebent moltes situacions de gol per part dels rivals.
3: Però també ho diem,
8: el Rayo va passar i el dia d'allí va tornar a passar.
3: Nosaltres també ho diem, que és una dita que tenim amb el Carles, que diu que quan el setembre va bé, vigila amb el febrer.
2: Sí, el que passa és que ara tens, que és el gran què d'aquest estiu, tens més fons d'armari, has fomentat una competència que no tenies la temporada passada i això es nota. Vull dir, surti qui surti, el rendiment és extraordinari.
1: Per exemple,
2: ahir Lamine Yamal, 5-1, havia marcat el seu golet de falta i al minut 88 estava corrent darrere un defensa.
1: Sí, sí.
2: I fent-li una falta innecessària.
1: Cosa que es va veure també a Mestalla l'altre dia, que amb 0-5 encara anaven més i més i més i més. Per cert, que la profunditat de banqueta ha arribat gràcies als fitxatges, per exemple, de Yemi, ahir titular, gran gol, i que a més va tenir la deferència de parlar a l'acabar el partit amb el Santi Valle i el Nil Solà.
9: Karim, how are you?
10: Bones, Karim, com estàs? Felicitats pel gol i per ser aquí a Barcelona.
11: Thank you, yeah. First of all, of course, really happy.
12: Gràcies, estic molt content. Ha estat una nit inimaginable, la primera de Champions al Camp Nou. És un sentiment indescriptible i no puc esperar ajudar l'equip més sovint jugant més partits aquí.
11: Help the team more often and play more games here.
9: How did you see?
12: Com has vist l'equip, que en 4 partits heu marcat 5 gols a cadascun? Què en penses?
9: What do you think about that?
11: As I said right now, I'm not surprised. We have...
12: No em sorprèn, tenim una gran qualitat i tothom vol marcar gols. Les expectatives estan altes per part nostra i de l'entrenador, però estem contents de guanyar i amb ganes del proper partit.
11: And yeah, can't wait for the next game.
9: How's your adaptation?
12: Com està anant l'adaptació? Com ha anat aquest primer mes aquí a Barcelona?
9: This first month playing as a Barcelona footballer.
11: I think good. As I said, I got my minutes.
12: Molt bé, estic tenint minuts i estic ajudant a l'equip. No és fàcil tenir-los sempre, però al final sempre estic content de ser aquí i ajudar l'equip. És un plaer. Amb ganes dels propers partits i del diumenge, ja.
11: For the next games and can't wait for Sunday.
12: Com és jugar amb Lamine?
11: Of course, good. When he plays.
12: Per suposat, està molt bé. Quan juga és un plaer i pot marcar molts gols i fer moltes assistències.
11: It's just nice to be with him.
9: Thank you very much.
11: Thank you very much.
1: Doncs Karim Adeyemi, que tots estem molt flipats amb Gordon, perdón, però que ell va fent la seva, eh? Miqueta a miqueta, que si un golet aquí, un golet allà, i gran gol, i gràcies per atendre tant el Nil com el Santi Ovalle per parlar d'aquestes primeres setmanes a Barcelona. Ha dit el Lluís Carreras al bar que li recorda per mentalitat una mica Koundé, que sembla que estigui un pèl dispers a vegades, i pel joc a Dembélé, eh? Aquesta capacitat que té de jugar amb les dues cames i de controlar amb l'esquerra i rematar amb la dreta. Albert Llibós, ha parlat d'Eco.
13: Sí, ho ha fet amb els companys de RAC1, el món RAC1, i ha parlat de diferents aspectes del mercat d'estiu del Barça. Ha parlat, per exemple, de Bernardo Silva, que ha dit que volia venir i que ha estat un tema econòmic, sobretot el que no va poder tirar endavant aquesta operació. Ha estat molt taxatiu, com també Flick ahir, respecte a la possibilitat de si Lamine Yamal es mereix la pilota d'or, òbviament, ha dit el director esportiu del Barça. Sobre De Jong, ha confirmat el que explicàvem ahir, que estaria 3 o 4 mesos des de la lesió fora dels terrenys de joc. Això podria fer que al mes d'octubre, mitjans d'octubre, pugui estar doncs, ja en dinàmica de l'equip. I també ha parlat sobre el mercat i l'operació que no es va acabar de tancar, l'operació Julián Álvarez amb l'Atlètic de Madrid. Segons Deco, el Barça sempre ha actuat amb molt respecte cap al conjunt matalasser.
14: Ya nosotros lo que hicimos es hacer una oferta. No hubo ninguna, Jan ya ha explicado algunas veces que habló con ellos, o sea, de una forma bastante respetuosa, de una forma bastante clara. Ellos han dicho desde siempre que no querían vender el jugador y así están.
13: Respecte per part del Barça en aquesta operació, que hi ha hagut més soroll que no pas realitat, pel que s'ha explicat als mitjans i no pas pels moviments que ha fet el Barça vers l'Atlètic de Madrid, i d'aquesta posició n'ha parlat també Deco, que ha fet referència a que es parla molt sobre si necessita arribar un altre jugador, ha arribat Gabriel Jesús, però que l'aficionat del Barça i també el club no s'han d'obsessionar amb la figura del nou, perquè Flick té molts elements per estar tranquil en present i també en futur.
14: Però no creo que a lo que queremos jugar tenemos que estar obsesionados con esto. Rafinha, que ya era una idea, creo, del míster un poco probarlo de en esta posición, lo está haciendo muy bien. Gabriel, podemos decir que es el más parecido a un 9 de cerca de área también, pero aparte que se mueve, se puede, es muy asociativo, viene a buscar. Y tenemos para mí uno que es Hansa. Este sí podemos decir que ya es un 9 quizás de futuro.
1: Doncs mira, Hamza entra a l'equació per Deco, igual que ho ha fet per Flick en alguns minuts de temporada, ho va fer més a la pretemporada, però aquest respecte del que parla Deco quan es va intentar fitxar Julián Álvarez, aquesta oferta que es presenta, no hi ha resposta, no se'l vol vendre, i a partir d'aquí doncs es passa pàgina i a veure què acaba passant.
13: I parlant del nou, feia referència al PSG, no? El model PSG, que tampoc no juga amb un nou clàssic, no? Diu que el millor és Haaland i que per tant està fora qualsevol equació i que per tant ja Flick barrinejava, no?, l'opció de poder tenir a Rafinha a la punta d'atac.
1: Al final ens haurem estalviat 100 quilos, Carles.
8: I ben estalviats, no? S'ha demostrat que no, que potser no necessitava. I ara disposes de molta plantilla, amb moltes opcions. Jo diria que opcions que interessen més a Flick, perquè el tipus de perfil de jugador encaixa més que fins i tot el Julián. El Julián sempre havia dit que per mi és un gran jugador i ho està demostrant, perquè jugar a l'Atlètic de Madrid sol en punta no és fàcil, i el nivell que ho està demostrant o que ha demostrat a la passada temporada és que és molt alt, però és més una repetició del que pugui fer Fermín o el que pugui fer Dani Olmo. Aquest jugador ja el tens, i els jugadors aquests que són tan verticals, que és el que li agrada a Hansi Flick, potser no els tenies. Jo crec que la incorporació de Gordon i Adeyemi pues, ha sigut més acertat que això.
1: Has estat bé, Deco, aquest estiu?
15: Estado bien, ¿no? Cambiando Jafa por Ferran. Rafinha va arriba, Ferran fuera y Rodri dentro. ¿Ya está? ¿Qué más quieres?
1: Ay, señor.
15: ¿Tú quieres?
1: No, ya está, está.
15: ¿Ya está?
1: No, no puedes decir res más.
15: Mercado bien. Gordon también bien.
1: Sí.
15: Karim bien. Ferran fuera. Está bien.
1: Per cert, que després escoltarem una carta que li volem adreçar a Rodri.
3: Yes. És que el pobre nano...
1: Li has fet tu,
3: clar, de sobte aterrat a la Lliga Espanyola, i s'ha trobat que allà les càmeres van diferent, que hi ha un punt menys de respecte en segons quines coses, i ha de vigilar. Per tant, doncs, a donar-li un pèl de...
1: Doncs de seguida la carta que Pep Guardiola ha escrit a Rodri per donar-li la benvinguda al futbol espanyol. Abans, però, parlàvem de Julián. Martí Junca, què tal, com estàs?
16: Hola,
1: va ser titular ahir, tot i que Simeone havia dit a la prèvia que seria suplent. Julián Álvarez titular amb l'Atlètic de Madrid, que va perdre el camp del Liverpool.
12: Sí, 2-1 a Anfield. El golejador dels matalassers va ser Llorente, que marcava el seu 5è gol en 3 partits a Anfield, una dada molt potent. Va igualar Szoboszlai, com hem parlat abans, amb una assistència de taló d'Araujo, i va decantar la balança pels Reds McAllister. Simeone, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, va destacar negativament que el seu equip encaixa massa gols.
16: Necesitamos trabajar, no hay otro camino. El equipo necesita ajustar detalles importantes, son muchos goles. Muchos goles, ya nos hicieron 3 el otro día en Bilbao, hoy nos hicieron 2, el otro día con el Sevilla no hizo 1, en el Villarreal no hizo 2, así que tenemos que ajustar la parte defensiva porque está claro de que no estamos defendiendo como podemos defender. Siempre es normal que los goles vienen por errores, así que todos los equipos aprovechamos de los errores del rival.
12: Julián, que com es diu va ser titular per primer cop en aquesta temporada i va ser l'assistent del gol de Llorente. Coque, el capità, va valorar positivament el partit de Julián i va demanar deixar de parlar del seu traspàs fallit al Barça.
17: Bueno, Julián ha hecho un muy buen partido, de a poco se está poniendo en forma y es el jugador que necesitamos y poco a poco seguro que va a estar mucho mejor. Julián va a seguir creciendo como lo ha hecho hoy, pero yo creo que es un poco ya repetitivo todo el rato hablar de Julián. Julián es el jugador de Atlético de Madrid, Julián va a competir y va a dar el máximo por Atlético de Madrid y por sus compañeros y seguro que va a estar bien y poco a poco se está poniendo bien, como hemos visto.
12: Pel que fa al Liverpool, l'equip d'Iraola, com dèiem abans, Araujo va ser l'assistent amb un magnífic cop de taló en el primer gol de l'equip red. Explica que ara des de la llunyania veu el Barça molt fort i candidat a guanyar la Champions.
18: Sí, sin duda lo estoy siguiendo, la verdad que están volando los grises, muy contento por los compañeros, al final mucho tiempo en el Barça y bueno, bien, ellos también tienen un gran equipo, obviamente que son candidatos a ganar la Champions y bueno, lo voy siguiendo y la verdad que me pone muy feliz su momento.
12: L'altre partit destacat de la jornada va ser el Paris Saint-Germain 6, Slovan de Bratislava 1, l'equip que entrena Yaya Touré, que també va portar doncs el debut d'un altre exblaugrana a la Champions amb el seu actual equip. És el cas de Ferran Torres, que també posa el Barça com un dels favorits a guanyar aquesta Champions.
19: Obviamente el Barça es uno de ellos, el Madrid es uno de ellos, nosotros somos uno de ellos, el Bayern es uno de ellos, hay equipos muy fuertes, por eso es la Champions League, siempre juegan los mejores.
12: El Barça, entre d'altres, ja veiem que diu una bona llista als gols del PSG, que en van ser 6, van ser per part de Dembélé per partida doble, Fabián i Ferran va fer un hat-trick i en porta 5 amb el PSG, que diu que això és senyal de que significa que s'està adaptant bé en el seu nou equip.
19: Buena señal de que estoy acoplándome, estoy intentando tener rendimiento inmediato, que es importante porque hoy en día tenemos muchos partidos, no hay prácticamente descanso, entonces es importante pues acoplarse lo más rápido posible. Soy una persona muy autoexigente, entonces un 7 por decir, pero bueno, lo que me quedo es que me voy notando mejor físicamente, técnicamente y creo que eso es importante. Me siento feliz, me siento contento de estar aquí, me siento feliz del recibimiento que ha tenido la afición, los jugadores, el entrenador conmigo. La palabra reivindicarse ya no forma parte de mi vocabulario.
12: Com veiem, també posava nota el seu inici de temporada. Els altres resultats de la nit van ser l'Stuttgart 3, Viking 1, Napoli 0, Arsenal 1 i Sporting de Portugal 3, Galatasaray 1. Avui els últims partits, els 6 darrers, a 3 quarts de 7 tindrem el Fenerbahçe, Roma i el PSV Shakhtar, i a les 9, Como Leipzig, Bayern Bodo Glimt, Manchester United, Saba, Slavia de Praga, Lens.
1: Doncs Ferran Torres va ser un dels grans protagonistes d'aquesta primera jornada de Champions i d'ell en parlem al quiosc.
20: El quiosc del Marcos.
1: Oi que sí, Marcos López, què tal, com estàs?
21: Què tal, molt bé.
1: Què diuen de Ferran?
21: Bueno, es el hombre de las portadas en Francia, Ferran Torres, el hombre para todo, escribe Alexandre Afraló en el diario Le Parisien, explicando que el delantero desempeñó ayer un rol híbrido, demostrando una vez más de lo que es capaz. Sin duda, cuenta, es presuntuoso suponer en este momento que Ferran Torres dejará la misma huella en la historia del Paris Saint-Germain que Zlatan Ibrahimovic. Pero una cosa es segura, el mero hecho de que el español llegue a París en el mismo tiempo que el sueco ya le otorga cierto respeto. Se refiere a que Ferran ha hecho historia porque ha sido el segundo jugador en anotar 5 goles en sus 4 primeros partidos, algo que en el PSG solo hizo antes Ibrahimovic. Y acabo con el equipo, una complicidad de oro, cuenta el diario sobre la relación entre Dembélé, que marcó 2 goles y le dio 2 asistencias a Ferran, transformados ambos atacantes en la clave para dinamitar la defensa eslovaca en menos de una hora.
1: Doncs Ferran Torres, protagonista, home, està rendint bé, no, de moment.
8: Sí, sí, la veritat és que bueno, sabem, ja el coneixem perfectament, sabem el que pot donar, està en un moment que està de creixement, tot i així està de creixement, costa adaptar-te sempre amb un equip nou i ell ho ha fet de manera immediata, vol dir que això demostra també que és un jugador que ha madurat, que està madur, va fer un Mundial que, a part del gol, jo crec que va estar més que correcte els minuts que va jugar. I sí, jo és l'única sorpresa que he tingut de que deixessin marxar Ferran.
1: Sí?
8: Sí, no perquè no... Jo crec que els fitxatges que s'han fet han estat molt adequats, però precisament per jugar amb la posició de nou teníem... Sí, segurament serà per raons econòmiques, no? Perquè per jugar de la posició de nou teníem un jugador que ja coneixia la plantilla, que s'integrava, que no havia creat mai cap problema, de que et rendia un rendiment acceptable quan jugava i et feia gols. Recordem que va ser el màxim golejador juntament amb Lewandowski i, bueno, i el Lamin de la temporada passada. I els gols te'ls ha de fer algú. Esperem que aquest any Rafinha...
1: De moment
8: hem sobrats, sí, sí. Però tot just que hem de començar.
1: Tot i així, no? és veritat que no havia creat cap problema, però a mi em fa la impressió que podia arribar a ser un problema, perquè ell ja va dir que volia que se'l valoressin, volia tenir rol de titular, volia tenir fitxa de titularíssim... No sé com hagués anat aquest
2: li
1: any.
2: Li quedava un any de contracte.
8: Clar, a tots els clubs que ha anat ha sortit així una mica sí, rebotat, no? Jo suposava que aquí es podia reivindicar i podia ser un jugador que el renovessin el contracte i ser un jugador consagrat.
1: Carles, però, bueno, Planxar, gràcies per estar avui al Que t'hi jugues.
8: Molt bé.
1: Ens anirem veient per parlar-hi molt de futbol. 13-29, de seguida la carta de Guardiola a Rodri, de seguida passem per València per com han sentat les disculpes de Rodri després de tot el que va passar i de seguida amb el Raül Llimós recomanem coses xules per veure.
0: Què t'hi jugues?
4: Cadena SER. El teatre en un minut amb Rosa Badia. L'herència de Matthew López, dirigida per Lluïsa Maria Mestres, es va estrenar al Teatre Lliure al febrer del 2025 i va ser un gran èxit, tant que tornarà al mateix escenari i amb el mateix repartiment. Un repartiment extraordinari. Carlos Cuevas, Albert Salazar, Marc Soler, Carles Martínez, Abel Folk, Davnis Balduz, 12 actors i una actriu, Teresa Lozano. El 2027 arribarà a Madrid, als Teatros del Canal. Més de 6 hores de funció i que es pot veure completa dissabtes o diumenges o fer la primera part dijous i la segona divendres.
22: De què va la teva història?
23: De mi, dels meus amics, dels homes que he estimat i dels que he perdut.
4: Ambientada a Nova York, en temps de les eleccions presidencials del 2016, 3 dècades després de l'esclat de l'epidèmia de la sida, l'obra presenta històries interconnectades entre homes homosexuals de diverses edats i classes socials. Reflexiona sobre la memòria, l'amor, la pèrdua i el llegat que deixen les generacions anteriors. A partir del 14 de novembre, al Teatre Lliure, L'herència, que també es pot llegir, publicada per Coma Negra i traduïda per Joan Sallent.
24: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
25: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
0: Què t'hi jugues?
26: Ja sabeu que la modernitat ens porta a viure la ràdio, a part d'escoltar-la, veient-la, eh? Lo més important és escoltar-la, eh? Almenys sí, fins que l'EGM sí. No digui lo contrari. Si us truquen de l'EGM, dieu que ens escolteu a la ràdio, perquè si no, no computo.
27: Correcte.
26: Per tant, mireu o escolteu-nos per on vulgueu, però quan us preguntin, Cadena SER, SER Catalunya, que t'hi jugues, i si pot ser amb el nom del Sique i el Flaqui, millor.
0: Que t'hi jugues amb el Sique, Flaqui!
28: Entesos de papers?
1: Una i 32, mitja hora final del Que t'hi jugues. De seguida amb el Raül Llimó recomanem sèries documentals que puguin interessar-vos del món de l'esport. Abans, però, deixeu-me passar per València. Frank Guaita, què tal, com estàs?
5: Què tal? Bon dia, Fergui, com va?
1: Tot bé, escolta'm, Rodri, disculpes públiques, va trucar a José Luis Gallà, al final arreglant-ho amb el valencianisme, tot i que em sembla que tampoc havia generat allà una gran crisi, no?
5: No, no, no. De fet, així és un heroi. Clar, perquè bueno, penseu que en un vídeo de, no sé, 90 segons bueno, ha fet més rebombori, més soroll i ha fet d'altaveu a tot el que molts venim dient a València fa molts anys, que un valedor diga que malos són, perquè l'equip és dolentíssim, si se'l considera un heroi i un portaveu de la llibertat, no? Que és el que volem així en contra de estos personatges que tenen segrestats.
6: Ja sí, però quan voy yo lo digo a la cara, no hace tanta gracia.
1: Pues demana disculpes.
6: No, porque...
5: Es que Rodri és un senyor i tu eres un personatge, també.
6: Este, el otro, gilipollas, tú, para abajo, a segunda, gilipollas, pa, guaita, ta, pa.
5: Ya vendrás a Valencia, ya.
6: Sí, ya vendré, ya. A bailar en el banderín.
1: Al final, la sensació és que s'ha aprofitat això de Rodri per fer soroll més en d'altres entorns que no pas en l'entorn valencianista, i tant de bo li arribi el vídeo a Peter Lim, no?
5: Si demà hi haguera un València-Barça, ovación cerrada, 50.000 persones, Rodri.
1: Imagina't. Escolta'm, les protestes de l'altre dia, entenc que Peter Lim, no sé si l'han tingut algun efecte o no, però el València continua sumit en aquesta situació molt compromesa,
5: Li la bufa el València, el valencianisme i les protestes, inclús li la bufa el seu fill, perquè estava en la llotja l'altre dia, el partit contra el Barça, i inclús tenint el fill de president, que així en València encara n'hi havia il·lusos que pensaven, no, home, com posa el fill de president, ara les coses van a canviar, pues, la inversió més o menys la mateixa, el projecte més o menys el mateix, que és cap, i el club contra les cordes una temporada més, a desitjar que hi hagin tres pitjors.
1: Doncs així està el València, però ja heu escoltat, si ara jugués un València-Barça, hi hauria ovació tancada, Rodri, pel que va dir i per com va retratar la situació del València, que és el que porta de anunciant molta gent a València des de fa molts anys. Fran Guaita, gràcies.
5: Forta abraçada.
1: I que Rodri, ja ho dèiem, rebrà una carta. Se li ha adreçat una carta.
3: Yes. Please. Querido Rodri, benvolgut Rodri, dear Rodri, líder Rodri, no sé. Sit down, nobody talk. Ya no sé en qué idioma hablarte, amic. He visto que te han pillado hablando con el pobre Pau Cubarsí diciendo que los del València son muy malos. Y por todo lo que vendría a ser la Liga Española, imagino que ahora ya lo sabes, hay cámaras por todo arreu, everywhere. Y te leen los labios más que al Antonio Recio. Así que conversaciones privadas ya no las podrás tener, ni en el comedor de tu casa, Mick. Lo siento. Mira, te voy a enseñar formas de decir que un equipo es malísimo sin que ofendas a nadie. Yo, por ejemplo, en la rueda de prensa, cuando jugábamos contra un segunda B en Copa del Rey, siempre decía, son un equipo que tiene muchas armas en ataque, juegan con los extremos muy abiertos y si no estás atento pueden hacerte mucho daño al contraataque. Pero en el fondo, los que me conocen ya saben que estoy diciendo que es que vaya pan de paquetes. Porque una cosa tienes que saber. Aquí, si eres del Barça y dices son muy malos, eres un arrogante y tienes que disculparte. Pero si dices que son un gran equipo y que te pueden complicar la vida, se ve que meas colonia. One UP, 1 million fragans for men. Así son las cosas. Por cierto, que me alegro mucho que hayas elegido el Barça por delante de otros equipos cuyos país vemos el campanario. He visto que por ahí están muy contentos contigo.
1: ¿Sí?
3: Yo ya les he dicho que te levantas muy, muy bien temprano, bien temprano, y que esto en nuestra tierra es muy importante.
1: Y tan.
3: Un abrazo, compañ, y espero que tardes en vaciarte.
1: Doncs la carta de Pep Guardiola a Rodri. 1:36, per cert, que alguns esteu preguntant on està el Sique. El Sique... Escolta'm, marca tants gols al Barça que s'ha quedat sense veu. No sé res. El que t'hi jugues Barça i el va acabar com va poder, però aquest diumenge, si pot, estarà ja de nou al capdavant del que t'hi jugues Barça amb la retransmissió del...
2: Una bactèria.
1: Del llevant Barça.
2: Devia agafar fred ahir, no?
1: Va agafar fred, crec, sí.
2: Sí. Jo, per cert, jo vaig anar a l'estadi i aquest any tinc abonament de lateral primera graderia.
1: Sí.
2: I saps que és una loteria, la fila que et tocarà, no? El seient que et tocarà. I ahir em va tocar la fila 20. I clar, jo durant tot el dia no sabia si
6: hi aniria...
2: No, és just al límit. És la primera fila que no et mulles.
1: Caram.
2: I jo havia fet gestions prèvies, vaig preguntar a una companya que treballa al Barça, escolta, em pots investigar si la fila 20 a lateral et mulles? I em va dir, estàs allà a la frontera. Doncs és la primera fila que no et mulles, i em va anar molt bé perquè el primer quart d'hora va caure un xàfec espectacular.
6: Era heavy perquè anava plovent
7: i la gent corrent cap enrere. Deixava de ploure, sortien com cargols. Sí, sí, sí, sí. Tornava a ploure, rrr, tots cap enrere.
2: I va ser un dia molt cabró, perquè a primera hora del matí tu miraves les previsions del mòbil i no havia de ploure la tarda a Barcelona. I no va ploure en tot el dia, que havia de ploure al matí, i en canvi va començar a ploure una hora abans de començar el partit.
1: I just a l'inici del partit va caure la Mundial. Va, anem amb...
2: Vinga.
1: Amb el Raül Llimós, som-hi.
9: Les docusèries del Raül Llimós.
2: Carai, sí, sí. Tenim careta i tot.
1: I encara d'evolucionar, eh?
2: Fantàstic.
1: És una primera... Un primer honor. L'honor és nostre, i amb què comencem, va?
2: Tenim teca bona per començar la temporada. He hagut de triar-ne quatre, un per cada setmana del mes. Bé. I comencem, jo crec, amb una de les grans estrenes d'aquest estiu.
10: I was born in football.
1: Hola.
10: I live in football. Every day of my life.
2: Suposo que el reconeixeu.
1: Sí, sí, sí. Sona,
2: és
1: sona.
2: Mourinho. Així es titula aquesta sèrie documental de Netflix, estrenada l'11 d'agost, coincidint amb la nova etapa de Mourinho al Real Madrid. Tres capítols de 60 minuts aproximadament cada capítol, i relaten la trajectòria, sobretot professional, de José Mourinho en el món del futbol, des dels seus inicis com a entrenador assistent, fill de futbolista, els primers èxits al Porto, i sobretot primer capítol dedicat a l'etapa del Chelsea, molt en profunditat, segon capítol dedicat a l'etapa de l'Inter, molt en profunditat, i tercer capítol dedicat no tan en profunditat a l'etapa del Real Madrid i l'enemistat amb el Barça. Deixen bastant clar entreveure en aquesta docusèrie que li va moure molt en aquella etapa del Madrid la rancúnia cap al Barça, perquè el Barça va estar a punt de fitxar-lo el 2008 i finalment va triar l'opció de Pep Guardiola. És una docusèrie que deixa bastant bé a José Mourinho, no aprofundeix en el costat fosc i molt poc en el costat personal. Aquestes sèries a vegades serveixen per humanitzar els personatges.
1: Però canviarà la meva percepció, encara no l'he vista, eh? Canviarà la meva percepció de
2: Mourinho. Només en el tercer capítol, pel meu gust, ja veus una mica l'escletxa humana.
7: Una mica, sí.
2: Sí, l'escletxa humana de José Mourinho quan parla de la família, perquè jo crec que el documentalista, el director, ho ha intentat, però el tio va amb una cuirassa, va amb un escut, i hi ha un moment que parlen de la família i hi ha una frase, jo crec que és la gran frase demolidora del documental, que diu: "Mi família vive mejor sin mí". És a dir, que ell gairebé és com una nosa per la família, i a més ell és un malalt de futbol i un malalt de la seva feina, i s'hi dedica al 200%, i llavors diguem-ne que no, accepta que no pot tractar bé la seva família, no?
7: Se habla muy bien de mí. Justo cuando ganamos la final de Copa se acaba la batería de la cámara y no la recuperen hasta la temporada siguiente.
1: I curiosament no passa res més.
2: Mira, final de Champions que no existeix. T'he recuperat un document del documental, només un petit tastet. Tu recordes aquell Barça-Inter 2010,
1: sí,
2: tornada de les semifinals, havien perdut 3-1 a Milà,
1: sí, sí.
2: I aquí anàvem a intentar remuntar, expulsen Thiago Mota amb 0-0, l'Inter es queda amb 10 a la primera part, Eto'o de lateral, i hi ha una escena mundialment famosa que està parlant Guardiola amb Ibrahimovic,
1: sí,
2: al camp, allò al límit a la banda, i Mourinho, com una rateta, va per darrere a Guardiola i li diu a cau d'orella alguna cosa. Doncs Mourinho ha desvelat en aquest documental què li va dir exactament al tècnic del Barça. Escoltem.
10: There is a famous picture where I speak to Pep and Mourinho is coming behind. But to be honest, I didn't hear what Mourinho was
2: saying. Aquest és Ibrahimovic.
11: What did you say to Pep in his ear when you went down to Tottenham?
2: Ara.
10: Winning like this is easy, but you are not going to win.
2: Li diu, jugant 10 és més seria més fàcil guanyar-nos, però no ens guanyareu.
1: No ens guanyaràs.
2: Sí. Això a la primera part.
7: I a mi una cosa que em rebenta molt d'aquest documental és que, per exemple, l'anada la guanyen de manera èpica 3-1.
2: Però no parlen de Benquerensa, no, del fora de joc.
7: I a la tornada guanyen gràcies a resistir, tot i que l'àrbitre va voler-ho al revés.
2: I amb el gol anul·lat a Bojan Kerkic, que encara no sabem per què, si per mans de Touré, ben bé no hem acabat d'esbrinar per què el van anul·lar. En fi, Mourinho, el documental, sempre és recomanable veure'l, i jo vaig passar realment una
1: quan
2: bona estona.
1: Quan el podem veure?
2: No, a Netflix ja està, ja està. Des de l'11 d'agost ha estrenat i hi ha gent com, no sé, Terry, Lampard. Ibrahimovic, Eto'o, Moratti...
1: Bona nòmina.
2: Del Madrid, no
6: Casillas,
2: no,
6: sí, una mica.
2: Com es diu aquest? Ricardo Carballo.
6: Carballo.
2: Sí, va, Casillas... Però tampoc no... En Casillas sí que li busca una mica les pessigolles, el talp, tota aquella història, però no hi ha una gran representació. No. És que no va... Per exemple, Cristiano Ronaldo no surt. O sigui, sí que expliquen que va sortir per cames del Madrid, també. O sigui, va cremar el vestidor. I també, això m'ha fet bastant de ràbia, s'atribueix a la sortida de Guardiola del Barça. Vull dir, que ve a dir que ell el va desgastar.
6: Que
2: ell el va desgastar. Que era la missió que li havia encomanat a Florentino Pérez, que deu ser la mateixa que li ha encomanat
1: ara. L'altre dia ho dèiem, que ha vingut una mica pel mateix, veient que el Barça de Flick també està passant la mà per la cara al Madrid.
2: Curiosament, aquest documental s'ha publicat al mateix temps que, i això és el petit spoiler, perquè no l'he vist, aquest documental, que el del Pep Guardiola, com a protagonista d'un documental del City que es diu A Beautiful Obsession, una maca obsessió. Aquest documental no es pot veure a Espanya, l'ha estrenat Amazon Prime només a Anglaterra i Irlanda. Jo l'he aconseguit pel Mercat Negre amb una persona que ha estat fa una estona, gràcies a les gestions d'una persona que ha estat aquí en aquest estudi fa una estona.
6: A canvi d'un ronyó?
2: No puc dir noms. I el tinc pendent de veure. Però han circulat alguns documents sonors, alguns moments d'aquest documental, i us porto un tastet, també.
12: The situation where Ruben came the ball, had to feel, I lose the ball, go. And when the ball came with Kyle has to know that he lose the ball, he's gone. I react to someone. You don't understand, Kyle. No, but he keeps saying my name.
2: Això és una conversa de Kyle Walker i Pep Guardiola al vestidor del City. El documental retrata els dos últims anys de Guardiola al City i és un moment molt tens, i Guardiola s'emociona i mostra la seva decepció perquè Kyle Walker li està discutint unes paraules que ell ha pronunciat. Vull dir, hi ha imatges molt íntimes de vestidor en aquest documental que ha fet el City, que es pot veure de moment només a Anglaterra. Arribarà a Espanya, però de moment encara no té data. Jo el veuré pel pròxim mes i us en portaré més informació. Sí. Són quatre capítols d'uns 45 minuts.
1: Molt bé. Doncs tenim a Mourinho i tenim a Guardiola, tot i que en aquest cas a la Guardiola
2: dos no antagonistes veure, al
1: no
2: mateix
1: que tinguis
2: temps.
1: Contactes aquí dins del que t'hi jugues, pel que veig.
2: Sí, el mercat negre funciona. Sí.
1: Black Market.
2: Vinga, va, més propostes.
13: Yo llego a casa y veo aquello.
14: Un seguidor de la Real Sociedad que ha sido apuñalado.
15: Un hincha del Deportivo de la Coruña ha fallecido hace solo...
2: Aquest documental es diu Ultras, Pasión y Muerte, estrenat el mes de juny a HBO, i explica episodis recents en el temps, bé, dels últims 30 anys, vinculats a grups ultras d'Espanya. Si t'agrada aquesta temàtica, és un documental interessant, ben documentat, potser falten testimonis, per exemple, surt l'Ochaita, per parlar dels ultrasur, però hi ha molt testimoni enfosquit, vist d'esquenes, hi ha molta gent que no vol donar la cara, i bàsicament analitzen en profunditat tres casos. El de Frederic Rouquier, mort als anys 90 pels Boixos Nois, era aficionat de l'Espanyol. El d'Aitor Zabaleta, aficionat de la Reial Societat, mort per una punyalada, un apunyalament a mans d'un seguidor de l'Atlètic de Madrid. I el de Jimmy, més recentment, l'aficionat del Deportivo, que va ser llançat al riu a Madrid. HBO, aquest documental, són tres episodis i és interessant, sí, sobretot si us interessa aquesta temàtica més de...
1: Canvi de temàtica, però també interessant.
2: De la part més desagradable del món del futbol.
1: Ultras, HBO. Sí.
2: Més propostes, vinga.
16: What do we know about Diego Forlán?
17: Well, to be honest, James, not too much.
18: It's Forlán, one more, he's scored again!
2: Amb aquest documental m'he divertit molt. Es diu El ascenso de Diego Forlán i l'ha produït la mateixa productora que va fer el de Luis Enrique, el de No tenéis ni puta idea. Es pot veure a Movistar Plus, també, com el de Luis Enrique. És un documental curtet, de poc més de 50 minuts, i explica com Diego Forlán va passar de jugar Independiente a l'Argentina a Europa. Va fer el salt perquè el va fitxar el Manchester United, i com va començar Diego Forlán al United sense marcar ni un sol gol en els primers 27 partits.
1: Caram, quin fitxatge.
2: I després sí que es va convertir en un jugador molt carismàtic, després va passar pel Villarreal, va jugar en altres clubs d'Europa, molt bon Mundial 2010. En fi, i a més està muntat i és molt original en el plantejament. I té entrevistes també interessants de no sé, Luis Suárez, excompanys de, no sé, Sir Alex Ferguson. Hi ha un bon cartell a Movistar Plus.
1: Sí. Paciència van tenir el United, 27 partits va estar sense marcar.
4: Hi ha una imatge, més a més, de fora amb el United, fallant un gol a porta buida, de les de Dimara, de Déu. Ferrat, eh?
2: Però van tenir paciència i al final va acabar sent un jugador molt, molt estimat a Old Trafford. El productor executiu és el nostre amic Marc Guillén,
1: sí.
2: I el director és el Duncan McCarth, que és el mateix director del documental.
1: Bones referències, eh?
2: Tenim de Luis Enrique. Sí, és un documental divertit. Dius, Diego Forlán queda una mica lluny, ara és entrenador interí, sí, de selecció uruguaiana, però és un tio que és simpàtic i es va convertir també en una mena de sex symbol perquè cuidava molt, molt el seu cos, i és interessant el documental i divertit de veure.
1: Doncs sí. És res, una horeta que el podeu veure a Movistar Plus, aquest documental de Forlán, amb les referències de la productora que hi havia al darrere de No tenis ni puta idea, Luis Enrique.
8: There's a word in Serbian called inat, when people doubt you.
19: What's it been like to be something of a bad guy?
2: Va, i acabem amb tennis per parlar de Novak Djokovic, el llop a l'hivern, el lobo en invierno, documental dedicat, evidentment, a Novak Djokovic. Es pot veure a Amazon Prime, estrenat fa un parell de setmanes, i quan vingui aquí el Bojan Krkić,
1: sí?
2: El Bojan Krkić senior, li pregunta si sap què vol dir inat, que segur que sí, eh?
1: Inat.
2: Inat, perquè parla molt d'inat en aquest documental, que és una expressió en serbi, que és com la força interior que tenen els serbis quan tothom està en contra seva.
1: Ah,
2: és a dir, és com una... És és el motor que ha mogut la carrera de Novak Djokovic. És a dir, ells... O sigui, el poble serbi és un poble balcànic, molt competitiu, van tenir l'episodi de la guerra dels Balcans, i tota aquesta crítica que ha rebut a vegades el poble serbi o un esportista serbi, la transformen en energia de motivació, i això surt molt, apareix molt en aquest documental dedicat a Novak Djokovic, que al revés que Rafa Nadal i Roger Federer ha publicat el seu documental quan encara està
1: en actiu.
2: I parlen d'això també, surt Rafa Nadal, surt Federer, surten molts tenistes, surt Andre Agassi, per exemple, que per cert està fent un documental basat en el llibre. Hòstia. Sí, Apple TV l'està fent,
1: no sé, el llibre.
2: Sí.
1: Brutal.
2: I parlen d'això, de per què m'he de retirar si estic bé. És un tio que es cuida moltíssim, que va canviar molt les seves rutines, la seva alimentació, i el tio diu que per què s'ha de retirar quan no sigui feliç, està en el top 10 del món del tennis, que per què s'ha de retirar, no? I és un documental que jo l'he gaudit molt, eh? Està molt bé, està molt
1: bé. L'apuntem també, aquest de Djokovic, i traslladarem al Bojan, que això que ens expliqui bé què vol dir això d'inat, aquesta força interior.
2: I el llop, perquè és l'animal, diguem-ne, més simbòlic de Sèrbia.
1: Sí. Doncs Djokovic a Amazon Prime, el de Forlán a Movistar, el dels Ultras a HBO, el de Guardiola, aquest Beautiful Obsession, no el podem veure
2: encara
1: aquí.
2: Encara no, sí. Mercat Negre.
1: Mercat Negre, o esperar a les properes seccions del Raúl Llimós que ens porti els àudios, i si no, esperar que s'acabi estrenant. I el de Mourinho, que ja el teniu a Netflix, amb aquests tres capítols dedicats al tècnic portuguès. Doncs tots apuntats, tots anotats per veure'ls. Gràcies per la recomanació, Raúl.
2: De res, un plaer, com sempre.
1: Un plaer, com sempre, tenir-te el que t'hi jugues.
2: Gràcies.
1: Fins la propera.
2: Adéu.
1: 10 minuts per les dues. Que t'hi jugues.
20: Cuando tú le dices bien y usted qué tal, te responde con un ok, con la mano, ¿eh? Un ok. Tenía pues ganas de lanzarte un guiño, ¿eh? Le preguntaremos lo que toque, ya que toque, y él habrá días que lo reciba bien y que lo reciba mal. Ya conocemos cómo es Mourinho.
21: ¿Estás bien? ¿Tu familia bien?
20: Sí, ¿y la suya?
21: Todos bien, todos bien, todos correctos.
20: Me alegro mucho.
22: Que a ti jugas.
1: Recte final del que t'hi jugues, per la seva trajectòria i per tot el que ha guanyat, potser també es podria fer un documental de Mike García, perquè
14: home,
1: és una autèntica llegenda.
14: Sense cap mena de dubte, Flaqui, perquè a més d'haver aconseguit un or olímpic, un or mundial, ser triple campiona d'Europa, haver aconseguit, per exemple, 7 Champions, 17 lligues amb el Sabadell, el seu club fins ara, ha estat tota una pionera, perquè ha sigut la primera d'una generació daurada, que ha sigut mare, i ara vol seguir sent un esportista d'elit, malgrat no està sent fàcil. Ha estat presentada avui com a nova jugadora del Sant Andreu, on jugarà les dues properes temporades, i era la primera vegada, Flaqui, que podíem parlar amb ella després que el passat dilluns anunciés que el Sabadell, el club del que ha format part els darrers 32 anys, tota la seva vida allà, decidís no comptar amb ella per aquesta nova temporada. Una Maica García que ha confirmat que en els propers dies denunciarà el Sabadell per haver actuat en contra de la llei. Ella refereix a l'article 6 bis del Reial Decret 1006, que defensa que aquelles esportistes que estiguin embarassades en el darrer any del seu contracte han de renovar automàticament aquest contracte. Seria el seu cas. Ella va ser mare el passat 25 de setembre de l'Olívia. Com es refereix sempre, també ho ha fet aquí el Keti Jugues quan hem parlat amb ella, la seva millor medalla. Va arrencar la temporada passada, la 25-26, embarassada, i en contra d'ampliar la seva vinculació amb el Sabadell, com estipula la llei, argumenta la Maica que el club ha incomplert aquesta normativa.
0: El Sabadell crec que m'ha tractat amb respecte durant molts anys, això ho he dit i sento molt d'orgull, no?, per aquest club, perquè, bueno, com he dit, són 32 anys de la meva vida i ha sigut un orgull, no?, jugar sota aquest escut i aquests colors, però bueno, ells m'han demostrat, doncs, bueno, al final no el club, perquè jo no em dirigeixo només al club, crec que, com sempre diem, no?, el club també ho porten unes persones, hi ha una gestió de club i jo estic descontenta amb aquesta gestió. No em mereixo això, però ni jo ni cap altra persona. I si hem de parlar de respecte, aquesta etapa final, per res ha sigut amb respecte.
14: Ha estat una compareixença, com et pots imaginar, Flaqui, molt emotiva. La Maica va ser mare el passat mes de setembre, ha tingut un postpart difícil i no va poder ajudar l'equip al Sabadell al tram final de temporada, com li hagués agradat, però ha explicat que en tot moment havia traslladat al club la seva intenció de seguir. I per això, després de tota una vida al Sabadell, aquesta decisió de no continuar allà al club ha sigut un cop duríssim per ella.
0: Ellos no eran conscientes de que había esta ley, o no han sido conscientes en ningún momento. Yo sí que lo era consciente, y yo les dije que por favor, que quería llegar a los Ángeles. No me esperaba este batacazo, o sea, para mí fue una, bueno, una grandísima, muchísimo dolor, muchísima angustia. Tuve muchísimos ataques de ansiedad, tuve un cuadro heavy, muy fuerte de ataques, y tuve que ir asimilando la situación, pero bueno, yo no quise creerme que era verdad. Pensé que en algún momento ellos recapacitarían la situación y me dirían que no, que se estaban equivocando y que me querían en el equipo. Pero bueno, mi contrato finalizaba el 31 de agosto y nada, y la notificación real que tuve fue cuando me llamó la persona de recursos humanos y me dijo que me iban a dar de baja un día de esos, y hasta que me encontré el mensaje de la Seguridad Social diciendo que ya estaba fuera.
14: Una confirmació que va arribar amb aquesta baixa laboral després de 32 anys defensant els colors del Sabadell, amb l'argumentari de que no entrava dins del nou projecte esportiu. Una Maica que ha confessat que no ha parlat res amb l'entrenador del Sabadell, Enric Arnella, i assenyala més a dalt del club.
0: Proyecto deportivo, decisiones técnicas. Esas son las razones que me dan a mí, pero claro, de ahí puedes sacar muchas conclusiones. O sea, a mí no me sirve proyecto deportivo cuando he liderado muchísimos proyectos deportivos de este club y he estado en 70 títulos que hemos ganado con el Club Natación Sabadell. Entonces, no, de arriba. El entrenador no ha hablado en ningún momento conmigo. El Sabadell es mi vida y mi club va a ser el Sabadell toda mi vida, porque son 32 años y me voy muy dolida, evidentemente, con tener que acabar así por unas personas que son las que llevan este club.
14: Ara la Maica canvia de bàndol, defensarà el Sant Andreu, el màxim rival del Sabadell en aquests darrers anys, però formant part d'un projecte nou on espera retrobar-se, diu, amb una millor versió de la Maica García i amb el somni, Flaqui, de poder estar als Jocs Olímpics de Los Angeles, qui sap si sent abanderada d'Espanya amb la seva filla Olivia a la grada.
1: Doncs tant de bo pugui donar-se aquest gir de guió per tornar a provocar aquest somriure en la Maica García, 32 anys al Sabadell. Doncs evidentment mereixien un comiat diferent, si s'havia de produir el comiat, que fos d'una forma molt més elegant, sobretot en el context en el que s'ha produït, després de que fos mare, amb aquesta llei que l'emparava i que el Sabadell, doncs, no ha tingut en compte. Tota la sort del món per la Maica en aquesta nova etapa al Sant Andreu, i que tant de bo pugui reixir i acabar la seva trajectòria al món del waterpolo com el que és, una autèntica llegenda d'aquest esport. Gràcies, Helena.
14: A tu, Flaqui.
1: Recte final, 3 minutets.
3: Descarrega't l'app de la SER. És gratis.
5: Gratis? Estan bojos!
3: I trobaràs tots els continguts del Keti Jugues.
5: Es que con lo de decir adiós es difícil, ¿eh? Con lo de los cumiats,
1: sí.
5: Es complicado, ¿eh?
1: ¿Quién te has explicado tú ahí?
5: Sí, la verdad que cuesta no decir adiós de una forma mal. En cambio, todo se soluciona con una buena comida, ¿no? Con un buen apat, ¿qué dicen ustedes?
1: Apat, sí.
5: Claro, ¿no? Y el mejor sitio donde se puede comer acá en Barcelona, La Cabrera.
1: ¿La Cabrera?
5: Sí, uno de los asadores más exitosos de Buenos Aires. El chef Gastón Rivera, que viene argentino, bien bueno, tiene la mejor carne argentina, en una experiencia única para los amantes de la carne, evidentemente. Te esperamos en la calle de Diputación, 239.
1: Sí.
5: 239. Para vivir la pasión por la carne y el fuego, claro, evidentemente. La Cabrera Barcelona, una casa de carne espectacular. Además, puedes reservar directamente por el Google Maps o llamando al 93-878-3230. Ah, de loco, ¿eh?
1: ¿Pots tornar a repetir el número?
5: No, 93-878-3230.
1: Molt bé, Leo.
5: No, no, locura, increïble. La Cabrera. Per la Cabrera, jo hablo català, si hace falta.
1: La Cabrera que calgui.
5: No, increïble. I, además, una carne espectacular, una chocotorta, increïble, de loco.
1: Chocotorta?
5: Sí, locura.
1: Caramba.
5: Locura, locura todo.
1: La Cabrera, ens apuntem. Gràcies, Leo.
5: Nada.
1: 1:58, anem tancant ja el que t'hi jugues, no?
5: Sí, como que anava. Bueno, tenés que cerrar igualmente, si no en 2 minutos se te cierra el micrófono.
1: Clar, també és veritat. Demà hi ha programa.
5: Sí, mañana...
1: Es festiu,
5: mañana
1: la
5: se trabaja igualmente, la diada,
1: Sí.
5: Muy importante.
1: De les 12, fidels a la vostra cita amb el que t'hi jugues. I diumenge, doble narració, ja ho sabeu, doble transmissió del Llevant-Barça. A 4:45 de la tarda és el partit. A quina hora us hi poseu, el que t'hi jugues, Barça?
5: No, a partir de la 3 de la tarde.
1: 3 de la tarda.
5: Recordando que ayer tuve que separar a De Paul y a Lewandowski.
1: Sí, la vas tenir, déu-n'hi-do, no?
5: Tuve que separar a los dos, chavales, que se
1: Paul,
5: nos pegan.
1: Té mal geni, De Paul.
5: Ese que tiene que tener.
1: El que et protegeix, eh?
5: Solo no hubiera ganado nada, pobrecito.
1: I doncs a les 3 de la tarda arrencarà tant el Carrusel Deportivo com el que t'hi jugues Barça, amb aquesta doble promoció que tenim sempre perquè escolteu els partits del Barça, que segur que tornarà a ser diumenge. Ai, tornarà a ser un espectacle, serà diumenge segur. Com dèiem al principi, ja queda menys perquè torni
5: pinta,
1: a jugar al Barça.
5: Pinta diumenge.
1: Pinta diumenge, no, serà diumenge segur. Ja queda menys perquè torni a jugar al Barça. Va, que ho deixem aquí. Tornem demà a les 12. Diada Nacional de Catalunya. Hi haurà que t'hi jugues. Adéu-siau.

0: aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
1: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
2: Has seguido los rumores, has esperado los fichajes, has contado los días para que vuelva el fútbol. Pero el verdadero inicio de la temporada llega cuando te lo sabes todo. Consigue la guía de la Liga de As, actualizada a cierre de mercado, con toda la información de la Liga, Liga F y competiciones nacionales e internacionales. Ya en tu kiosco con As por solo 7 euros.
3: Cadena Ser y Ser Cataluña. Al so de la vida.
4: Bona tarda, Mustafa. Bona tarda. Comencem amb pregunta de nota, amb pregunta d'examen i de nota.
5: I de...
4: Sí.
5: D'actualitat.
4: Ja veuràs, ja veuràs.
5: D'actualitat.
4: Sí, ja te l'esperaves, que és que com li explicaries a algú que no tingui ni idea de res, que acabi de baixar d'una ermita de dalt de la muntanya, què està passant a Ceuta?
5: El que està passant a Ceuta, de manera molt resumida... és el resultat d'un estat on no hi ha garanties socials, la gent tem el seu futur, és radicalment, absolutament incert, tot i que no és el típic el país que pateix gana, fam, però és un país que pateix, diria, fam de llibertat, fam de llibertat d'expressió, i, òbviament, no hi ha garanties, diguem-ne, perquè un tingui confiança per romandre allí i fer alguna cosa positiva. Manca de sanitat, manca d'educació, cada cop es privatitza tots, cada cop s'inverteix més en els camps de futbol que no passa a la gent, a la educació, a la sanitat, a la justícia, no hi ha justícia. El Marroc és un estat profundament, però profundament, ho repeteixo sempre, profundament corrupte. Per tant, és el resultat de tot.
4: Que aquesta seria una part.
5: Una part. L'altra part és el resultat de les fronteres, aquelles coses molt artificials que es va crear pel ser humà, i que també, òbviament, ajuda que la situació dramàtica encara torni més dramàtica, perquè a part de les fronteres hi ha una barrera, diguem-ne, com es rep la gent, com la gent, què afronta aquí a anar quan decideix immigrar. Llavors aquí tenim un altre problema, que és el racisme, que és la no? I la deshumanització que hem vist a Ceuta és molt greu.
4: A l'estrena d'Hora 25, amb el José Luis Sastre, vas participar, vas entrar per telèfon, i vas dir: espero que el malestar, la preocupación y el miedo no se conviertan en odio, conflicto y violencia.
5: Sí.
4: Estem a temps?
5: Jo crec que estem a temps si els encarregats i els governs actual o el responsable de les institucions facin tot i ho facin ràpid. Com més temps triga la situació, més la situació serà una excusa a l'extrema dreta i a la part reaccionària, sigui política o sigui també una bona part de la població a Espanya i a Europa, cada cop tendeix a ser més reaccionària. Per tant, això, si no es resol ja, això seria encara més greu.
4: I com es resol? Perquè aquí tenim, o sigui, un problema per tots. Vull dir, com ho resolem? Perquè també hi ha els saudis que de cop... s'ho han trobat allà?
5: Crisis, drames humanes, solucions humanitàries. No hi ha més. No hi ha més. Polítiques humanitàries.
4: Això portat a la pràctica, què vol dir? O sigui, si ara tu et digués al govern com ho podem solucionar, tu què els hi diries?
5: Doncs, a veure, partint, per exemple, és molt greu, encara hi ha menors al carrer amb les seves famílies, menors de 8 anys, aquest dia s'han pedregat un, i això és molt greu. Llavors, això ha d'haver solucions immediates. Protecció, protegir, donar les necessitats necessàries i ja veurem després com es podria aplicar la llei d'estrangeria. No es pot parlar de l'aplicació de la llei d'estrangeria i encara la gent està al terra.
4: Si tenen a fer els serveis mínims, que
5: sí, exacte,
4: és atendre
5: exacte,
4: les persones, perquè exacte, és una cosa que no hem d'oblidar mai, que abans exacte, que d'aquí o d'allà són persones,
5: sí,
4: i després... dius, ja veuríem, aquí
5: ja
4: veuríem, no ho tenim tan clar, no?
5: Si, com ho fem? Si els apliquem o no la llei d'estrangeria,

0: Siria, o puguin presentar un ordre, o optar pel dret d'asil, però primerament a les coses necessàries que requereix un ser humà, coses necessàries, o sigui, mínimes, és el que es demana.
1: Però, Mustafa, entenc que els milers de persones que estan allà implicades no totes rebran l'asil o se'ls aplicarà la llei d'estrangeria.
0: Per descomptat, això ja ho han avisat, que la majoria els tornarien al país d'origen, perquè, òbviament, jo no sé quina manera o quin, en el poc temps que els hi queda, o cada cop més temps apreta, com sabrien si el menor és menor, com sabrien si és major d'edat. Llavors aquí ho haurien de fer en poc temps i això, doncs, jo crec que allà tindrà molta feina.
1: Tens informació de com ho està vivint la societat marroquí, que està vivint al Marroc, tot això?
0: Sí, òbviament, la gent, doncs, a nivell, per exemple, laboral, hi ha una explotació laboral tremenda. Per exemple, per dir un exemple, no hi ha avenç en el tema dels drets laborals. El salari mínim interprofessional no arriba ni tan sols als 300 euros. I si hi ha alguna empresa que volia, en aquest cas, agafem el cas d'exemple de Renault, que és la propietària del Dacia, en principi pagava, quan es van instal·lar allà a Tanger, pagava un salari decent, duria 800 euros a un pió. Amb la protesta de la patronal que explota la gent allà, doncs el Dacia i el Renault no tenien el remei sinó rebaixar-ho a 500 euros. És un exemple. Això vol dir que no hi ha cap interès ni a l'Estat, al govern absent. El govern és com un... són res, no mana, sinó mana a l'Estat profund i, per tant, òbviament, aquí l'Estat profund és la monarquia, els militars, l'organització secreta, etc.
1: O sigui, la societat marroquí, pel que tu m'estàs dient, entenc que... empatitza, que entenc que tanta gent hagi fet aquest viatge, que és un viatge a l'incertesa més absoluta.
0: Òbviament, majoritàriament, i ningú, òbviament, pot dir-ho de manera obertament, sinó que majoria absoluta del poble marroquí ha estat a compte que la gent vagi i ho intenti per millorar la seva vida. Això és... el que diu el contrari menteix.
1: I tu que ets educador social i passes moltes hores amb xavals que podrien estar allà a Ceuta, n'has parlat amb ells del tema?
0: Sí.
1: Com ho veuen ells?
0: Els que viuen aquí i resideixen els menors d'aquí, doncs estan contents que tots els menors vinguessin aquí. Sí, tots els menors perquè saben i han patit les conseqüències. Hi ha violència de l'Estat, òbviament no està tan cristal·litzada, no està tan visualitzada aquí des d'Europa. Hi ha violència de la societat mateixa, hi ha violència de la família, etc. Tot és un, no? Que és una, al final res funciona bé, no? Tot i des de fora es veu el Marroc és un país, un exemple. No, això és, no és cert.
1: El que és
0: hi ha pobresa, empènyer als menors a fer el pas i creuar a l'estret.
1: El que és un merder descomunal i un fracàs de diversos sistemes.
0: Exactament.
1: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'educador social i advocat especialitzat en estrangeria, el Mustafa Asri.
2: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria del Mustafà Asri amb el músic libanès Marcel Khalif, que amb aquesta cançó, que traduïda al català vol dir exactament "enyoraré el pa de la meva mare", que és un tema que neix d'un poema del palestí Mahmoud Darwish, i que, si no m'equivoco, Mustafà el va escriure a la presó, aquest.
1: A la presó, sí.
0: Què feia a la presó, aquest poeta?
1: A la presó, doncs, perquè participava en la resistència palestina, en aquest cas la ULP...
0: Sí, contra... estem a la presó israeliana.
1: Sí, israeliana, sí. Sí, llavors... el Mohamed Darwish, Mahmoud Darwish, doncs, tenia un historial molt important en la resistència palestina, d'esquerres en aquell moment era, i llavors era un poeta, era un exemple del millor poeta, era un poeta... Sobren les paraules per descriure el Mahmoud Darwish, doncs una de les quantes cançons que va escriure, poesies que va escriure, és aquesta que l'ha cantat el Marcel Khalif als anys 70.
0: Que tu estàs establert aquí a Catalunya des de fa 27 anys, crec.
1: Sí.
0: Continues enyorant el pa de la teva mare?
1: Molt.
0: Tens família? Moltíssim. Tens la família a Tànger?
1: Tinc la meva mare a Tànger, ve tant en tant aquí, perquè ella no li agrada, tot i té el permís de residència, no li agrada molt venir aquí, li agrada estar molt amb les seves plantes, amb el seu hort, petit hort, al terrat que té, és el que li deixa estar allà. Llavors, el temps que roman allà, doncs a vegades jo penso, l'has de visitar.
0: I va sovint?
1: Per menjar, per provar el seu menjar.
0: I com està Tànger avui dia?
1: Tànger, a veure, la Tànger de la meva infància era més natural i innocent com a ciutat, autèntica, no? Ara no, ara és molt capitalista, on hi ha moltes empreses multinacionals, per imaginar com és, llavors en la meva època era... havia com a 300.000 persones, habitants.
0: Ara hi ha com un milió, no?
1: Ara més d'un milió, gairebé 2 milions, diria jo. L'últim cens, el 2020, gairebé 2 milions. 1.900.000.
0: El creixement és...
1: Per mi és brutal.
0: Aberrant.
1: A part d'això, ficar-hi polígons industrials on estan multinacionals, fins i tot una fabricant de l'avió, una marca d'avions... I no fer infraestructura suficient, això castigar i deixar a una ciutat al tot allò que li pot perjudicar. O sigui que, tot i això, Tànger encara té una part, especialment la ciutat antiga, manté allò, no, el dia a dia, la quotidianitat, diguem-ne, que de Tànger de sempre, no?
0: O sigui, allà però... sí que et retrobes amb el Tànger de la teva infància.
1: Exacte, tot i hi ha una foment de que perquè hi hagi foment com a ciutat del turisme, encara Tànger resisteix davant d'això. Encara que el turisme està en augment, Tànger resisteix perquè té una part més autèntica.
0: Quants éreu a casa dels Asri quan eres petit?
1: Bueno, bastant. Érem bastant.
0: Què vol dir bastant?
1: 10 germans.
0: 10 germans?
1: Sí, 7 germans i 3 germanes.
0: Més a pare, mare?
1: Els mateixos.
0: O sigui, a casa vivíeu 12 persones.
1: 12 persones érem. En un barri que es diu Casa Barata. És un barri típic. Bueno, típic. Que el franquisme, quan hi era a Tànger, doncs el va construir pels militars i nosaltres, bueno, òbviament, després de la... entre cometes, la independència del Marroc, doncs nosaltres era una oportunitat perquè el meu pare pogués llogar un pis assequible, perquè era un barri, diguem-ne, lluny una mica de la ciutat, però ara ja està dins de la ciutat.
0: O sigui, vas trigar anys en conèixer la intimitat, no?
1: Sí.
0: Amb tanta gent a casa.
1: Bueno, intimitat allà és diferent que el concepte de la intimitat aquí, però allà, òbviament, quan un... vol fer alguna cosa íntima, perquè sembla perdre alguna cosa, canviar la roba, doncs, o el que sigui, l'altre ja sap que està allà, llavors has de respectar un moment, i ja està, o sigui, canviar la roba, etc. Però la intimitat, el concepte europeu no és el mateix que el concepte nord-africà, i menys encara africà. És això, és... Nosaltres, això no era cap problema. Tot i eren, em sembla, 3 habitacions. I dormíem 4 germans.
0: Clar, sortiu a 4 per habitació.
1: Exacte.
0: I 100 anys, hi havia pa per tothom?
1: Sí. aquí està el punt, perquè el meu pare, tot i va treballar molt i dur, en una, per cert, el meu pare va començar a treballar en una fàbrica de ciment i el seu jefe va ser el Molins, aquí, Ciment Molins. Mm. Va treballar amb Ciment Molins quan tenia l'empresa a Tetuan. I després de traslladar de Tetuan a Tànger, i llavors es va traslladar ell també a Tànger a viure. Això diria als anys, finals dels anys 50. I llavors, bueno, va treballar bé, perquè era treballava en el laboratori d'això, més o menys cobrava bé, però no era, òbviament, no era suficient. Era l'únic sostenidor de tota la
0: família. Hi havia moltes boques a alimentar.
1: A alimentar molt.
0: Que tot i 7 anys, tu vas estudiar tot el que seria primària i secundària.
1: Vas estudiar primària, secundària...
0: I allà però, ho deixes.
1: Sí, però hi ha una cosa important a l'educació que ens van inculcar, que ara avui dia s'ha perdut radicalment i s'ha perdut totalment, és allò de conformar amb allò que tens, no? Si hi ha pa doncs, amb sucre i oli d'oliva, doncs pa amb sucre i oli d'oliva. Si hi ha pa amb tomaca, doncs pa amb tomaca. No necessitàvem, per estar bé alimentats o el que sigui, no necessitàvem menjar carn per dir que o sigui, estem... No era necessari.
0: El que hi havia.
1: El que hi havia. Però hi havia una cosa que no està ara. Quan sorties a Tànger, respiraves aire pur i bebes aigua neta. Ara, per contrari, la gent menja bé i està molt malament que abans. Ara la gent menja malament, respira malament i beu malament, perquè tot està gairebé contaminat, tot està malament. No era com abans. Abans, quan jo menjava un...
0: Un canal optimisme ens estàs fent, Mustafa.
1: Abans, quan menjava pa integral amb tomaca, a l'olor de tomaca, quan jo obria l'olor de la tomaca a la meitat, l'olor de tomaca arribava a 5-10 metres.
0: Un moment, tu a Tànger ja menjaves pa amb tomàquet?
1: Sí.
0: I això?
1: Sí, bueno, pues forma part de la dieta mediterrània. I som a la Mediterrània.
0: És nostre, això. Jo pensava que això és a l'època que estaves a la Jonquera o a
1: Llavors,
0: Figueres.
1: Llavors, el que equivalent a l'escalivada, nosaltres el preparàvem a casa, amb carbó.
0: Si és que al final...
1: És el mateix.
0: Estem allà.
1: La orilla, o sigui, la riba nord i la riba sud és la mateixa.
0: I per què vas deixar d'estudiar?
1: Doncs volia una mica... Perquè vaig arribar, sempre nosaltres fèiem cas no només als pares i als mares, els que en diuen, sinó també havia com una humilitat a l'hora d'escoltar de tot. Tot aconsellava i tot educava i tot aportava per nosaltres com a diguem-ne, infància, no? No com ara. Hi ha molta individualitat. I el que em deien sempre, el forner o el que...
0: Sí, la gent del barri.
1: La gent del barri. Millor a un ofici, perquè estudiar és una pèrdua de temps i una pèrdua d'això. D'una manera em va...
0: Que macos, eh?
1: Tenint en compte que nosaltres, òbviament, teníem la dificultat econòmica, etc., doncs volia, doncs, a part d'ajudar, desenvolupar-me a mi mateix laboralment.
0: No? Sí, aprendre llavors... un ofici...
1: Exacte.
0: Portar diners a casa.
1: Sí. I l'ofici que vaig començar a fer, doncs era mal ofici, doncs el comerç. El comerç de mercaderies normal, roba, teixit, menjar, de Ceuta a Tànger, no?
0: I era un mal ofici, aquest?
1: Mal ofici en el sentit que res declarat, etc.
0: Mm.
1: Que nosaltres guanyàvem la vida i també era... Jo haig de reconèixer que... havíem de subornar per passar la mercaderia de Ceuta i vendre-la a Tànger o a Tetuan, no? Perquè feien controls i que, en principi, segons la llei, en aquell moment, era un contraband, no?, de mercaderies. I llavors ens beneficiàvem tot, jo també, perquè era una manera... Però, clar, després, el que feia els agents, les gendarmeries en aquest cas, ja sabien que tu quan guanyaves més diners, llavors saben que tu ja has guanyat més diners i llavors et volen...
0: Que et van apretant.
1: Exacte.
0: És el que tenen les piroles.
1: Exacte. Estàs entrant en una dinàmica de... Al final, dinàmica de corrupció, dinàmica de... No,
0: una... Com més tinguis, més sí, voldré que me'n donis.
1: Però cal esmentar que el contraban de Ceuta i Melilla cap al Marroc alimentava moltíssimes famílies. Moltíssimes famílies, eh? Milers i milers de famílies, eh? Era una manera d'això. Dues coses que alimentaven el nord del Marroc. Dues. El cultiu del haxís i això.
0: I ja no ho alimenta?
1: Ja no. Les dues no. Les dues coses, el haxís ja està cada cop apoderat per part de l'Estat a través de laboratoris sota el pretext de que això s'està orientant cap a la medicina, però és mentida.
0: De quin estat?
1: El Marroc.
0: Ah, del Marroc.
1: Sí.
0: Digue'm, clar. Què ens dius ara? Que ja. Entra la Guàrdia Civil ara per la porta. Tu aquí dient aquestes coses.
1: Llavors, cada cop monopolitzat per l'estat profund, com dic jo, per els militars, sempre els militars i l'estat profund han aprofitat. Han aprofitat dels traficants, perquè, bueno, i també jo diria fins i tot certes autoritats al sud d'Espanya també estaven implicades, això des dels anys 70, 60, 70, 80, en el tràfic. Jo crec que encara segueixen, però l'únic al Marroc darrere anys vol que tot l'ingrés d'aquest cultiu sigui monopolitzat encara més per això. Per això han retallat molt les sortides de les barcasses, de l'això.
0: I per això no s'ha de fumar porros.
1: És un tema molt complicat, és un tema dels temes intocables al Marroc i, per tant, sortosament que aquí estic parlant, jo ho parlo un mateix també, o sigui, és que no, el que és l'obvietat és quan tu visites a les zones on cultiven, tothom passa per el seu cotxe al costat dels cultius. És fàcil de treure i prohibir.
0: És un elefant en una habitació, no?
1: Ah, exacte.
0: Que tothom ho sap.
1: Ah, exacte.
0: I, Mustafà, quan comença a passar-te pel cap la idea de migrar?
1: Doncs, quan va emigrar el meu germà, abans que jo emigrés, l'any 97, llavors comunicava amb mi, deia, ostres, tu estàs allà treballant al mar, i que al mar no hi ha futur, i que si vols treballar aquí al mar és més, hi ha més garanties, hi ha més, no? Hi ha seguretat social, hi ha més protecció. Sí que és el... Tot i jo vaig canviar, tot i que jo en el seu moment vaig canviar la professió, igualment la precarietat absoluta la vaig trobar al mar. Tot i vaig fer una formació de capacitació, navegació marítima, etc. I fins i tot la fàbrica sud d'Esbessí.
0: O sigui, si estaves al mar vol dir que la temptació de creuar l'estret la tenies...
1: Era més fàcil. L'únic és que és decidir. Perquè la meva relació amb el terra era tan profunda que decidir per mi era una decisió important. Perquè jo sé que la gent es canvia. O no és que es canvia, sinó per experiència migratòria, canvia la gent, no? El que jo temia no caure, no fer el pas per no caure en el materialisme, no, per mi anar amb cotxe, anar amb moltes coses, etc., per mi no era necessari en aquest moment, no és el més important, no? I jo veia gent arribant allà, no? No? I llavors, jo... Això em feia por, no? Em feia por caure en això, no? Que l'experiència de migratòria em fes això, no? És venir, passar un mes, tornar a treballar, i aquí, òbviament, jo ja tenia informació de que molts immigrants aquí no tenien drets, hi ha racisme...
0: Tu ja sabies que això no era Disneylàndia.
1: Ah, exacte.
0: Que moltes vegades aquesta informació no arriba.
1: Ah, exacte.
0: I no es compleixen les expectatives
1: que
0: té molta
1: no era,
0: gent.
1: Exacte, no era un paradís. La gent patia racisme, òbviament. A Tànger arribava totes les notícies, especialment Canal Sur, arribava totes les transmissions de fins i tot Cadena Ser. Jo escoltava Cadena Ser.
0: Estem a tot arreu.
1: Arribaven totes les notícies. Òbviament, no les notícies, no la transmissió de les notícies i la transmissió no era com avui dia. Avui dia és fàcil de dir... han matat o han assassinat un immigrant o un empleador ha deixat fora un immigrant que hagi patit algun accident greu, etc. Ara és més fàcil, no? Però abans de lo poc jo ja sabia que aquí no és el que jo... No? Però bueno, doncs al final vaig decidir bàsicament per millorar una mica la part professional i també, sobretot, per poder tenir alguna oportunitat més per tornar a estudiar.
0: I això va ser l'any 1999, quan vas agafar un avió, perquè tu vas venir...
1: Amb vaixell.
0: Amb vaixell.
1: Amb vaixell.
0: I aleshores la cançó de Daman, El Harachi, Ya Raya, va agafar tot el significat del món.
1: Exacte.

0: El llapis a memòria de l'educador social i advocat especialitzat en estrangeria, el Mustafà Asri, i hem trobat la cançó Ya Raya, del músic algerià Daman El Harrachi, que aquest és un tema publicat l'any 1973, que traduït al català vindria a dir O tu que te'n vas, i va dedicada a totes aquelles persones que han hagut d'emigrar, que han abandonat la seva terra, la seva família, doncs amb el patiment que això comporta, i un patiment que el Daman El Harrachi va conèixer de primera mà perquè ell va emigrar, ell va anar
1: a França.
0: A França, que és on va crear aquesta cançó i també on es va fer un nom com a cantant.
1: Exacte. Ya Raya, és vol dir el que...
0: Ya Raya, eh? No dic ni un nom bé, oi?
1: Ya Raya
0: em pots corregir sempre que
1: sí,
0: calgui,
1: eh? Ya Raya és el viatge que va, no? El viatger que va, o l'immigrant que va, o la persona que surt d'un lloc i va cap a l'altre, no? Això és Ya Raya, no? Llavors, és això. Però, bàsicament, la cançó tracta el tema de no només immigrar, simplement immigrar, moure d'un lloc a l'altre, sinó és... amb aquest moviment... és que s'arrenquen moltes coses, no? Especialment les memòries, la comunicació, la naturalesa, la espontaneïtat, tot. I després, què trobaràs quan arribes allà en el destí? Què passarà?
0: La incertesa.
1: No? La incertesa total. Ell gairebé tota la cançó pregunta, no? Què vas? Però al final confirma que per molt que facis... que vagis i que donis voltes i voltes i voltes, sempre acabes tornant, no? Llavors, és això, no? Però, bàsicament, el més trist és la pèrdua de moltes coses que la gent perd, no? El gaudí, a vegades la identitat, aquí fa un incís important, no? Llavors, és això, que parla del patiment, no? Parla de... d'això, que he dit, no? Que quan un immigra, el pitjor que pot passar és que s'arrenca del tot, no? O sigui, arrenca, porta tot amb ell, no?
0: Bé, tu estàs parlant amb coneixement de causa, no?
1: Exacte.
0: Tu has viscut això.
1: Allò que se'n diu enyorança, no? Enyorar moltes coses, no? Tot allò que et fa... per exemple, jo quan vaig a Tànger, la primera cosa que faig és anar a visitar la casa on vaig néixer. És això, doncs, hi ha paraules dedicades a això, no? O sigui que quan un emigra, acaba tornant. Jo quan torno al meu passat, a la casa on vaig néixer. I això, per mi, em fa fins i tot...
0: El lligam, no? Uau. Tornes a arrelar.
1: És que és el moment en què jo passo i veig la casa on vaig néixer, llavors això em commou molt.
0: Tu arribes...
1: Clar, és una infància, allà al país on vaig néixer, allà és el millor de la meva vida, que és la infància, és la innocència, no? És això que vaig passar.
0: Tu arribes aquí amb 20...
1: 26 anys, gairebé, sí.
0: T'estableixes a l'Empordà?
1: A l'Empordà, a la Jonquera...
0: I allà què hi fas?
1: Què vol dir? Jo diria a pitjor de la meva experiència immigratòria, no? I aquí també parla de que en aquesta cançó parla també del que podem trobar, no? O sigui, que hi ha allò que canta en aquesta cançó, fet, ell la va formar, aquesta cançó, mateix la va escriure, el Daman El Harrachi, cantada per Rashid Taha, després amb un estil més modern. Llavors, a la Jonquera, clar, jo vaig arribar a l'Alt Empordà, directament un mes a Sant Pere Pescador, després...
0: Tenies un germà a Figueres,
1: sí,
0: no?
1: Sí, a Figueres, sí. Treballava a Empúria Brava. Llavors, després, quan va sortir un lloc de feina... per anar a treballar com a rentaplats en un restaurant...
0: Estaves en situació irregular o
1: en no? En situació irregular. Jo ja havia passat el mes que em van donar de visat.
0: Sí, eres irregular.
1: Sí, irregular.
0: És que il·legal és una paraula que no...
1: No, il·legal no. Ningú
0: deshumanitza.
1: És il·legal. Cap persona és il·legal. Llavors vaig començar a treballar com a rentaplats i... No. Llavors allà, en aquell any i mig... gairebé que vaig passar en aquell restaurant, vaig veure i vaig notar, vaig observar moltes coses que em van deixar una mica...
0: Per exemple?
1: L'explotació laboral. No?
0: Clar, està en situació irregular.
1: Sí.
0: Fa que siguis molt procliu a que t'explotin.
1: Exactament. I gairebé tot.
0: I no tenir cap dret a denunciar-ho.
1: No dret. No, cap, res. No existeix com a persona. No existeix. No són persones. Això.
0: I van explotar.
1: I no són persones, siguessin sent avui dia. Perquè molta gent ara ha rebut resolucions favorables en aquesta nova regularització, l'última extraordinària, i em van arribar i em van felicitar per ajudar-lo i em van dir, ara som una persona, ara, en el 2026.
0: Sí, sí.
1: Imagina't en el 99.
0: Si estàs en situació irregular, no ets una persona.
1: Exacte. Imagina't en el 99. Era encara més fosc. A part d'això, òbviament vaig observar que hi ha molta... La comunicació entre les persones, la relació entre les persones és bastant sofisticada, bastant material, bastant això. I això, òbviament, em va tocar. Perquè jo provinc d'un país, especialment de Tànger, que tot és espontani, tot natural, i les relacions amb gent, i que la paraula donada és el que sempre s'acaba fent, s'acaba, no?, executant, etc. I aquí tot en paper, tot això, tot, m'entens que ho vull dir? I això, òbviament, a part de que, per part de... Bueno, no sé si és perquè jo només he estat en un poble on havia molta diguem-ne, explotació sexual a les dones, i llavors també ho vaig observar, molt, no? I fins i tot maltractades, no? les treballadores sexuals, i això també em va xocar, no? De que, ostres, el que abans pensava que aquí es respectava, no? O sigui que...
0: I no, eh?
1: No, exactament no. Llavors, a la conclusió meva, doncs, tornant a allò que vaig estudiar sobre, no? Sobre el sistema capitalista, sobre com el, no? Com el, no? Com és el sistema, no? En general, llavors... Vaig dir exactament això, encaixa amb allò que la crítica de molts ideòlegs i molts pensadors que són anticapitalistes.
0: I com vas aconseguir estar en situació regular?
1: Llavors, un any i mig després, el que em va explotar o el que m'explotava em va oferir un contracte. No sé si li va caure algun missatge de Déu o no sé què era.
0: Pel que tinc entès, aquesta persona era un ex-guàrdia civil.
1: Exacte, ex-guàrdia civil.
0: Clar, vens aquí que un ex-guàrdia civil t'exploti, dius, la mare que em va parir o m'he fotut.
1: Que tenia una fortuna, que per cert, jo vaig descobrir gràcies a la meva estada en aquell moment, que molts guàrdies civils que tenien fortunes van guanyar diners en fer que la gent, o sigui, de portar la gent d'Espanya a França quan hi havia frontera. Jo parlo dels anys 50-60.
0: Les fronteres amaguen, sí, molts secrets.
1: Exacte.
0: Totes. I aleshores tu estàs a la Jonquera i d'allà que vens a Barcelona.
1: Doncs va super... vaig intentar una mica provar o fer, a veure si la feina que vaig optar ho vaig fer a Figueres sigui una mica diferent. Però vaig treballar en un magatzem, però és el mateix. Un treball precaritzat i no el donava per el mínim, no? ni per pagar el lloguer, ni res d'això. Era molt precària, també.
0: I vas venir a provar sort a Barcelona.
1: Llavors, el motiu, doncs, a part d'això, em va sorgir la idea de, doncs, a Figueres pensant de voler anar a Barcelona amb l'esperança de tornar a estudiar. Allà em va sorgir la idea. I em van aconsellar, gràcies a un company de la feina aquesta, que era un veí d'Arnius, i em va aconsellar d'anar a Barcelona si jo volgués fer alguna cosa.
0: I aquí a Barcelona el Mustafà va aprendre un munt de coses, entre elles va descobrir la història de Salvador Puig Antic i de retruc la cançó Amargalida de Joan Isaac. Hey.

0: El llapis de memòria de l'advocat especialitzat en estrangeria i també educador social, el Mustafà Asri, també doncs, hem trobat a Margalida, que és la cançó que el cantautor Joan Isaac va dedicar a Margalida Bové, que era la parella de Salvador Puig Antich quan aquest va ser executat pel franquisme l'any 1974. Tu, Mustafà, com arribes fins a la història del Salvador? Quan la descobreixes?
1: Una de les coses que el nostre pare ens va dir i ens va ensenyar és la història. La història d'Espanya en general, la història de l'Andalus i, per descomptat, la història de la repressió franquista a l'estat espanyol.
0: O sigui, tu a Tànger ja coneixes aquesta història.
1: Sí.
0: O sigui, menjaves pa amb tomàquet a Tànger i coneixes la història de Salvador Puig Antich.
1: No coneixia el de particular de Salvador Puig Antich, sinó en general la repressió que va patir a Catalunya i a País Basc. Perquè el nostre pare sempre ens deia els que més han patit el franquisme són els catalans i els bascos. I ens va donar amb més detall. Perquè, casualitat, i és una font important, els seus pares, els meus avis, van participar a la batalla d'Anual contra el general O'Donnell, no, general Silvestre, per la guerra de Rif. El meu pare, per descomptat, els seus pares li contaven tot allò del franquisme, que es va, no, o sigui, tota la preparació del franquisme per dur a terme el cop d'estat contra la república. Tot això
0: es va fer allà.
1: Exacte.
0: Al nord d'Àfrica, sí.
1: Exacte. I llavors teníem molt coneixement sobre això, sobre com va ser, fins i tot el meu pare ens deia, ens contava molt sobre una batalla que es diu, òbviament vaig estudiar sobre ella després, és la batalla del Delta de l'Ebre. Perquè hi ha una relació entre aquesta batalla i una massacre feta per un general rifeny, per cert, és el general de Franco, on va assassinar gairebé 300 dels, els deien moros, els va portar 300 en una nau, perquè deien que no volen matar, ni robar, ni res, volien tornar al Marroc. I com a sanció, com a acció, doncs els va cremar, els va matar tots. Es va assassinar tots. Llavors això, doncs...
0: Hòstia, Déu-n'hi-do,
1: sí, sí, sí, sí. Això és una de les coses que mai no surten a la història oficial d'Espanya. Llavors el meu pare ens va contar això. Llavors, arran d'això, jo vaig una mica ampliar el meu coneixement sobre la Guerra Civil, etc. aquí. I com era una matèria també necessària per fer a l'accés a la universitat major de 25 anys, per mi era important una mica estudiar de tot. I, òbviament, vaig conèixer gent, no? Gent de, no? d'esquerres, especialment. Llavors, compartia moltes coses. I llavors vaig descobrir la història del patiment que va patir el Salvador Puig Antich. Especialment perquè jo creia en aquell moment, i sempre ho penso el mateix, el seu assassinat no era necessari. M'entens què vull dir?
0: Hi ha tants assassinats.
1: Exacte,
0: que no eren necessaris.
1: Sí, sí, no, la pregunta era per què l'han assassinat? Sempre jo deia, no? És el mateix que jo veia en molts països ara, no?
0: És un cap de turc, no?
1: Exacte.
0: Tu assassinant a Salvador Puig Antich, en aquest cas, estàs enviant un missatge a tothom.
1: Exacte, perquè, exactament. I per això, un acte d'injustícia total, i és el mateix que es feia en aquell moment quan jo compartíem allà a Tànger, perquè orcaven, no? Penjaven gent, mataven gent.
0: O sigui, a la història del Marroc hi ha molts Salvadors Puig Antichs.
1: Bueno, el Marroc de manera oficial no ho feia, però empresonar-los per tota la vida, sí. Això no deixa també un assassinat per molts estudiants, molts que van reclamar el dret. El Marroc no els assassinava o feien unes forques com exagerada com a la dictadura d'Egipte, no? Sinó es castigava per tota la vida a les presons, no?
0: I es matava en vida.
1: Exacte. I llavors, especialment els manifestants que van sortir contra la guerra córrer del golf, etc. Hi va haver moltes víctimes i a vegades preguntàvem per què. Per què és això? I és això, cap d'aturs, i és una mostra de que el resta no facin el mateix.
0: A tots els llocs on t'he sentit o llegit parlar sobre el Marroc, dius el terme règim, el règim del sí. Marroc. A mi, quan aquesta paraula règim m'evoca a dictadura, a autoritarisme...
1: Exacte. A mi, quan en els telediaris o fins i tot, no sé si Cadena Cero fa el mateix, quan intenten una mica parlar de règim o de la monarquia com a responsable dels últims esdeveniments, sempre diuen el Marroc és el responsable o el Marroc és el que ha fet això o el Marroc, etc. Per mi, dic sempre el règim, distingueixo el que fan aquestes coses, el que provoca aquestes misèries i aquestes drames humanes del Marroc. El Marroc perquè és un poble, terra, gent de bé, gent bona gent, no és només la monarquia, per això no m'agrada identificar el Marroc, no? amb això. I clar, hi ha el Marroc, dins del Marroc hi ha Rif, que és la zona d'on soc jo, i Rif és diferent. Rif sempre hem lluitat contra la repressió, hem defensat la nostra llibertat d'expressió, hem defensat la nostra terra, hem defensat la nostra cultura, per això no m'agrada que la gent inclogui tot el mateix sac. Per això jo sempre, quan dic el responsable, dic, refereixo, utilitzo el terme règim.
0: I si fa tants anys i panys que la divergència i la crítica al Marroc està perseguida, com s'ho han fet el grup de música? A veure si ho dic bé.
1: Sí.
0: Nas El Guiwan?
1: Nas El Guiwan són...
0: Bueno, són... He llegit que són això els sí que Beatles mica... del Magreb, li diuen. Els Rolling Stones, deia Scorsese.
1: Exacte. Nas El Guiwan... Això no vol dir que no van a passar per les presons. Sí que van patir. Van patir les escaramuses.
0: Nas El Guiwan,
1: Nas El Guiwan, sí. Nas El Guiwan és el símbol de la resistència, símbol de la crítica i símbol de tot. Per mi, és quan jo escolto Nas El Guiwan, és com... Em puja jo de...
0: Encara rutllen. He vist que tenen concerts a l'octubre a Lió sí. i a París.
1: Sí.
0: I si t'agrada tant, doncs va, que sonin ja els Data. Nas
1: El Guiwan. Però els components més importants ja estan en altre món.
0: Ah, bueno, però ella segueix. Sí.

0: Alaia Molana, no sé si ho he dit del tot
1: sí,
0: bé,
1: dels
0: Nasser Bulewan, sonarà sí. El llapis de memòria de l'educador social i advocat especialitzat en estrangeria, el Mustafa Azri, que aquest és un tema que, com dèiem, va molt fort contra el que era el rei del Marroc, Hassan II,
1: segon,
0: pare
1: sí.
0: de Mohamed VI, l'actual rei del Marroc.
1: Aquí on es barreja el que és l'espiritualitat amb les reivindicacions. De que reivindicacions, en tot el sentit de la paraula, vol dir polítiques socials, la crítica al temps que arribarà en aquest moment, o sigui, que havia arribat en aquest moment canvis de la societat, individualisme, materialisme, totes les reivindicacions. Però especialment era delicada aquesta cançó perquè, òbviament, si tu cantes allà o cantaves, i fins i tot si estàs cantant en aquest moment cançons o paraules on hi ha molta crítica al règim o a les injustícies, òbviament, eres un objecte de persecució. Per tant, aquesta cançó juntava tot, però òbviament sempre això va coincidir als anys finals dels anys 70 amb la màxima repressió amb els anys del plom al Marroc.
0: Que tu, Mustafa, ara ja fa, ho dèiem al principi, 27 anys que estàs aquí a establert a Catalunya. Has format família aquí?
1: Sí, estic casat amb una noia de Colòmbia. La vaig conèixer ara fa temps. I tenim una família de dos fills, sí.
0: I ha costat integrar els teus fills a la societat? T'has trobat una societat oberta o, des del teu punt de vista, ha costat?
1: No, jo crec que ara el temps ha canviat i per mi no ens ha costat molt, integrar, però sempre hi haurà dificultats. Per molt que jo vagi amb una toga o fins i tot faci tutories educatives a gent, catalans, etc., o parlo l'idioma o conegui l'idioma, sempre hi ha coses que jo no puc fer. Però jo em considero més aviat... és que integrar és que ja per si és un concepte bastant erroni, allò d'integració, perquè integrar aquí... Jo, perquè ja... Això és la meva crítica, perquè... quina cultura, perquè... Les persones poden tenir moltes diverses cultures. Exacte. Jo això sí. Amb el temps m'he naturalitzat gràcies a la Mediterrània. És el que hem dit al principi. Gràcies a moltes persones també, especialment quan vaig arribar aquí a Barcelona, especialment els moviments populars, en què em vaig trobar gent natural. És el que, no tot, però sí, em va trobar amb gent natural.
0: I tu, que et dediques a feines de dret especialitzat en estrangeria, que estàs veient que està creixent el feixisme, l'extrema dreta, el racisme, conserves l'esperança?
1: A veure... del que està caient, tinc jo com a ciutadà i com a immigrant i com a em considero rifeny català, jo tinc por. Jo no puc manifestar el contrari. Jo no puc dir que no hi ha un perill. Hi ha un perill que es deu al feixisme. I això no, jo no puc negar. Abans jo me recordo quan jo parlava de que aquí sempre hi haurà un perill que es diu feixisme, a la universitat on vaig estudiar, fins i tot el professor em deia això no serà mai aquí. Aquí sempre hi serà gent, lluitarem contra el feixisme. Però allà. Però sempre hi ha esperança. Sempre hi ha esperança. Jo crec que nosaltres, els que som antifeixisme, farem tot el possible perquè aquesta gent no ens mani la nostra vida i no ens digui el que hem de fer, el que no hem de fer.
0: I com ho viuen els xavals amb els que treballes?
1: Els xavals, jo crec que la majoria no són conscients. Hi ha bat aquells que una mica vol aprendre i vol de manera voluntària saber exactament què passarà, perquè té una mica de consciència o bé entén entén les novetats i les notícies i ens pregunta, no? Què serà de nosaltres? Com serà? Ens fotran fora? Tot i tenim la nacionalitat espanyola, sempre aquestes preguntes, gairebé totes les comunitats immigrants, sigui magribines o sigui llatines o sigui africanes, que per cert que som africans també, pregunten, fan aquesta pregunta. I per descomptat, els menors també.
0: Ells se senten com a casa? O no ho hem aconseguit?
1: Sempre, a veure, el racisme, hi ha un racisme divers. Jo tinc xavals menors d'edat, òbviament se senten una mica discriminats al metro, al carrer. Hi ha un problema de delinqüència, jo no puc dir que no. Òbviament, on els implicats són els mateixos xavals, però això no dona dret, ni cas just, ni anar a ficar tot al mateix sac. I és el que sovint passa.
0: Doncs hem arribat al final del teu llapis de memòria, que l'acabarem tancant el cercle, perquè tornem a Mahmoud Darwish i a Marcel Khalifa amb la cançó Rita, que ja pot començar a sonar de fons, que a més és una cançó que parla del que estàvem comentant, no? D'una persona, que és un palestí, que s'enamora d'un israelí, però al mig tenen un fusell.
1: Exacte.
0: I què fem aquí?
1: A Palestina, això, i això és una història real, va existir una esperança que es diu l'amor, no?, entre un palestí i una jueva, no?, un musulmà i una jueva. Però els va separar i que la guerra va fer que això sigui impossible. I a vegades hi ha una arma també, entre, encara que no hi hagi guerra, també passa, i ha passat molt sovint a Europa, a vegades la discriminació, el racisme i això fa impossible a vegades l'amor entre un estranger i una autòctona, una catalana.
0: L'arma té moltes formes.
1: Exacte.
0: Mustafa Arri, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Gràcies.
0: Doncs l'equip de Llapis de Memòria, ens acomiadem ja, perquè ja està aquí el Francino escalfant per la banda. Demà estarem a les 3, nosaltres farem festa, però Llapis de Memòria, i seguirà aquí repassant els millors moments d'aquests primers programes de la nova temporada. Gràcies per ser-hi i que tingueu molt i molt bona tarda.

0: Avui, al balcó, parelles de fet amb Santi Balmes i Manel Lucas. I després, la tensió entre l'extrema dreta i l'esquerra independentista arriba al fossar de les Moreres i analitzem per què han plegat tants els càrrecs del govern de Salvador Illa. Fem Oasi Polític amb Marc Rovira i Joan Serra.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, bona tarda. 10 mesos després del desallotjament més gran de Catalunya, el de l'Institut B9, al barri de Sant Roc de Badalona, al balcó ha entrat a un local social ocupat del Masnou, on més d'una quarantena d'aquelles persones expulsades han trobat on dormir, cuinar i guardar ferralla. Ara, però, s'exposen a un nou desnonament. Hi hem anat amb l'Oriol Soler. Tots recordareu el desallotjament que va haver-hi al B9 de Badalona. L'Oriol Soler, hola, Oriol.
1: Què tal, Anna? Com estàs?
0: Vam ser-hi. Vam poder conversar amb algunes de les persones que hi estaven vivint. Aquesta gent va acabar acampada a sota de la C31. Uh-huh. Alguns van ser allotjats en refugis i en solucions que va buscar drets socials, però 50 d'aquestes persones, pel que sabem, estan instal·lades ara en una nau gegant al Masnou, una nau que es diu La Cotorra, que és un centre ocupat i que té relació i fa activitats amb els veïns de la zona, i on han convertit, on som ara, en una, no sé com descriure-ho, Uri, perquè això està ple de petites llars fetes de fusta, cada una amb la seva porta, i no sé com aquí s'hi han encabit les 50 persones.
1: Doncs sí, és un espai, us heu d'imaginar, com una mena de nau industrial buida, diàfana, però que ara s'ha anat omplint de diferents pertinences de molta gent. El que veiem quan entrem per la porta són una mena de compartiments fets amb trossos de fusta, amb teles, també amb alguns plàstics, carros plens de ferralla, que és el que es dediquen i es dedicaven la majoria de persones que vivien al B9 i que ara hi són aquí, i també, si avancem, doncs hi ha una mena de petita cuina amb uns fogons, amb un forn, fins i tot amb un microones. L'espai central el presideixen doncs 4 o 5 sofàs, sí, que és on ara hi ha assegudes alguna de les persones que viuen aquí. Important, Anna, aquesta gent de La Cotorra, al veure la imatge dels desallotjats del B9 a sota l'autopista durant les dates nadalenques, va fer que pensessin en obrir aquest pis de sota que ells tenien en aquell moment desocupat per tal d'acollir, i va ser el moviment veïnal el que va ajudar a construir aquest espai. És a dir,
0: exacte,
1: a connectar
0: ells
1: els punts de llum, d'aigua, sí, a crear aquestes menes d'habitacions perquè cadascú tingui, doncs bé, una mínima intimitat dins de tot i, com deies tu, una petita llar també.
0: Ara els hi preguntarem com entre les veïnes, així ara ens ho explicaran, van construir aquests panells que realment són petits habitatges. I estem aquí entrant en aquesta zona de sofàs que deia, que suposo que també els han portat alguns veïns.
1: Que és la zona de trobada social també,
0: és la zona
1: en certa manera.
0: De trobada social. Aquí en Bas, comencem amb per ell. Hola, Bas, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Bien.
0: ¿Dónde vives de aquí dentro, más o menos, si nos puedes señalar?
2: Bueno, yo vivo aquí mismo y mi habitación está ahí atrás.
0: ¿Cómo es tu habitación?
2: Bueno, ya como así cubierto con las pladuras, tener una cama, así tal, para dar solamente para dormir.
0: ¿Tú estabas en el B9?
2: Sí, estuve en B9.
0: Cuando os desalojan, ¿dónde fuiste?
2: Abajo del puente, como mis compañeros. Y como no nos deja tranquilos, los policías vienen a molestarnos, al final nos echamos y ya buscamos hasta que tenemos este lugar y ya vinimos acá y intentando sigue vivir ahí.
1: ¿Qué recuerdo tienes de aquellas primeras semanas después del desalojo? Porque me acuerdo que además era fechas de Navidad, llovió un montón aquellos días. No sé qué recuerdo te queda ahora que ya ha pasado un tiempo.
2: Ya pasó muy, muy difícil, pero como a tiempo de Navidad, todo el mundo celebra su Navidad, nosotros estamos sufriendo en la calle y muerto con hambre, ya sufrimos mucho, mucho, mucho, mucho. Y tenemos ni problema para comunicarnos es familia, como no es móvil, no tenemos electricidad, no podemos ni cargarnos es móvil. Y los bares de que venden café, da igual, cualquier lugar, si entra para chufar su móvil o entrar al baño, se van a pedir, tiene que comprar algo, sí o sí, si no, no podemos ni entrar. Y si fuera que no tienes dinero, va difícil.
1: Y de Badalona aquí al Masnou, ¿cómo surgió la posibilidad de venir aquí a vivir, de hacer un nuevo hogar aquí en esta nave?
2: Y a una asociación que nos ha ayudado mucho, como la gente de ellos, y nos ayudan mucho. Y como a mí, mi parte, bueno, me han llamado un chico que dicen que hay un lugar ahí en el Masnou que viven la gente. y ya vengo a visitarlo. Y al final me van a tocar suerte para vivir con ellos. Así me, por eso me enchufe así.
0: Aquesta associació de la que parla en Bas és la gent de la Cotorra, on som ara. Hola, Ari, com estàs?
3: Hola, aquí estem també.
0: Com va anar? Què us

0: aquesta nau que estava en desús. Llavors vam dir, bueno, pues potser tocaria passar una mica de només ser punt de recollida i començar a acollir gent, que hi havia la demanda, i llavors vam dir, va, ens oferim.
1: Aquí hi ha un veritable garbuix d'habitacions que està fet amb, ara ho dèiem, amb fustes, estan totes molt ben col·locades, és a dir, tenen la seva intimitat. Qui ho ha fet, tot això?
0: Tot això ha sorgit d'un grup que era el grup de suport del B9 al Maresme. Llavors aquí es va unir gent molt implicada, i va sortir un fuster, gent electricista, bueno, i també gent que no tenia ningú coneixement tècnic, però que vam dir, venim aquí i anem a treballar. Llavors, amb l'ajuda de veïnes, de la pròpia gent del B9 que venien a currar, de la gent de la Cotorra i de companyes que es van solidaritzar, vam muntar tot això.
2: Una de les coses que es comentava molt quan va haver-hi el desallotjament del B9 és que totes aquestes persones haurien de viure a algun lloc, que calia una solució a llarg termini, no pedaços, no allotjaments temporals, albergs o pensions, que és el que en general donen els serveis socials. Ara que aquí ja es nota que hi ha gent que ha fet d'aquesta nau la seva llar, no?, i que hi ha com unes dinàmiques, uns espais comuns, uns espais individuals, ara un altre cop torna a haver-hi una amenaça de desnonament aquí. Explica'ns per quan, què en sabeu i com ha estat tot aquest procés.
0: Clar, nosaltres teníem data pel 14 de setembre, però aquesta s'ha aconseguit aplaçar. Llavors ara estem en un moment d'incertesa, de que no sabem quan ens diran quan serà la propera data, i tampoc sabem quina serà, si seran mesos o si serà, no ho sé, en 4 mesos o en un any.
2: I no sé tu, Bas, com vivís otra vez a recibir una amenaza de desahucio, como ya pasó en el B9, como ya pasó también, supongo que tienes compañeros que vivieron en aquella nave del Gorg en Badalona, que también había más de 150 personas, que otra vez tengáis que enfrentaros a lo mismo, no sé qué desgaste supone o de qué forma lo afrontáis.
3: Pues cuando llega la noticia, todo el mundo se pone triste y ponga miedo, como que ya sufrimos en la pérdida de Navidad, como el V9, y tenemos mucho miedo, como bueno, ya falta poco, pero viene el invierno, que hace frío y sigue lloviendo, ya si nos desalojo, hostia, ya muy difícil, no sé cómo se podemos aguantar eso.
1: Clar, jo volia saber, Ari, si hi ha contactes amb drets socials, amb la Generalitat, amb l'Ajuntament d'aquí del Masnou, s'està buscant alguna solució al fet que sabem que aquesta nau ara ja no pertany al banc que pertanyia, al BBVA, ara és d'una empresa que hi vol fer un taller. Tot això es pot parar d'alguna manera o us estan ajudant des de les administracions? No sé si també estan alguns en procés de regularització.
0: Clar, nosaltres veiem lògic contactar amb serveis socials i intentar trobar alguna solució. El que passa és que una mica es van passant la pilota. L'Ajuntament del Masnou va intentar fer alguna cosa, però ens van dir que no tenen capacitat de fer res. Després hem passat a parlar amb la Generalitat i també ens han dit que no, que això correspon a l'Ajuntament del Masnou. Llavors sí que s'han reservat algunes places de l'alberg del poble, però seran solucions temporals. I les companyes de serveis socials, que bueno, realment sí que s'han volcat, però ens han dit que sobretot el que poden fer és acompanyar-nos emocionalment i en els tràmits d'això, sí, de la regularització, que hi ha companys que estan en procés.
2: Perquè a més, moltes de les persones que viuen aquí, ho comentàvem quan arribàvem, veiem carros plens de ferralla, es dediquen a això, no?, a recollir ferralla. Tenim aquí també a la Julieta, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
2: Que vosaltres el que esteu fent és intentant constituir una plataforma, una associació per d'alguna manera lluitar pels drets també de les persones que han de recollir ferralla pel carrer, i entenc que d'alguna manera doncs també poder-los ajudar a garantir una vida millor, el que havia de fer.
4: Sí, correcte. UTCAT B9 va començar el B9 i eren molts dels nois que feien ferralla a la nau i van començar a fer els carros com amb bicicleta, i ara continuem aquesta feina, però ara també des de UTCAT B9 intentem trobar solucions habitacionals també, no?, que es puguin quedar aquí, i també que com si hi ha algun problema al llarg, si surti aigua a la cuina o així, poder també solucionar-lo.
1: Jo recordo, Julieta, que al B9 també hi havia, com aquí, els carros amb la ferralla. Les persones que hi vivien estaven molt acostumades a agafar ferralla d'allà, de Badalona. No sé si ara aquí han agafat la mateixa dinàmica, ara li preguntarem a en Bas, però no sé si la majoria d'ells voldria tornar a Badalona. No
2: I amb les pujades que hi ha al Masnou, també, exacte. Perquè per venir fins aquí, des del mar fins aquí, tots sí. els carrers van cap amunt.
1: Exacte.
4: Sí, la majoria de les persones que fan Ferralia aquí treballen o a Barcelona o a Badalona. I

0: Sí, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Ana Puigvoltes.
0: Què recollim del dia? Què està passant a les carreteres, sobretot?
1: Clar, estem pendents del trànsit perquè demà és festiu, és la diada, així que hi ha molta gent que està aprofitant per marxar de cap de setmana llarg. Anem a connectar amb el RAC perquè hi ha cues, sobretot a l'AP7, problemes a l'AP7. Albert Vilà, bona tarda, explica'ns.
2: Bona tarda, doncs ara mateix, com has dit, a l'AP7 encara hi ha 7 quilòmetres de circulació intensa a l'altura de Castellbisbal i més de 4 quilòmetres a l'altura de Sant Cugat, també en sentit sud. A la mateixa autopista hi ha 9 quilòmetres de retencions a l'altura del Mollet del Vallès en direcció Girona a causa d'uns vehicles aturats del voral. Pel que fa a la resta de carreteres nacionals, a la 2 trobem 6 quilòmetres de retencions a Jorba en direcció Lleida i a la B24 trobem 4 quilòmetres de congestió a l'altura de Vallirana en direcció Vilafranca del Penedès. I finalment a les rondes, a la ronda de dalt, trobem cues entre la Diagonal i la Guinagüeta en sentit nord i congestions entre el nus de la Trinitat i Pedralbes, en aquest cas en sentit sud, i en canvi a la ronda litoral trobem cues entre la zona franca i la Barceloneta en sentit nord i congestió des de Badalona fins a Ciutat Vella, en aquest cas direcció al nus del Llobregat. I de moment això és des del RAC. Bona tarda.
1: Gràcies, Albert Vilà, i bona tarda. Paciència, déu-n'hi-do, perquè cada cap de setmana llarg la cosa és més complicada i més difícil.
0: Hi ha moltíssims camions també sí. A les carreteres.
1: I a aquesta hora estan en marxa ja els actes oficials de la Diada. S'ha de fer la hissada a la bandera al Parlament. D'aquí a dues hores hi ha el discurs del president Salvador Illa, però l'atenció aquesta tarda és al fossar de les Moreres. Els Mossos separaven a membres de l'esquerra independentista i membres d'Aliança Catalana. Hi ha hagut algunes càrregues policials. I és que Aliança Catalana havia convocat els seus militants a anar al fossar més d'hora de l'habitual. L'esquerra independentista ha convocat una concentració a la mateixa hora per boicotejar l'acte i els Mossos els han separat. Com a mínim a aquesta hora hi ha 3 detinguts. Anem fins allà. Xavier Balló, bona tarda, explica'ns.
3: Hola, bona tarda. Exacte, 3 detinguts per aquests moments de tensió que s'han viscut, malgrat l'ampli cordó policial per separar les dues manifestacions, la de l'extrema dreta i la de l'esquerra independentista. Doncs hi han hagut diversos moments en què, per exemple, els Mossos d'Esquadra doncs, han hagut de contenir la manifestació antifeixista amb cops de porra. Alguns simpatitzants d'Aliança Catalana han aprofitat l'ocasió per endur-se la pancarta que tenia la manifestació contrària. Constantment s'han intercanviat crits els uns i altres, hi ha hagut molta tensió tota l'estona, i el moment dels detinguts ha sigut perquè enmig de l'acte, quan estava parlant Sílvia Orriols, doncs 3 persones que estaven entre el públic han llançat pintura i això ha provocat doncs alguns cops, algunes empentes, i la policia doncs s'ha endut 4 persones en aquell moment, i diuen, confirmen fonts dels Mossos d'Esquadra, que hi ha 3 persones detingudes. L'acte d'Aliança ha acabat, Sílvia Orriols acaba de marxar ara mateix, fa 2 minuts d'aquí del fossar de les Moreres. Tot i així doncs continua aquesta concentració antifeixista als accessos al passeig del Born, on centenars de persones, està gairebé el passeig del Born ple, es concentren encara els antifeixistes.
1: Doncs gràcies, Xavi Balló, per aquesta última hora. Aquesta és la situació ara mateix al fossar de les Moreres. A les 8 a l'Oasi Polític ho acabarem d'explicar tot amb detall. Tot això el dia de la desclassificació dels documents sobre Ceuta, i la jutge de l'Audiència Nacional que ho investiga ja ha demanat al govern espanyol que li enviï tota aquesta documentació, que li remeti la còpia autenticada per incorporar-los a la causa. I una última cosa, perquè en plena tensió amb el Marroc per la crisi a Ceuta, avui el Congrés ha aprovat concedir la nacionalitat espanyola als saharauis nascuts quan el Sàhara Occidental era colònia espanyola, i també a tots els seus descendents. Això afecta unes 200.000 persones i s'aprova poc després que el Suprem suspengués cautelarment aquest dret a vot als beneficiaris de la llei de nets. Per tant, tots els nascuts al Sàhara Occidental abans del 29 de setembre del 77 i també la resta dels seus descendents, encara que no resideixin legalment a Espanya, ja han obtingut la nacionalitat espanyola.
0: Anna Palet, com estàs?
4: Què tal? Bona tarda, com anem?
0: Ressaca, eh? Ressaca avui faràs, imagina't.
4: Però de les bones.
0: Partidars del Barça.
4: De les que venen de gust. Surfejar, la veritat que està sent un oasi.
0: Surfejar, la... dius, per l'aigua que hi havia, no? I l'aquaplàning d'ahir.
4: També.
0: S'ha imposat el titular de...
4: Pluja de gols.
0: Clar, ballant sota la pluja.
4: Ballant sota la pluja. Sí, sí, donaria per tema, eh? Les portades dels diaris esportius, però sí, evidentment, felicitat a Can Barça i felicitat també per temes econòmics, perquè és notícia de fa ben pocs minuts, ha sortit el límit salarial de la Lliga, és a dir, què poden gastar els equips en sous pels seus jugadors i pel cos tècnic, i el Barça ha augmentat el seu límit salarial en 150 milions d'euros, que es diu aviat...
0: 150 milions d'euros.
4: Més, és a dir, que s'enfila fins als 582 milions d'euros. L'Albert Llimós, que és el veritable expert, ens traduirà aquestes xifres, però que donen bones notícies pel Barça, que com sabeu els últims anys econòmicament han estat complicats. I tenim, com cada dijous, secció amb el periodista del País, amb el Juan Irigoyen. A través d'una notícia, d'un rumor i d'un xafardeig, analitzem l'actualitat esportiva.
0: Palet, t'espero a quarts de nou, gràcies.
4: Vinga, ens hi posem després.
0: Fins ara. Carbó, com estàs?
5: Bona tarda, com anem?
0: Avui tothom diu, quin dia tan agradable, que bé s'està, quina calma.
5: Jo crec que la sensació més agradable era poder estar al sol sense que a un li semblés una tortura, no?
0: Sí,
1: exactament.
0: A mi m'ha semblat un dia suau. Sí. La paraula suau, no sé, acariciador.
5: Per dir i calor. A mi m'agrada la paraula...
0: El Bufill està posant-se les mans al cap de... Mira, la poeta de Pacotilla.
5: A mi m'agrada la paraula tebi, no? Un dia tebi.
0: Sí,
5: no?
0: Únic.
5: És com amable, com agradable.
0: Sí.
5: I ha fet calor, però clar, al final el nostre cos es va aclimatant, no? I si la norma era estar entre els 30 i 35 graus, quan estem entre els 25 i els 30, doncs ens sembla que no fa calor, però objectivament, a prop dels 30, la major part de Catalunya és calor, però una calor que també podríem dir, buscant adjectius, amable. I aquesta situació és la que s'anirà repetint el que resta de setmana, de manera que si esteu planificant aquests 3 dies... Vindrà de gust anar a la platja, perquè ni l'aigua està tan caldo com fa uns dies. Gran part del litoral català està al voltant dels 25-26 graus, igualment molt alta, però ha baixat 2 graus per les pluges dels darrers dies, i és també previsible que la brutícia que hi ha a les platges, com sol passar després de quan plou, al final desemmascaren les pluges tota la brutícia que generem les nostres societats.
0: Lo porcs que som.
5: Bé, sí, és una altra manera més directa de dir-ho, no tan poètica ara, però sí, sí, ho compro. La idea és aquesta, que la qualitat de l'aigua de les platges anirà millorant, i això, tant demà com el cap de setmana, molt de sol, alguns núvols, però poc destacables, fresca, fred a l'interior i als Pirineus durant les nits i els matins, a les tardes aquesta calor que anirà una mica més, fins i tot augmentarà la sensació de xafogó, però crec que encara la podrem suportar.
0: Carbó, demà ens retrobem o no? Hi seràs?
5: Sí. Sí, no sé si...
0: Jo també.
5: Sí, sí, serem, hi serem.
0: Vinga, connectem, doncs. Gràcies.
5: Salut, que vagi
0: bé. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:27 d'aquest dijous 10 de setembre. Joan, què ha de sonar?
1: Spice Girls.

0: Totes les alarmes saltaven ahir a aquesta hora perquè el compte oficial de les Spice Girls, que clar, van deixar-ho a finals dels 90, però tenen Instagram, tenen compte d'Instagram.
1: Clar, totes elles, i són famoses, no? I cada una ha fet els seus negociets.
0: No, però el Spice Girls, com a tal, té un compte d'Instagram.
1: Val, no el segueixo.
0: Doncs en aquest compte d'Instagram apareixia de cop un vídeo curt amb fragments d'aquest mític videoclip i de cop hi apareix una data i una hora. 10 de setembre a les 2 de la tarda, hora de Londres. Amb l'inici d'aquesta cançó i de cop apareixien aquestes escales de l'hotel on es grava el videoclip tan mític i veiem un diari amb diferents preguntes. Ets fan de les Spice amb capacitat per cantar i ballar? Ets un superfan, un col·leccionista i un melòman? Clar, a partir d'aquí, moltes preguntes. Deu de setembre a les 2 de la tarda, hora de Londres.
1: Estàs dient que tornen?
0: Això era aquesta tarda a les 3. I clar, tu penses, gran anunci.
1: Sí.
0: Les Spice Girls tornen, tornen a la música, a publicar nova música. I de cop apareix a Spotify una nova cançó de les Spice Girls. Una cançó inèdita que es diu Do You Think About Me. Vols que l'escoltem?
1: Vinga.
0: Doncs som-hi.

0: I aquesta, i crec que aquesta és la rossa, la, com es deia la rossa?
1: No, és que del meu...
2: Jerry Halliwell. La,
0: no, aquesta era la pèl roja. No, la rossa, l'Emma.
2: L'Emma Thompson.
1: Lucas, Manel Lucas, ajuda, tampoc, no? La rossa, quina era la rossa?
0: No.
1: La Emma.
3: Jo
1: l'estic dient. La Emma. La Emma.
0: Escoltem una mica més aquesta cancioneta. Aquesta és la Victòria.
1: De veritat que les detectes?
0: Sí. És que a mi em van regalar tota la col·lecció de vinil, bueno, el CD, el pòster...
1: No, vinil o CD?
0: No, era CD. Vale, el pòster, un àlbum
1: vinils
0: sencer amb sí, totes les fotografies de les Spice sí Girls. A mi em va agafar molt fort amb les Spice Girls, a mi.
1: Ah, sí?
0: Sí, amb els Backstreet Boys.
1: T'anava a preguntar, més que Backstreet Boys?
0: No tant, però també em va agafar molt. Sí. En fi, però bueno, això no és el que els interessa, als oients. Ells volen saber si torna o no torna les Spice sí Girls. Aquesta cançó és inèdita, no s'ha escoltat mai, es diu Do You Think About Me, la podeu trobar a Spotify, però no s'ha gravat ara, sinó que es va gravar fa 30 anys.
1: Ah, què dius? L'han tret del calaix.
0: L'anunci important és que no torna les Spice Girls. El que faran és, doncs, seguir facturant una mica, que també està bé, i el 6 de novembre llancen una edició especial de tota la seva música amb cançons inèdites, que no han sortit mai a la llum, que no sabem quantes cançons inèdites, però bueno, suposo que estan buscant entre les cintes de gravació i tot, i van dient, bueno, anem...
1: Un moment, aquí m'ha agradat com ha aixecat la cella en Santi Balmes quan has dit facturar una mica. Això es fa, no?
0: Ho està fent molts grups, ara.
2: Sí, el que passa és que el negoci està mal directe. Vull dir, yeah, encara que siguin les Spice Girls, que passa quan has dit els Backstreet Boys, o se'n mesclen amb els Take That i no sé quins són els únics...
0: Take That era el Justin Timberlake, no? Ah, no, aquest era NSYNC.
1: No, ara m'acabes de bloquejar.
2: Ara us he fotut, eh?
1: El Robbie Williams, no?
2: El Robbie Williams era Take That.
3: Take That.
2: Sí, no?
1: Clar,
2: no.
1: I perdona.
0: No, el Robbie Williams
3: no era Take That.
1: No. Ah, no era Take That?
2: New Kids on the Block tampoc, no?
1: No, un moment. El Robbie Williams...
3: No. Com que no?
1: No. Espera.
0: Ah, sí, Robbie Williams sí que era Take That.
1: Veus? Perdoneu, una cosa.
3: Perdoneu,
1: però jo crec que entre Backstreet Boys i Take That, crec que... Take That, no?
2: És que, o sigui, sí, jo era, home, era radicalment enemic de tots aquests grups, llavors, o sigui...
1: Però jo t'he vist com informat ara que escoltaves les Spice Girls, t'he vist...
2: No, perquè, home, les Spice Girls sempre jugaves quan eres...
1: Escultura musical, no?
2: Però més aviat era... Aviam quina és la que m'agrada més, clar, la cosa que fèiem yeah tots, bàsicament. I amb els Take That, doncs, perquè és arrel del Robbie Williams, algunes cançons que sí que realment han impactat clar en positiu, doncs llavors, doncs, has vist el docu i més o menys t'has fet una clar configuració
1: el docu
2: diferent
1: del mono. Del
2: de
1: Mico,
2: sí. Força.
1: A
2: sí,
1: mi també.
2: Sí,
1: no va força agradar, la gent?
2: No, a mi sí.
1: A mi sí,
2: vull
1: sí
2: dir,
1: també.
2: No, igual que pensa
1: la gent.
2: Em
1: vaig oblidar de la cara. Vull dir, em va agradar.
2: Com diu, com deia el Robe, diu, a mi gustar la majoria de gente me da igual. Ja. La majoria de gente es idiota. O sigui que, bàsicament, a mi em va agradar, cony, i tinc criteri. Sí.
1: Però està bé, no?, això de, bueno, facturen, és igual, rescaten cançons...
2: És més popularitat que no el que facturin, perquè amb el nivell de vida que porten... Yeah,
1: sí. No els hi cal facturar massa, no. És el que anava a dir, no els hi cal.
2: I això no els salvarà, vull dir, perquè els streamings avui en dia és el directe que donen diners.
1: Tu guardes, Santi, per si de cas algunes cançons, allò, que les trobin estratègicament algun dia?
2: Sí, però és que són
1: que
2: totes
1: tu
2: molt, políticament,
1: veure, eh?
2: Molt políticament incorrectes.
1: Però hi són.
2: Sí, tinc com una espècie no d'alter quin... ego que estic pensant en mi quan el trec.
1: Vale, però en algun sí punt de la casa estratègic, no cal dir on, però en algun punt. Rotllo, prestatgeria, calaixet...
2: Doncs ara m'ho estàs fent pensar i crec que hauria de deixar amb herència a la meva dona o a qui sigui, clar, doncs les contrasenyes, bàsicament, és el que haig de fer.
0: L'Ed Sheeran...
2: Clar, també haig d'esborrar molta cosa.
1: Clar, no, és tema.
0: L'Ed Sheeran ha explicat que ja ha deixat fet un àlbum a títol pòstum amb cançons que no sortiran fins que ell ja no hi sigui. Ah, sí?
2: Com 200.000 cançons.
3: Això ja ho té previst, però de totes maneres, això de... Hem trobat una cançó que no havíem publicat, dius, bueno, és que si no l'havíem publicat igual és per algo, clar.
1: Clar, jo
3: penso molt en això. Una cançó inèdita és un rotllo, perquè clar, era la que van descartar.
0: Es descarten les dolentes.
1: Igual, Manel Lucas, com a historiador que és també, igual també tens algun
3: facsímil,
1: alguna cosa escrita que no vols...
3: No, no, no, ja et dic, no, no, el que no m'han volgut publicar, per algú serà.
1: Per algú serà. Sí, sí, sí.
0: Espera, no m'has deixat dir a l'audiència, si ells volen comprar el 6 de novembre tot aquest material inèdit de les Spice Girls, poden triar entre vinil o CD, i després et donen llibres, postals i un collaret pel mòdic preu, bueno, ja oscil·la els preus, van dels 117 als 326 euros.
1: Un collaret de 117
0: bueno, i un vinil o un CD.
1: I de què està fet, d'Swarovski?
0: No sé, deu portar la suor de la Gary o al dins, o vale. No sé,
1: o la Emma.
0: No en tinc ni idea, m'ho estic inventant.
1: Molt bé, doncs ja està, no tornen, aquesta és la notícia.
0: No tornen, no tornen. Aviam, era esperable, no tornen. La Victòria ja ha deixat clar i català que no l'esperin més ja. No,
1: però són amigues.
0: Sí, són molt amigues.
1: Es troben.
0: Però la Victòria fa molts anys que ha dit que ella no, que no hi compti mai més.
1: Doncs això. Dos minuts i tornem, que ja heu escoltat. Tenim aquí la nostra parella de fet d'avui, Santibalmes, Manel Lucas.

0: Cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. Consum.
1: La pera és una fruita lleugera i refrescant, rica en aigua i fàcil d'incloure en una dieta saludable. Avui a Ser Consumidors amb l'Alexandra Ramírez, de la cooperativa Consum, parlarem dels beneficis nutricionals d'aquesta fruita. Benvinguda!
2: Moltes gràcies. La pera és una fruita cada cop més versàtil a la cuina.
1: Quins beneficis ens aporten a la salut?
2: Pel seu alt contingut en aigua, ens ajuda a eliminar l'excés de toxines. A més, la pera conté molt poques calories, 50 kilocalories cada 100 grams, per la qual cosa es recomana per tota mena de dietes. És font de fibra i, per tant, facilita el trànsit intestinal. Molt recomanable, doncs, per a persones amb problemes digestius. També aporta potassi i conté vitamina C, que protegeix les cèl·lules del mal oxidatiu.
1: D'on és originari el seu cultiu?
2: És típic de les zones temperades. A Catalunya, comptem amb dues tipologies amb denominació d'origen, les peres Conferència i Blanquilles de Lleida. A la resta del territori hi trobem peres Arcolini de Jumella, Múrcia, i les peres Conferència de Rincón de Soto, La Rioja.
1: Què hem de tenir en compte perquè es conservi bé a casa?
2: Les peres són fruites delicades i peribles. Les que es troben en procés de maduració s'han de conservar a temperatura ambient, i una vegada han arribat al punt de maduració desitjat, el més recomanable és consumir-les immediatament o bé mantenir-les a la nevera durant un màxim de 4 dies. Aquesta fruita emet un gas anomenat etilè durant la maduració que n'accelera el deteriorament. Per això no s'han d'apilar unes peces sobre les altres ni conservar-les en recipients hermètics.
1: I fins aquí el programa d'avui de Consum sobre alimentació saludable. Ens veurem la setmana vinent amb més consells de la cooperativa.
0: Consum. Junts és cooperativa.
3: Consum entre nosotros.
4: Seremos muy directos.
5: Tanto como los seguros de salud de Línea Directa, con los que puedes pedir cita directamente con un médico especialista sin pasar por el médico de cabecera y así hacer tus revisiones y mantener al día tu salud.
4: Vamos, que con Línea Directa lo tienes resuelto. Yo lo elegiría.
5: Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
6: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra, un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable, y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
7: Pates la piara, más buenos que el pan.
8: La ciencia dice que hay sonidos que nos recargan. Y ahora también hay sonidos que recargan a tu coche.
9: Pues yo solo oigo la carretera.
8: Claro, al conducir se recarga solo. Nuevo T-Roc, ahora también híbrido autorrecargable. Gama T-Roc desde 28.600 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en volkswagen.es.
10: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
11: Segueix-nos a les plataformes d'àudio per reescoltar tots els continguts del programa. Tecleja el balcó a Spotify o Apple Podcast. Mira el balcó en directe a través del canal de YouTube de Ser Catalunya.

0: 7:40, ja els hem saludat, Santi Balmes, Manel Lucas. No havíeu coincidit mai.
1: No,
0: mira,
1: estic
0: que
1: molt
0: fa
1: content.
0: Anys que estem aquí, eh? I que bonic.
1: Sí,
2: és guai. És guai, tal.
1: Jo estic més content que ell.
0: Tu estàs més content? T'agraden?
1: Sí, m'agrada.
0: T'agrada el Santi.
1: Com a cantant.
2: Molt bé. Moltíssimes gràcies. De veritat, és que crec que dic gràcies generalíssimo.
1: No cal.
0: Però m'agrada, ara la publicitat estàvem arreglant el món. Estàvem fent com l'oasi polític, però internacional.
3: Sí.
0: Anem anat a Alemanya, a la Pont General.
1: Està tot tan bé que dóna gust parlar de política.
0: Està tot tan bé, sí. Està bé aquesta frase. Va, fem les nostres parelles, el que us havíeu preparat.
1: Molt bé.
2: Quan tu diguis.
0: Va, Manel.
1: Jo us vull parlar de... Us vull parlar de...
0: D'una de les teves rareses.
1: Sí, de les meves rareses.
0: Ja veuràs que et porto uns temes estrambòtics.
1: Avui us vull parlar d'animals que han aconseguit diplomes o títols d'estudi. Animals, eh? És a dir, nosaltres vam escandalitzar quan Pablo Casado li van donar un títol sense anar a classe. Vos imagineu-vos, sí. Pablo Casado almenys era un ésser humà. Hi ha animals que han aconseguit diplomes. I deu, pensareu que és que són animals molt intel·ligents? No. És que hi ha centres educatius que tenen molt de morro.
0: Com funciona
1: això? Sí. És a dir, la idea és hi ha una sèrie de centres educatius, molts d'alguns Estats Units, però també en altres països, que se'ls anomena els diploma mills de, diguem-ne, de fàbriques de diplomes,
0: sí.
1: Que són escoles més o menys fake, falses, tal, bueno, existeixen realment, però que, bueno, els cursos que fan són, bueno, tu pagues i et donen el diploma. Llavors, sí. Per denunciar, per demostrar aquesta situació, hi ha hagut diversos casos, periodistes, científics, etc., que han presentat, com dirien ara els joves, han aplicat, sí. a aquests centres amb diferents animals.
0: Amb el nom del hàmster,
1: sí.
0: Que tenen a casa.
1: Us poso el primer exemple. Colby Nolan. Colby Nolan era un gat domèstic que va rebre un MBA, un Master in Business Administration, a l'any 2004, d'una universitat que es diu Trinity, es deia, veureu ara, Trinity Southern University, eh? un centre universitari de Dallas. Llavors, bueno, era el gat, va resultar que l'ajudant del fiscal de turno tenia un gat, i va dir, va agafar el gat i va presentar la documentació en el Trinity Southern.
0: I sobretot va pagar.
1: I van pagar pels mòdics $300, i explicaven, bueno, que havia estudiat en una escola local, que havia treballat en un fast food, que havia treballat de mainader, bueno, que havia fet diferents feines. Llavors, els centres són aquests centres que et diuen, nosaltres et titulem per l'aprenentatge de vida.
0: Ja.
1: No per l'aprenentatge presencial a classe. Llavors, com que li havien demostrat que aquest ésser tenia tal formació vital, doncs, tal formació vital i $300, li van donar el màster en Business Administration.
0: Anem bé, no anem
1: Llavors, si pagava $100 més, li donaven un notable alt de nota. Bueno, clar, això va anar a parar a la justícia, en aquest cas, la Trinity Southern University va haver de pagar $100,000 de multa i la universitat es va cancel·lar. Jo vaig buscar a internet a veure si encara existia, realment no existeix, però hi ha una, és a dir, encara es pot veure una captura de pantalla de com es presentava aquesta Trinity Southern University, evidentment amb una foto amb unes persones amb el birret
0: no?
1: Aquell,
0: la
1: i amb la toga i tot això, i deia, bueno, la Trinity Southern University dona als adults qualificats l'oportunitat de convertir el que han après a la vida en un grau escolar.
0: Però a mi em fa una pena això que estàs explicant, de veritat.
1: Sí, bueno, això funciona. Bueno, clar, perquè aquí va haver una persona que això ho va denunciar, però abans que això... O sigui, va haver un gat que es va diplomar, però abans del gat que es va diplomar es van diplomar unes quantes persones. Després us puc parlar del George, que era
0: George.
1: Un gat hipnoterapeuta, que va aconseguir... Aquí estem parlant ja d'un pas més. És a dir, es va aconseguir inscriure en 3 associacions professionals d'hipnoterapeutes.
2: Un altre gat, eh?
1: 3 col·legis. Sí, hi ha una especialitat amb els gats. Sí,
2: aquest
1: sí.
2: Ja em cola, com a hipnoterapeuta.
0: Sí, no?
1: En aquest cas, l'amo d'en George era el presentador de la BBC, que va crear un certificat inexistent, és a dir, en aquest cas, ell va crear el certificat d'una escola inexistent i va presentar el certificat a diverses associacions. Mireu, sóc en George, sóc hipnoterapeuta, com podeu veure, com acredito en aquest document adjunt, i em puc apuntar, i va aconseguir apuntar-se amb diferents associacions, el British Board de Programa Neurolingüístic, el Fellowship United de Hipnoterapi, bueno, clar, estem parlant d'hipnoterapeutes, no estem parlant de microcirurgia, ja ho sé, eh? Però escolta, tres associacions.
0: Hipnoterapeutes.
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, tenim...
0: Algun
1: bueno,
0: altre exemple? Tenies l'Henrietta, no?
1: Tinc l'Henrietta, que va aconseguir ser inscrita com a membre de l'Associació Americana de Consultors, Nutricionistes. Amb nutrició. I ho va aconseguir un any després de morir. És a dir, que hi tenim un doble gir, eh? Vull dir, aquí també estem parlant d'un periodista del The Guardian, del diari anglès, que va voler... a denunciar aquesta associació i va aconseguir inscriure això, i l'associació hem de saber que la Henrietta tenia altres col·legues, com per exemple un gos d'atura que també es va inscriure, un caniche, un altre gat i un hàmster. Un hàmster nutricionista.
0: Això és una pel·li, de veritat.
1: Bueno, es dona el cas que una de les membres destacades d'aquesta associació, que inscriu gats i hàmsters, és una nutricionista de televisiva, que fa programes de nutrició per la tele, d'aquestes pseudocientífiques i tal. Bueno, a veure, tots tenim noms al cap que ens venen de pseudocientífics que guanyen pasta per la tele.
0: Jo sempre et pregunto, d'on surt aquesta història?
1: No, això he anat...
0: Diu, la meva neboda m'ha explicat aquesta història.
1: En aquest cas no, en aquest cas és l'algoritme, jo crec que l'algoritme ja m'ha vist. Ja m'ha vist la cara i... No, bueno, és feina de recerca periodística, perdona. Sí, sí, sí, sí, sí.
2: La Research University.
0: La Research University.
1: Aneu a internet i poseu gats diplomats, o animals diplomats, i us sortiran
0: coses. Has portat, què anaves a dir?
2: Que la meva mare s'ho cauria.
0: Bueno, jo també.
2: O sigui, la meva mare es cauria de que hi ha un gat hipnoterapeuta, perquè cada dos per tres els t'envien whatsapps de gats ballant flamenco.
0: És que és just els gats.
2: I no, mama, que és intel·ligència artificial. No?
1: Sí, clar. Bueno, perdona, al final hi ha un moment que has de parar... Abans t'havies de parar 30 segons a mirar, ojo, això que m'estan dient, ara ja necessites un minut,
2: Comences a dubtar.
1: Cuidado, sí. Estàs a punt de retuitejar, dius, ep, alto.
0: Jo us dic que em me la colen, i ho he confessat moltes vegades aquí, m'ho colo tot, o sigui, no tinc el truc aquest perfecte.
2: Estem entrant en aquest món, i cada cop més.
1: Clar,
2: això
1: sobretot,
2: és més los albores.
1: Sobretot quan és una cosa que a tu t'agrada, que et convé, que, per exemple, si és una afirmació política i tal, amb la que tu estàs d'acord i tal. Hòstia, mira el que ha fet l'Aznar, pam, no?
2: Sesgo
0: informatiu. Sesgo informatiu.
1: Sí, sí.
0: Mira la cançó que ha triat a Manel Lucas.
1: Si algú sabe que ve el Sant intri una de l'Ova Blesbia. Estic omplint silencis, eh?
0: Deixa-la, està bé.
3: Dins la meva ses lleones s'ajalen sa penya.
2: Toni Alfonso, que
1: sí. Generva,
0: realment són bones ties i ses àguiles marines. Està doc, eh?
1: Bueno, sí, parla d'animals amb personalitat.

0: Però és poca broma, perquè el tema d'Santi Balmes està més o menys vinculat una mica amb aquesta irrealitat, això que deies, tu pots creure o no pots creure, una mica sí, no?
1: És que,
0: una pregunta interessant.
1: És que estem entrant, a mi ja comença a obsessionar-me d'una manera malaltissa tot aquest tema, no? Perquè l'altre dia ho estava pensant, no? Jo estic viatjant, clar, vull dir, fa molts anys que estic viatjant molt, no? I hosti, tu arribes després d'un festival i encara has de fer el check-in de l'hotel, no? I estàs allà com dues hores que bueno, estic exigerant perquè veus la noia
0: ara fotocòpia del DNI, que la Selva una cosa diu que no hem de deixar la fotocòpia.
1: Ah, no?
0: No. Això Deus. Ja ho repetirà un altre dia.
1: Doncs és igual, però el cas és que dius, hòstia, no hi hauria un sistema més ràpid? Llavors acabes pensant en la identificació de l'Iris, no? I dius, epa, dius, clar, vull dir, jo estic ja fart, llavors és com, vale, estaria disposat a sacrificar perquè tot s'agilitzés a la meva vida llibertat per agilitat
2: o privacitat, no?
1: Privacitat.
2: Si vens la teva ànima tot és molt més fàcil, és que... si vens la privacitat,
1: clar, és això. Però, o sigui, quanta gent donaria, perquè ho estem fent contínuament, diàriament, estem cedint la nostra privacitat.
0: No cedim l'Iris sí. Encara, però l'altre ho hem cedit tot, ja.
1: Ho hem cedit tot. Ha sortit una notícia avui, que em sembla que deia que molts nens d'un país en concret, que no ho he escoltat així una mica de refiló, que consideraven que el seu millor amic era ChatGPT. Amb el que,
2: sí,
1: amb el que tenia més confiança.
2: Ja.
1: Saps? Vull dir, què hem dit nosaltres a ChatGPT que no has dit, doncs, ni al teu millor amic, ni a la teva parella, ni als teus pares, etcètera, no? Llavors, ja he estat com fent tot un llistat de coses que, evidentment, no dona temps com per llegir-les totes, però a on diríem, ostres, potser aquí sí que et donaria part de la meva llibertat per anar més ràpid.
0: Vale, òbviament, donaries el teu iris, és a dir, la fotografia del teu iris...
1: Jo ho plantejo.
0: Val,
1: jo,
0: sí, o sigui, és que m'interessa molt interessant, aviam.
1: Aeroports, facturar, passar controls, immigració... i embarcar només amb l'Iris. Què, nois?
0: Clar, és que estàs fent trampa, compro, faré xec a tot.
1: Què compres?
2: Però és que això ja una mica ja està. Quan has de posar quan poses el passaport i t'has de quedar allà quiet i treure les ulleres i
1: bàsicament ja ho
2: perquè t'identifiquin,
0: sí.
2: Una mica ja ho estàs fent.
0: Però,
2: les màquines no acaben de funcionar molt bé sempre, però...
1: Jo sempre havia de tornar a la garita del policia.
0: Clar, però sempre. Encara més fàcil. Que tu dius que t'ho solucioni tot ràpid.
2: A l'Iris ja automàticament, pam, s'ha assegut al seient.
1: Hotels. Check. Check-in instantani sense DNI ni recepció.
2: Molt.
1: 3.
0: Clar.
1: Bancs, obrir comptes, retirar diners o autoritzar operacions amb una mirada.
0: És a dir...
1: 4. Atenció. Administració pública. La madre del cordero. Hisenda, padró, seguretat social, certificats, ajudes, identificació immediata.
2: Tot això amb una mirada, eh?
1: Tot amb una mirada.
0: Tot amb una clicada.
1: Amb una clicada d'ull.
2: Amb una clicada d'ull.
0: Amb una clicada d'ull.
2: Però, perdona, Santi, jo aniria nerviós pel món perquè estaria pensant, ai, ja he mirat massa aquella banda, ja em passa a vegades amb el contactless de la targeta que dic, ai, no vull estar massa estona apretant que encara em cobraran dues vegades. Jo imagino que vas pel món i diu, ui, ara he mirat allà aquell caixer. A veure si acabo de donar 2.000 euros.
1: Com el Núñez, no?
2: Mira, com el Núñez de Cracòvia.
0: Estic mirant aquesta persona, igual és un robot i li estic passant uns quants euros.
2: I li estic passant informació, sí.
0: Val, què més? O sigui, aquesta que acabes de dir, administració, burocràcia, check també.
1: Hospitals. És a dir, et quedes inconscient, ve l'ambulància, t'identifiquen immediatament i fins i tot si arribes inconscient, és a dir, diuen, ui, aquesta persona, a part, és diabètic, no sé què, no sé quant, tal i qual... Depèn cap a...
3: Això seria útil, sí.
1: Ep, ojo, eh? Però clar, punt negatiu, identificar-te no hauria de significar automàticament donar accés a tota la teva informació mèdica.
0: Ah. Epa! Una mica, aquests guionista de Black Mirror, us trobo, no?
1: Avui darrerament estic pensant que aquesta, que encara tenim un dilema, saps? Ja anem tard. O sigui, amb aquest dilema ja anem tard, perquè ja ho estem fent tota l'estona.
2: Sí,
1: és a dir,
2: clar.
1: La pròxima ja serà, doncs, imagina't donar-li donar accés via un xip neuronal i que et permeti obrir portes, obrir el cotxe, trucar per telèfon a una empresa, diguem, d'Israel.
2: Que segurament sempre serà d'Israel, segur.
1: Sí,
2: ja et dic jo que de Malawi, no.
1: Exacte.
0: Però un moment, què va passar amb aquella empresa que es va posar de moda, que la gent es feia les fotografies de l'Iris allà als centres comercials, tu et podies fer la teva fotografia. Allò es va posar de moda i també deien, estàs venent la teva ànima al diable, aquests titulars. Allò va passar.
1: Allò va passar perquè molt poca gent comprava.
2: Clar.
1: Ho veien a la pantalla, l'Iris ampliat, i deien, oh, que bé, no sé què, no, doncs mira, tenim uns 100 euros i tal, xau.
0: Xau.
2: Escolta, però vosaltres, jo no, però vosaltres no teniu la petjada, o sigui, el pau jugarà amb la petjada del...
0: Però és diferent a la mirada, eh? A mi el de l'Iris fa més por.
3: Perdoneu, que us faci... Però
0: l'iPhone
3: té el Face ID...
2: Clar.
1: Si jo tinc el Face ID.
3: Jo el desbloqueixo així, però... és la mirada.
2: Sí,
3: ja.
2: Però això passa...
3: Bueno, però és la mirada.
1: Per això dic que
3: si
1: ja
3: no mires, no et desbloqueixes.
1: Saps que ja anem tard.
2: Però tu has vist què passa a les sèries policiaques, no? Hi ha un tio destirat al terra mig mort i un altre li posa el mòbil amb la cara i li desbloqueja el mòbil. I a vegades és per bé i a vegades és per...
0: Però és que va molt més enllà. El Santi està dient, entres a l'hospital, t'obren l'ull perquè estàs inconscient i allà ja saben tota la teva patologia, què s'ha de fer...
2: Sí, sí, sí.
1: Si tinguem tot. Per segur que el 85% de la gent, quan no dic el 98%, accepta, però seguríssim, entrar al gimnàs amb la miradeta.
2: Però això t'obliga a entrar al gimnàs.
1: Supermercat amb l'ull, eh?
2: Però això t'obliga a entrar al gimnàs.
1: Això és una putada. A part de que tenen tot el teu circuit de tots els moviments que acabes de fer durant tot el dia.
0: Clar, però paga el supermercat, no? O sigui,
1: paga
0: que et passin el de la ratlla aquí als ulls.
1: Exactament, sí. O sigui, hi haurà...
0: Jo estic veient...
2: Clar, un codi de barra cerebral.
1: Pip, no?
0: Minority Report.
1: De lechuga, sí.
0: Clar.
1: Anem tard. Sí, segur que anem tard, perquè ja ho hem fet tot, eh? I ara ja et dic, Every Breath You Take, hauria de ser la cançó.
0: Home,
1: sí o no? Sí o
0: totalment.
1: No?
2: Sí.
1: Doncs no. Vinga. Eye in the Sky, toma.

0: Santi, estava mirant abans, buscava informació d'on havia sortit aquesta cançó, i l'Eric Wilson, no?, d'Alan Parsons, diu que neix de la seva experiència en casinos i centres comercials, on es va fixar amb la quantitat de càmeres que hi havia filmant.
1: Doncs va ser clar i evident en aquell moment.
0: Clar, i la cançó, de fet, jo crec que fa referència a, no?, a 1984,
1: el control, de l'Orwell.
0: De l'Orwell.
1: Sí.
0: Però no has contestat a la pregunta.
1: Què?
0: Què faries? Vendries el teu iris per agilitat, sacrificant la teva privadesa? Has fet la pregunta, ara digues sí o no.
1: Clar, o sigui, ve de com es diu en castellà, l'hartazgo, no? Com es diu en català? Farteig?
2: Fartament? No, cansament, cansament. Cansament.
0: Fatiga, està ben dit, no?
2: Fatiga, sí.
1: De passar tantíssimes hores fent cua a tot arreu, i sobretot que vinc del mes d'agost, que m'he patejat al Prat 50 vegades tots els aeroports, i era com, hosti, sisplau, per què no podem agilitzar això d'una vegada?
0: Express.
1: Vaig estar a Londres una vegada i certament hi havia una màquina que vaig deixar, doncs, el DNI, em va fer la lectura i se'm van caure les dues claus magnètiques i cap a l'habitació. Va ser un segon. I en aquests casos penses, sí que sacrificaria la meva llibertat per aquesta agilitat, però després és que realment, si mires les vessants negatives de tots els punts que he dit, quan el pròxim dia ho dic, totes les vessants negatives dels punts que he dit,
0: guarda-t'ho. Tu
1: diries que no automàticament,
0: ja, evidentment. Però ara estàvem comprant-ho també, igual perquè és fatiga, pel que deies. Tu
2: Jo vull creure que no. Jo prefereixo que s'inverteixin, que hi hagi més gent a tractar, perquè es facin menys cues, si hi hagi inversió pública, que hi hagi més gent al servei de tothom, diguem-ne, no?
1: Però
2: no
1: anem cap allà, però
2: al servei dels altres. Però no, que va, no anem cap allà, anem al contrari. A que cada vegada hi hagi menys gent. Als supermercats ja pots pagar tu sol, pràcticament.
0: Clar,
2: per sort, com que fallen les màquines o les persones torpes com jo, sempre necessites algú que t'ajudi.
1: Clar, hi havia aquella frase que deia que ostres, primer van anar pels comunistes, però com que jo no era comunista, doncs no vaig dir res. I amb les feines que s'aniran perdent, més o menys passarà això.
2: Sí, exacte.
1: Primer van anar per les caixes de supermercat, però com que jo no era caixa de supermercat, no vaig dir res i em vaig alegrar d'anar ràpid. Després pels aeroports i em passarà això.
0: Doncs al moment no vendrem el nostre iris, no?
2: L'iris no, la retina.
0: Però l'altre us dic que jo he venut tot. Tu faries, Joan, el més jove de la taula?
3: Jo algun punt ja ho he fet amb el mòbil, jo pot el banc, tot ja, és amb la mirada. No ho sé si ho faria.
2: Però això el Florentino també ho fa, entre el banc i amb la mirada i ara tota la pasta.
3: Per guanyar comoditat, igual, sí. Per estalviar-se les cues als aeroports, 100%.
0: Clar, aquesta. Sí. A mi el de l'hospital també m'ha agradat. A reflexionar, que hi ha gats que tenen títols i que amb l'iris perdríem molt, però guanyaríem una mica de comoditat. Manel Lucas, Santi Balmes, que bé que us heu trobat avui. Ja està, amics per sempre. Això és el que fa les parelles, de fet.
2: Guai.
0: 2 minuts i tenim 2 anuncis i Oasi Polític, que tenim tec avui.

0: Cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena SER Penedès Garraf.
1: Aquest estiu, Electrodomèstics Fonoll, increïbles superofertes en neveres, rentadores i un preu sensacional en rentavaixelles AEG. Vine a Electrodomèstics Fonoll i comprova personalment les millors ofertes en tot tipus de neveres, combis i congeladors, rentadores, rentavaixelles, aire condicionat i ventiladors, forns, plaques de cuina, campanes, petit electrodomèstic. Electrodomèstics Fonoll, a Vilanova, Rambla, Samar 7, a Sant Pere de Ribes, carretera de Sitges 42. Aquest estiu a Fonoll, increïbles ofertes en neveres i rentadores. Sempre som els més barats.
2: Tanca els ulls. Com és la cuina dels teus somnis? Ara obre'ls, perquè Equipaments i Avios Cavall Elements la pots veure abans de fer-la realitat. Amb els fabricants alemanys líders en mobles de cuina, els nostres renders en 3D i els nous showrooms de Vilafranca i Vilanova, dissenyem amb tu cada detall. La fabriquem, la muntem i fins i tot la podem finançar. I a més trobaràs electrodomèstics, imatge i so per completar casa teva. Equipaments i Avios Cavall Elements. Fes realitat la cuina que imagines. Entra a siabiosca.com.
3: Hola, sóc en Sergi Pujol, de Gestingral. Hi ha decisions importants que no es prenen per urgència, sinó per responsabilitat. Fer una donació o atorgar un poder és una manera de preveure, d'ordenar i d'evitar problemes futurs. A Gestingral t'assessorem perquè entenguis les implicacions legals i fiscals de cada pas i puguis decidir amb tranquil·litat i criteri. Donacions, poders i planificació patrimonial.
4: Consulta'ns a gestingral.com o truca al 93 814 1687. A cada pas, Gestingral.
5: A Vilanova, la salut té un referent clar. Centre Mèdic Alomar. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Ressonància, TAC, raig X i circuit especialitzat per a la dona. Ara també PET-TAC i gamma càmera. Centre Mèdic Alomar, a Vilanova i al Vendrell. Perquè un diagnòstic no pot esperar.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: 8 i 5, tenim aquí l'Oasi, en Joan Serra, cap d'informatius de Ser Catalunya. Com estàs, Joan?
1: Molt bona tarda.
0: A tu et veig cada dia. En Marc Rovira, redactor del País, com estàs?
2: Doncs bé, mira, em reincorporo avui de vacances.
0: Què dius?
2: Faig bona cara?
1: Avui?
0: Fas bona cara?
1: Sí, estàs bé, Marc, estàs bé.
0: T'has tallat els cabells?
2: Sí. Bueno, quan, jo, com que tinc el cap gros, necessito fer-ho per vacances perquè necessiten diverses sessions.
0: T'has pogut posar...
3: Aviam quan et dura aquesta cara de felicitat i de relaxació.
0: T'has pogut posar al dia amb tot el que ha passat avui?
2: Sí, sí, sí, aquesta última setmana, no? Crec que ho fem tots, no? Abans de reincorporar-nos ja els dies d'abans ja intento anar connectant perquè és que si no et ve una llau a sobre.
0: Sí. Connecta'l del tot, Joan, que ens anem d'anar...
3: Sí, perquè, òbviament, la gent ja sap que demà és la diada, però els actes ja han començat. Fa mitja hora al Parlament s'ha fet aquesta hissada de la senyera, acte amb els Mossos de Gala, d'aquí una hora s'emet el missatge institucional del president de la Generalitat, i abans que demà el dia comenci ben d'hora amb aquestes ofrenes al monument de Rafael Casanova. Però sempre, abans de la diada, hi ha aquest homenatge que es fa al fossar de les Moreres, al Born. Habitualment només hi van les forces independentistes. I ha anat passant cada any, sobretot després de l'època més àlgida del procés, en què hi ha divisió entre partits, entre col·lectius independentistes. Aquest so és, per exemple, de fa ja uns anys, crits de botiflers que alguns assistents feien a líders d'Esquerra Republicana.

0: 3 detinguts, ara sí que anem fins allà perquè hi ha en Xavier Balló, que ha estat des de primera hora de la tarda doncs seguint-ho tot plegat. Hola, Xavi, bona tarda.
1: Hola, què tal?
0: Parlàvem d'aquests 3 detinguts de moment, no?
1: Sí, exacte, 3 detinguts. És probable que en pugui haver algun més perquè fa coseta de mitja hora entre la connexió que hem fet abans i la d'ara. Sí. Doncs hi ha hagut una nova càrrega policial i hem pogut veure com la policia s'enduia com a mínim a un noi, tot i que ja havien marxat els simpatitzants de l'extrema dreta d'Aliança Catalana. Doncs el fet de que encara no deixessin accedir al fossar de les Moreres doncs als membres de l'esquerra independentista, hi ha hagut alguns moviments i s'ha produït una nova càrrega policial, probablement la més gran que s'ha produït en tota la tarda, que n'hi ha hagut diverses, curtes, breus, però s'han donat alguns cops, s'han vist diversos cops de porra aquí al fossar de les Moreres mentre durava aquest acte d'Aliança Catalana. Ara ja té tota la pinta que la cosa ja comença a anar de baixa perquè ja no queden membres simpatitzants de l'extrema dreta i la policia ha començat a deixar passar a altres manifestants independentistes dins del fossar de les Moreres. Tot i així, han de passar per l'accés, diguéssim, per un dels accessos, per l'altre, on hi ha la concentració majoritària antifeixista, que aproximadament ben bé hi poden haver unes 2.000 persones, perquè us ho feu una idea, doncs allà encara segueix el cordó policial blindat. I bé, els moments de tensió doncs s'han anat reiterant al llarg de la tarda i l'últim ha sigut doncs això fa una estoneta, que ha sigut una imatge curiosa perquè estava sonant molta música i ballant la major part de la concentració i a 10 metres més endavant s'estaven produint una càrrega policial, però bueno, sembla que ara anem una mica més tranquils.
2: Doncs esperem que segueixi la calma, que no passi res més. Xavier Balló, gràcies.
1: Fins ara.
2: Fins ara. Marc, Joan, previsible, no? Cada any hi ha més divisió en el si de l'independentisme. Aquest és el reflex.
3: Sí, és veritat, Anna. Jo tinc la sensació que aquesta especialment és una diada de divisió de l'independentisme i ajuda el fet que Aliança Catalana ho encari amb un ascens a les enquestes, l'únic baròmetre del CEO d'aquest any que va venir a l'estiu. I això accentua, i episodis com el que ara estava descrivint en Xavi, encara més aquesta divisió accentuada de l'independentisme, que no és només polític, és a dir, que no és només que no hi hagi una estratègia, per exemple, a Madrid conjunta o possibles aliances al Parlament de Catalunya entre Esquerra i Junts, sinó que el factor distorsionador d'aliança, perquè amb ells no hi ha cap no és articulable cap tipus de majoria ni de pacte entre els partits independentistes, amb l'atenció afegida fa que el moviment transmeti a aquesta sensació de divisió. I també, si vols, un punt d'aliança amb aquest element de l'extrema dreta galvanitzant o assumint, patrimonialitzant els símbols independentistes, que a ulls doncs, de bona part de la gent implicada en aquest espai polític, doncs és d'erosió, no?
2: Clar, algú de fora li costaria molt explicar el que passa. Algú que no entengui res i aterrés per primera vegada a Catalunya.
4: Sí,
2: no sé com ho faries, Marc.
4: És que t'acomiadaves d'en Xavi Balló dient-li esperem que no passi res més. És que ja ha passat prou, no? És a dir, ja és prou gros el que ha passat. Perquè podem donar per fet que això no és una excepció, no ha sigut una picabaralla excepcional que ha passat avui. En Joan ja deia, l'any passat ja ho vam veure així, i tendeix com a normalitzar-se, i llavors potser val la pena que ens preguntem per què passa, perquè és a dir, jo puc entendre algú que jo, pel que he dit, el meu veí, jo no li caic bé, el que a un company de feina, pel que sigui, perquè he fet alguna cosa que no li ha agradat, però aquesta de desacomplexament a l'hora de mostrar rebuig, odi, contra un col·lectiu, pel simple fet de que té una confessió religiosa diferent a la teva, o un origen diferent al teu, o una raça diferent a la teva. A mi em sembla que donar-li condició de normalitat a això és una, en termes planers, és una autèntica barbaritat, no? I aquí la dificultat de respondre a la pregunta que deies tu, com li expliques a algú que vingui de fora, com li expliques que aquesta gent està guanyant força entre la societat catalana, aparentment està guanyant suports a base d'alimentar un discurs que és odi pur, odi contra un altre que sobre el paper no t'ha fet res, que evidentment que hi ha conflictes socials, però d'entrada el rebuig contra el diferent És una animalada.
3: I en concret a la fotografia d'avui el que clarament passa és que erosiona l'independentisme. El moviment independentista queda atacat.

0: Quan hi ha aquestes manifestacions, com diu en Marc, no?, que políticament doncs, discriminen per raó d'origen i que tenen discursos que clarament no van a alimentar un lema que era molt convergent o molt pujolià d'un sol poble. No?
1: I jo penso, és a dir, no sé com ho veieu vosaltres, però és evident que tot aquest creixement d'Aliança Catalana no veu només de gent que és racista. És evident que no tots els que donen suport a Aliança Catalana tenen un component racista aquí a l'estómac, dins de les seves tripes. És evident
0: que això ho veiem en moltes expressions, no?, de l'extrema dreta europea.
1: Clar, i ho dèiem amb en Joan abans d'entrar, segur que hi ha una part molt gran de gent que està enfadada i frustrada i enrabiada.
2: I què et diu? Jo no sóc racista, no? Recolzaré Aliança, però no sóc racista.
1: Exacte, val. Però llavors, molt bé, és a dir, puc entendre que estiguis enfadat amb la majoria de partits convencionals, si volem dir-li així. Però pensar que un partit que l'única cosa que fa és escampar odi et solucionarà el malestar que puguis tenir, o com vas curt de butxaca, o com tinguis les dificultats de trobar feina, em sembla que has fet ciència-ficció, no? És creure una mica
0: amb la màgia. No? Com passes del vot de càstig a creure que el vot de càstig, que és de frustració, aquest vot pot servir per construir alguna cosa. És a dir, que pot servir per solucionar els problemes dels quals tu n'estàs cansat. Aquest és el gran problema, i de fet és el repte que tenen els partits tradicionals. Com desmuntes això? Com desactives això? Perquè ara mateix està molt impulsat.
2: Bona feina tenen. Hauríem d'aclarir avui els titulars que han començat a sortir sobre Carles Puigdemont, també, que el Tribunal Suprem li aplicarà l'amnistia quan el Constitucional avali la llei. Aquí hi ha dos tribunals, no és tan fàcil d'entendre.
3: És important aquesta notícia que ha aparegut avui, sobretot amb aquest titular, que el Tribunal Suprem aplicarà finalment l'amnistia a Carles Puigdemont després que el Constitucional avali aquesta amnistia. Recordem que el Tribunal Constitucional ha de fixar una posició sobre l'amnistia aquest mateix mes o el mes pròxim en diferents recursos que s'ha de pronunciar sobre els líders independentistes, i el dubte era si un cop el Constitucional es pronunciaria, si el Suprem ho acceptaria directament o seguiria una mica allargant aquesta aplicació a través de diferents mecanismes judicials. Doncs sembla que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, accelerarà la decisió un cop al Constitucional i, per tant, ja resoldrà la situació de Carles Puigdemont a la primera opció que tingui, fins i tot quan hagi de resoldre ja directament no sobre Carles Puigdemont, sinó sobre el recurs d'aquest cas de Turull. Per tant, és important que puguem tenir aquesta imatge de setembre-octubre que el Suprem apliqui l'amnistia a Carles Puigdemont.
2: Clar, i la pregunta és com òbvia, no? Vol dir que podem tenir a Puigdemont menjant torrons a casa al Nadal, no sé si a Mer, a Barcelona o a Girona, no sé on triarà. Això és una possibilitat.
0: Fins ara ja. tots plegats havíem fet una cosa, que és el que hem fet tots plegats, que és especular quan seria. I el terreny de joc que quedava era, podria ser en l'últim trimestre d'aquest any, o no, o fins i tot el Suprem estava disposat, com ara explicava molt ben Joan, a anar més enllà i a demorar-ho encara més. El que sabem avui de Pablo Llarena, en el marc del que en diuen a Madrid corrillos, que és el que passa després de l'obertura de l'any judicial, o que passa també, per exemple, en el 12 d'octubre, on és molt habitual, no?
2: O sigui, d'allà surt autèntica xitxa, sempre.
0: Sí, de manera informal, en converses entre agents polítics, en aquest cas judicials, i els periodistes, que escolten...
1: Per res casuals, Joan.
0: Exacte, per res casuals, no? Avui hi ha un missatge claríssim.
2: Estratègic,
0: de Pablo Llarena, dius, jo no esperaré atendre en concret el recurs d'empara al Constitucional de Carles Puigdemont, sinó que quan hi hagi el primer recurs, i el primer recurs fixat és el de Jordi Turull, en funció del que digui el Tribunal Constitucional, jo prendré una decisió al respecte, i per tant avui és veritat que obre la porta, com explicava molt ben Joan, a plantejar doncs una possible resolució i aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont quan s'hagi estudiat el primer recurs, que és el de Jordi Turull. Què vol dir això? Doncs que potser ens trobem abans d'esgotar aquest últim trimestre de l'any amb Carles Puigdemont amb possibilitats de tornar a Catalunya.
1: És que aquest és el veritable canvi de pantalla, més enllà d'especular sobre la data, si serà per la Mercè, si serà per el 12 d'octubre, si serà l'1 d'octubre, o si serà, com deies tu, menjant-se els torrons, el que marca avui és donar per fet, donar garantia de que aquest retorn es produirà. I això, que sembla molt obvi, tinguent en compte que aquest és un país on un congrés va aprovar una llei d'amnistia, que per tant sembla que hauria de ser matemàtic que pogués haver-hi el retorn de l'expresident Puigdemont a Catalunya, això no estava tan clar. És més, fins i tot des de Junts per Catalunya i des de l'entorn de Carles Puigdemont no es tenia gens clar que es pogués produir aquest retorn, ja no dic aquesta tardor, ni tan sols pensant en dates més llunyanes, i s'alimentava la idea de que qui sap quin una en té guardada el Tribunal Suprem a la màniga per anar demorant aquest retorn fins que pugui haver-hi un canvi de cicle electoral a l'estat espanyol i que pugui haver-hi un govern de PP i Vox que encara complicaria molt més tot això, no? Doncs en canvi sembla que en aquest moment pel que ha transcendit avui, efectivament es produeix aquest canvi de pantalla que obre la porta al retorn de Carles Puigdemont.
2: Veig molts oasis parlant d'aquest possible retorn. L'altra notícia de la setmana és la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general dels Mossos.
3: Sabeu que ha plegat per desavinences amb la consellera Núria Parlon, tot i que ell mateix no l'hem escoltat en roda de premsa, sí que va anunciar-ho així la pròpia consellera fa un parell de dies.
4: Jo no faré autocrítica de les relacions personals. Jo crec que hem treballat bé. Òbviament no amb tot podem estar d'acord sempre amb els nostres companys de feina ni amb la nostra família. Òbviament el director Trapero tenia plena confiança per part del president de la Generalitat.
3: Explicava Parlon que li hagués agradat que Trapero hagués acabat aquesta legislatura, aquest mandat, perquè ha plegat 2 anys abans per desavinences en algunes decisions. Expliquen algunes fonts com a reacció, per exemple, també per la polèmica de les infiltracions en assemblees de professors o la tria de la nova CAP, i que el substituirà és el comissari Ferran López, la mà dreta de Trapero el 2017, és la persona que ja el va substituir quan Trapero va ser cessat pel 155, i una mica aquesta notícia va eclipsar una notícia que també volia que explicar la consellera, que és que els Mossos tenen nova comissària en cap del cos, que és per primera vegada una dona, que és Sílvia Catà. De les darreres hores, l'oposició ha carregat directament contra Salvador Illa per aquest cessament, perquè va ser el propi Illa que va apostar per Trapero.
5: Aquest govern és un autèntic desgavell. S'acumulen les dimissions i els cessaments dels números 2 i els números 3.
6: És una aposta política del propi president Illa, que es tracta d'un fracàs absolut.
3: De fet, Junts per Catalunya ja ha demanat que ella comparegui al Parlament per donar explicacions, no només per aquesta dimissió, sinó perquè amb la de Trapero ja són almenys una mitja dotzena dels càrrecs del govern que han anat plegant en pocs mesos.
2: Que no sé si us ha sorprès, n'hi havia dins dels Mossos pel fet de que no hagi aguantat tota la legislatura. Periodísticament també ha estat una sorpresa.
0: A veure, tots teníem en el radar que l'elecció del nou comissari o comissari en cap en aquest sentit de que substituís a Miquel Esquius era una decisió transcendent,
2: sí.
0: I que les opinions de la consellera Parlon i del major Trapero com a director de la policia, director general de la policia, doncs no eren les mateixes, i que això podia accentuar doncs una distància creixent entre la consellera i el director general de la policia. Parlon va ser elegant en les seves explicacions, no va entrar en el moll de l'os, però jo crec que és claríssim que hi ha hagut una...
2: Va dir balanç positiu.
0: I reconeixement de la seva tasca.
2: Sí.
0: I efectivament...
1: Però no? Va deixar molt clar,
0: però que... Va deixar molt clar,
1: si
0: que hi havia una distància.
1: Que es pot quedar, com vulguem dir. Sí. Marchell, bueno, és evident que si nomenes a Josep Lluís Trapero responsable del que sigui, has de tenir molt clar que no et dirà sí senyor a totes les ordres que et rebi, perquè la personalitat...
2: Però era una aposta molt forta alhora, és a dir, sabien el que s'arriscaven.
1: Ho va dir durant un debat electoral. Sí. És a dir,
0: de fet, Anna, l'elecció va ser en campanya electoral i qui es va triar després va ser la consellera d'Interior. El primer es va triar Trapero i després la consellera d'Interior.
2: Era un anunci.
1: Era una carta que es va jugar com a arma electoral i tant.
3: I el context de totes aquestes... Perquè ara parlava que l'oposició no només furga amb el tema de la dimissió de Trapero, sinó amb aquests altres alts càrrecs que s'han anat cessant o dimitint en aquests mesos. També ha passat a la conselleria d'Educació amb tot el desastre de PISA. Aquest context de crítiques de l'oposició.
0: Jo crec que, per exemple, la deu de Trapero sí que és el detonant perquè tots plegats, diguéssim, posem el focus en això. De fet, tots els mitjans ho han fet en les últimes hores. No, de posar el focus en aquesta pèrdua periòdica, sobretot accentuada en les últimes setmanes, de pèrdua de gent del sotogovern, no? de números 2, de directors generals, que això jo crec que és lesiu per al govern, perquè el govern ha patit en els últims mesos molt desgast, amb rodalies, no podent oferir solucions i crispant els usuaris, amb educació, amb vagues constants al final del curs passat i a l'inici d'aquest curs, sense arribar a acords com voldria el govern, amb sanitat, amb noves mobilitzacions a partir de l'octubre ja anunciades. I, per tant, això ha castigat molt el lema principal de la legislatura d'Illa i del seu govern, que era la gestió, l'excel·lència en la gestió. Totes aquestes pèrdues de gent que ha de gestionar, precisament, sota els consellers, jo crec que és una realitat que fa que el govern doncs, no pugui projectar el missatge que volia projectar, que era central de la legislatura, que és la bona gestió.
1: Sí. I la normalitat, no? És a dir, som els gestors i els de la normalitat, i només per reforçar les paraules d'en Joan, quan deia que això lesiona i erosiona la imatge del govern, 24 hores abans o 36 hores abans de que es produís l'adeu de Josep Lluís Trapero, que no és una peça qualsevol dins aquest govern, el propi president Illa deia no es preveuen caps grans canvis ni que s'acessi a ningú en una entrevista que va concedir a principis de setmana. És a dir, ell, el propi president de la Generalitat, projecta la idea de que els moviments dins el seu govern, ja sigui entre els consellers o els graons inferiors de les conselleries, acaben donant una imatge de que no tot funciona com ell voldria, una imatge de certa debilitat.
0: Jo crec que el govern d'Illa ja necessita alguna cosa més que el discurs de la normalitat i la gestió. És a dir, el de la gestió la necessites i la necessites fer bé. Però més enllà del discurs de la normalitat, després de mig mandat, ha de començar a teixir un altre tipus de discurs de construcció de legislatura, perquè, bueno, dilluns ho veurem. Dilluns hi ha conferència de Salvador Illa.
2: Us anava a demanar, però ja no hi ha temps. Bueno, una paraula, quina és la que més repetirem en aquest oasi en els propers dies? Què creieu? Els propers mesos.
3: En 30 segons els hi fas fer, això, eh?
1: Home, doncs una que tenim segur, Anna, és eleccions.
2: Això us anava a dir.
1: Però les municipals, aquestes cauen segur.
3: Ho comparteixo.
2: Aquesta serà. Dos anuncis i l'Andrea Villori ens explica el dia en 5 minuts i després l'Anna Palet amb la graderia del balcó. Així que no us desconnecteu, que seguim.

0: al balcó.
1: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
2: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
3: Hola, esto te interesa.
4: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
3: ¿Y lo del sorteo?
4: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
5: Zoran Mamdani se convirtió en el primer alcalde socialista de Nueva York hace ahora 8 meses. Su obsesión es mejorar la vida de la clase trabajadora. El efecto Mamdani se siente en la ciudad, pero también en el Partido Demócrata de Estados Unidos. El País Semanal entrevista a Mamdani en Nueva York. El País Semanal, este domingo con El País.
6: És divendres 10 de setembre i aquestes són les notícies de Catalunya.
7: A la SER i SER Catalunya, al dia en 5 minuts.
6: De seguida repassem què ha passat avui, però abans estem en plena operació sortida del pont de la Diada. Al llarg de la tarda s'han arribat a acumular gairebé 30 quilòmetres de cua a l'AP7. Així que connectem abans de res amb el RAC. Quina és la situació a aquesta hora? Albert Vilà, bona tarda.
8: Bona tarda. Ara mateix a l'AP7 hi ha més de 3 quilòmetres de retencions a l'altura de Roda de Barà a causa d'un accident que talla un carril en sentit sud. A la mateixa autopista encara hi ha més de 4 quilòmetres de retencions a l'altura de Castellbisbal, també direcció Tarragona, i també hi ha 6 quilòmetres de retencions a l'altura de Mollet del Vallès, en aquest cas direcció Girona. Pel que fa a la resta de carreteres nacionals, a l'A2 trobem 6 quilòmetres de retencions a Jorba, en direcció Lleida, i a la B24 trobem 4 quilòmetres de congestió a l'altura de Vallirana, direcció Vilafranca del Penedès. I de moment això és tot des del RAC. Bona tarda.
6: Al centre de Barcelona, el Fossar de les Moreres. Ja s'està dispersant les manifestacions que han enfrontat uns 500 ultres d'Aliança Catalana congregats per la seva líder Sílvia Orriols i 2.500 manifestants de l'esquerra independentista que volien boicotejar aquest acte. Un fort blindatge policial ha separat les dues parts amb alguns moments de càrregues o de tensió. L'operatiu, de moment, s'ha tancat amb la detenció d'almenys 3 manifestants antifeixistes, segons fonts policials. Poc després, al Parlament... s'ha celebrat la tradicional hissada de la senyera. D'aquí mitja hora s'emet també el discurs institucional del president Illa. Veurem si amb al·lusions als discursos d'odi o als reptes de l'executiu, com la vaga de mestres i de professors. En aquest sentit tenim avui dues novetats. La primera, la consellera de Salut, Olga Pané, ha estès la mà als metges a negociar per evitar la vaga indefinida que els facultatius han convocat a partir de l'octubre. Després de mesos i mesos sense cap contracte entre les parts, ara la consellera s'obre a millorar les seves condicions i diu que treballarà per eliminar les guàrdies de 24 hores.
9: Nosaltres, en aquest sentit, intentarem ajudar a que millorin les condicions perquè aquesta vaga no consolidi, no es faci realitat, i ja ho saben els metges que hem tingut sempre la porta oberta per parlar amb ells.
6: Aquí, en una entrevista a SER Catalunya, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha dit que blindarà les colònies escolars i que vetllarà perquè es celebrin si estan incloses a la programació, malgrat que els mestres es neguin a fer-ne per reclamar-ne la remuneració.
10: Si figura en la programació general de centre, que és el projecte de la direcció que comparteix amb el claustre, evidentment això s'ha de fer. El problema és que segurament en alguns claustres s'està debatent, s'està pressionant o s'està incentivant perquè es canviïn aquestes programacions. I nosaltres hem parlat amb els equips directius, n'hem parlat també amb els sindicats i evidentment també amb les famílies de la importància de poder preservar aquestes activitats. Mm-hmm. I per tant la inspecció evidentment la seva feina la farà. El problema és quan és el propi centre que decideix canviar aquesta programació.
6: A Figueres, la Policia Nacional ha desmantellat un arsenal de més de 600 armes, silenciadors i milers de bales. Darrere hi havia un exmilitar rus que des de fa unes setmanes vivia a l'Escala. Els investigadors creuen que modificava les armes i les venia a sicaris d'arreu de l'Estat. El delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, parla d'una operació sense precedents.
11: Repito, estamos ante uno de los mayores arsenales
0: clandestinos intervenidos en España hasta la fecha.
6: I aquesta tarda ha mort Cristóbal Colón.
11: Estem a la Faseda, una institució que es dedica a treballar amb persones particulars, diferents, i per nosaltres el món de l'empresa és un mitjà i la finalitat última és els individus que treballem aquí, tots, no?
6: Es tracta del fundador de la Fageda d'en Jordà, que l'any 82 va crear la cooperativa, famosa pels seus iogurts i sobretot pel projecte que ara comentava, el projecte d'inserció laboral que ha donat feina durant tots aquests anys a persones amb discapacitat intel·lectual a la Garrotxa, aquest centre on feien iogurts, però com deia Colón, sobretot es centraven en aquest projecte social. Per cert, comunicat d'última hora dels Mossos d'Esquadra que fan balanç d'aquest operatiu que hi havia desplegat al Fossar de les Moreres confirmen que l'operació s'ha tancat amb 3 persones detingudes i que en aquest moment els Mossos d'Esquadra ja han aixecat el cordó policial. Amb aquesta informació arribem pràcticament al punt de 9:15 del vespre.
7: El dia en 5 minuts.
12: Arriben els esports. A Ser Catalunya, aquí comença la graderia del balcó amb Anna Palet.

Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dijous 10 de setembre. Si esteu a la carretera, paciència, esperem acompanyar-vos en aquesta pròxima mitja hora d'esports aquí a SER Catalunya. Una tarda que ve marcada pels límits salarials dels equips de primera i segona divisió. La Lliga els ha actualitzat i, atenció, el del Barça continua augmentant. De fet, suma 150 milions més que fa uns mesos i s'enfila ja fins als 582 milions d'euros. Qui més límit té un cop més és el Real Madrid, amb més de 800 milions. Anem a desgranar totes aquestes xifres per entendre-les millor.

0: I per entendre-ho i que ens ho tradueixi tot, ja ens escolta l'Albert Llimós. Albert, què tal? Com estàs? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Anna.
0: A veure, primer de tot, recorda als oients què és un límit salarial i de què serveix.
1: Sí, és el límit que fixa la Lliga de Futbol Professional en aquest cas i que marca els salaris i també els fitxatges que pot fer un club en funció de la despesa que té aquesta entitat, del deute que té, i al qual s'inclou no només la primera plantilla, sinó també part del cos tècnic de l'equip, el cos del filial, també el planter i també altres seccions. I, per tant, té una repercussió diferent els clubs en funció de la seva dimensió i la seva càrrega poliesportiva.
0: El del Barça, com hem dit, continua pujant. De fet, ara mateix és de 582 milions d'euros. Això en què es tradueix, Albert?
1: Doncs això es tradueix en una pujada substancial de 150 milions. Recordem que el Barça va estar amb unes xifres molt dolentes després del Covid per la situació econòmica del club, però ara podríem dir que l'entitat de Joan Laporta respira, s'han fet els deures en gran mesura i s'han aconseguit més ingressos i això permet que el club pugui destinar més diners, per exemple, a la part de plantilla, a la part dels salaris que ha de pagar el Barça i fer aquestes operacions per millorar l'equip que ha fet el conjunt blaugrana aquest estiu. N'ha parlat el president de la Lliga, Javier Tebas, en aquest acte que ha presentat totes les xifres, tots els números dels equips de primera i també de segona, i Tebas podríem dir que ha donat recolzament a la situació financera del Barça, també matisant el deute del club blaugrana, que recordem que aquesta mateixa setmana hem sabut que ha crescut fins als 2.441 milions bruts, inclòs l'estadi, que per a la Lliga són xifres inferiors perquè els comptes són diferents. Però per a Tebas, la problemàtica del deute del Barça no és tan important perquè el club genera molts diners.
2: Muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000 no sé cuántos millones de euros de deuda. Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? Porque yo puedo deber 100.000 euros, pero ingreso 1.000 euros al mes, pues no lo voy a poder pagar nunca. En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior, y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar.
1: Javier Gómez, el director general també de la patronal de la Lliga, també ha reconegut que la temporada 2027-28, és a dir, d'aquí una temporada, quan el Barça torni a Montjuïc, no serà l'escenari ideal, però també ha obert la porta a que el Barça pugui aguantar i mantenir-se en la regla de l'1 del fair play financer, tot i anar a Montjuïc.
3: No estar en el campo terminado es peor que... O sea, estar es mejor que no estar, ¿no? Pero las cifras también han sabido adaptarse a esa situación. Las cifras de ventas de entradas de en Montjuïc son muy buenas. Y luego hay otros aspectos que también ganan, ¿no? Que gastos que no tiene.
1: Les xifres del Barça, però, Anna, queden molt lluny de les del Real Madrid, com dèiem, que pot invertir la plantilla 832 milions, l'Espanyol en guanya 5, dels 56 als 61 milions. En aquest acte, Tebas ha admès que el futbol europeu està tendint a crear dues velocitats cada vegada més allunyades, els clubs amb molta capacitat, els que van cada any a competició europea i els que no poden anar a Europa. I en aquest acte també Tebas ha tornat a carregar i molt contra el model de la Premier i les seves despeses.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Albert. Qualsevol novetat, línies obertes.
1: Molt bé, una abraçada.
0: Això pel que fa a l'aspecte econòmic, però anem a buscar l'última hora esportiva del Barça. Nil Solà, què tal? Bona tarda.
4: Hola, Palet, què tal? Molt bona tarda.
0: Perquè el Barça avui ha gaudit d'un dia de festa després de l'estrena amb golejada a la Champions. Demà torna als entrenaments i ho fa en un dia especial perquè, com sempre, en un 11 de setembre hi haurà actes commemoratius de la Diada.
4: Correcte, així és, Palet. El Barça tornarà a la feina demà a partir de les 11 del migdia, l'entrenament a la Ciutat Esportiva. Joan Gamper serà, després d'haver tingut festa en el dia d'avui, Hansi Flick va decidir donar-li festa a la plantilla després de la victòria contra el Feyenoord. Abans, però, hi haurà una ofrena floral al monument de Rafael Casanova, com passa sempre als 11 de setembre, i està previst que hi vagin Joan Laporta, membres de la Junta Directiva i també representants de tots els equips del Barça. A aquesta hora encara pendents de confirmar qui serà el futbolista de la primera plantilla que hi anirà. Aquesta ofrena floral, entrenament, i després el dissabte tornarà a entrenar-se la plantilla i parlarà Hansi Flick a partir de les 12 del migdia per preparar, com deia, el partit contra el Levante. El Barça vol continuar sent líder i per això haurà de guanyar el Ciutat de València.
0: Moltes gràcies, Nil. Ahir escoltàveu en directe el Que t'hi jugues Barça com Rodri demanava perdó per les seves paraules cap al València, aquestes imatges que van captar les càmeres de Movistar, que després van ser retirades a petició del Barça. Doncs hem escoltat la primera veu del conjunt valencianista sobre aquest tema, ho ha fet l'entrenador Carlos Corberán i s'ha quedat a gust. Què tal, Frank Guaita? Què ha dit l'entrenador?
5: ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Primera rueda de prensa pública y primera alusión oficial de Carlos Corberán al famoso vídeo de Rodri el día después. Diu Corberán que van a ser paraules desafortunades.
6: Para mí, palabras completamente desafortunadas. Pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. Gaya tomó iniciativa para tener una conversación con él. Le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos. Pero también es verdad que a lo mejor la acción donde Dan Juma se queda ante el portero y Rodri hace una acción que es considerablemente, se puede considerar una acción de penalti y expulsión, pues también te pueden cambiar un partido. Y de repente los que te parecían tan malos, a lo mejor te parecen más buenos.
5: En cualquier caso, y diga el que diga Carlos Corberán, reitere la meva postura desde el primer día, el valencianisme agraït amb Rodri, perquè a mi ese vídeo fica en el focus la decadència del València per culpa de la família Vic.
0: Gràcies, Fran. El Barça que tornarà, baixarà cap a València aquest cap de setmana, partit diumenge, 16:45, des de les 3, tant el Carrusel Deportivo en castellà com el Que t'hi jugues Barça en català. Això pel que fa al Barça, però hi ha hagut un altre so del dia que hem de repassar.
7: La graderia del balcó, amb Anna Palet.
0: I aquesta és la veu de Maika García, de la jugadora de waterpolo que ha canviat el Sabadell pel Club Natació Sant Andreu, però no precisament per voluntat pròpia. Helena de Diego, què tal? Bona tarda.
8: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: És que el cas de la Maika és complex, ha estat mare aquesta darrera temporada. Per llei, el Sabadell hauria d'haver-la renovat una temporada més, però s'ha trobat tot el contrari, que han rescindit el seu contracte i avui hem pogut escoltar per fi a la Maika en la presentació amb el seu nou club, amb el Club Natació Sant Andreu, i ha explicat tot el kit de la qüestió que ara mateix envolta la seva carrera esportiva.
8: Sí, des dels 4 anys, 32 anys, ha passat la Maika García al Club Natació Sabadell, tota una campiona olímpica, campiona del món, triple campiona d'Europa, això amb la selecció, però és que amb el Sabadell, Anna, ha guanyat 7 Champions, 17 Lligues, 15 Copes de la Reina, interminable el palmarès de Maika García, que, com dius, avui ha confirmat que en els propers dies denunciarà el Sabadell per haver actuat contra la llei. Com bé has dit, ella va ser mare el passat mes de setembre, és a dir, que estava embarassada en aquesta darrera temporada, i el que diu al decret 1006 és que totes les esportistes que estiguin embarassades en el darrer any de contracte han de renovar aquest contracte automàticament. Ella, com dius, va ser mare de la Olivia el passat mes de setembre, és a dir, que considera que el Sabadell no ha respectat la llei. Diu que ella seguirà mantenint el Sabadell com el club de la seva vida, però que en aquests últims mesos no s'han comportat respectuosament amb ella. Així ho sent tota una campiona olímpica, que no ha passat uns mesos fàcils, ha tingut un postpart complicat la Maika, no va poder ajudar l'equip, el Sabadell, com va hagués pogut en el tram final de la temporada, però ha explicat que ara, quan ha hagut d'assumir que s'havia tancat la seva vida al Sabadell, ha estat un dels cops més difícils de la seva vida.
9: Ellos no eran conscientes de que había esta ley. Yo sí que lo era consciente. Y yo les dije que, por favor, que quería llegar a los Ángeles. No me esperaba este batacazo. O sea, para mí fue una grandísima, muchísimo dolor, muchísima angustia. Tuve muchísimos ataques de ansiedad. Tuve un cuadro heavy, muy fuerte de ataques. Y tuve que ir asimilando la situación. Pero bueno, yo no quise creerme que era verdad. Pensé que en algún momento ellos recapacitarían la situación y me dirían que no, que se estaban equivocando y que me querían en el equipo. Y la notificación real que tuve fue cuando me llamó la persona de Recursos Humanos y me dijo que me iban a dar de baja un día de esos, y hasta que me encontré el mensaje de la Seguridad Social diciendo que ya estaba fuera.
8: Una Maika, Anna, que ens ha confessat que en tot aquest temps no ha parlat res amb l'entrenador del Sabadell, amb Enric Arnella, i ha assenyalat directament als gestors del Sabadell, a la gent que hi ha més a dalt de l'entrenador, a la cúpula del club, com els responsables d'aquesta decisió.
9: El Sabadell crec que m'ha tractat amb respecte durant molts anys i sento molt d'orgull, no, per aquest club, perquè, bueno, com he dit, són 32 anys de la meva vida i ha sigut un orgull, no? Jo estic descontenta amb aquesta gestió. No em mereixo això, però ni jo ni cap altra persona. I si hem de parlar de respecte, aquesta etapa final per res ha sigut amb respecte.
8: Per res ha sigut amb respecte a aquest final amb el Sabadell, com explicava la Maica. I ara, com deies abans, Anna, li toca estrenar nova etapa al Sant Andreu, assignat per les dues properes temporades. L'equip, en més del 90%, és nou, ha de refer un projecte al club de Sant Andreu i la Maica haurà de ser una de les seves líders. Diu que espera retrobar-se allà amb la seva millor versió i que espera recuperar la il·lusió i les ganes de tornar-se a llançar a la piscina i de jugar a waterpolo, perquè el seu somni, encara a dia d'avui, avui és poder estar als Jocs Olímpics de Los Angeles, potser sent abanderada d'Espanya, perquè per palmarès ho hauria de ser, i sobretot amb la seva filla Olivia, que la miri des de la grada.
0: Doncs moltes gràcies, Helena, i seguirem de prop aquest cas, sobretot per la part judicial, que pot ser un precedent important. Moltes gràcies, Helena.
8: A tu, Anna.
0: Vuit i 42 del vespre, repassem la resta de l'actualitat. Martí Juncà, què tal? Bona tarda.
10: Bona tarda, Anna.
0: Avui es tanca la primera jornada de la Champions. De fet, ja han acabat dos partits.
10: Sí, sembla que s'han posat d'acord. El primer Fenerbahçe 1, Roma 1, i també a Holanda PSV 1, Shakhtar 1. Els partits de les 9 seran el Como Leipzig, el Bayern Bodo Glimt, el United Saba i l'Eslàvia de Praga Lens.
0: Això pel que fa a la Champions, en bàsquet, tenim partits en joc, com per exemple a la Lliga Catalana. De fet, Asier Chaves, què tal? Bona tarda.
11: Què tal? Bona tarda, Anna.
0: Ja tenim primer finalista.
11: És l'Ilerna Lleida, que s'ha imposat al Fiat Girona per 88-98 fa escassos minuts. Els d'Encuentra sumen la segona victòria en dos partits, després de la victòria ahir contra la Penya, i un ple de triomfs que els assegura la primera plaça de grup, per tant, el bitllet de la final de diumenge a Tarragona. Demà, Girona Joventut tancaran aquest grup ja sense opcions d'atrapar els lleidatans.
0: El Barça s'estrena en una estona.
11: A les 9, els d'Alexander Sekuli s'enfrontaran al Morabanc Andorra, un rival que coneixen molt bé perquè diumenge ja el van guanyar en l'únic amistós de la pretemporada. Primer test competitiu per un Barça molt renovat que busca continuar agafant automatismes i ho fa amb la baixa de Tosané Woman, que continua recuperant-se de la lesió a l'espatlla, sense Joan Macundú perquè el club ha anunciat que pateix una tendinopatia al genoll esquerre i estarà 6 setmanes de baixa, i també sense Kevin Panther, això sí, en aquest cas per gestió de càrrega.
0: Déu-n'hi-do, eh? Estem a principis de setembre i ja 3 baixes, això pel que fa al el Barça de bàsquet. Al Mundial Femení, Espanya busca aquesta nit una plaça a les semifinals davant Austràlia.
11: Ara, 8:45, a punt de començar, la selecció arriba després d'acabar primera del seu grup i amb l'objectiu de tornar a ficar-se entre les 4 millors del món al davant una Austràlia que va haver de patir fins al final per eliminar Itàlia als vuitens. Partit d'exigència màxima així, i amb una plaça a les semifinals de dissabte en joc.
0: Gràcies, Asier.
11: Gràcies, Anna.
0: Torno amb tu, Martí. El Marroc assegura que la final del Mundial 2030 serà a l'estadi Hassan II de Casablanca.
12: Ho ha fet Fawzi Lekhcha, el president de la Federació Marroquina de Futbol i ministre de Pressupost, en un míting del seu partit, el partit Autenticitat i Modernitat, el PAM. Lekhcha sembla donar per fet que la final es jugarà a l'estadi Hassan II, afirmant que seria un gran impuls per la regió, la província de Ben Liman. La FIFA ha desmentit aquesta informació a l'agència EFE, dient que prendran la decisió quan toqui. I la Federació Espanyola, segons ha explicat el company Anton Meana, no valoren declaracions fetes des del Marroc, no volen entrar en polèmiques i cenyeixen el seu argument. Per seguretat, instal·lacions i experiència, la final hauria de ser Espanya.
0: Déu-n'hi-do, encara queden molts capítols d'aquesta qüestió. A la volta, en ciclisme, Enric Mas cada cop més a prop de la victòria.
12: El mallorquí es lidera amb més d'un minut i mig d'avantatge sobre Roglic a falta de 3 etapes.
0: Gràcies, Martí.
12: Adeu.
0: Arribem gairebé a 8:45 de la nit. Anem a fer un mate amb el Juan Irigoyen.
7: Un mate amb Juan Irigoyen.